0: I una setmana més a Nits de Ràdio tenim moltes ganes de poder parlar del món del coaching i ho fem com sempre amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més amb il·lusió i amb ganes de poder compartir aquest espai amb tu.
0: Sempre, a més, ara ja comença a passar que els nostres oients ja doncs, poden estar treballant en el transport, en l'alimentació, mil i una històries, en la seguretat, en la sanitat, però també la gent que ara es va incorporant perquè ja els hi comença a costar això de dormir, perquè d'una volta cap aquí, una volta cap allà, perquè la calor ho complica, però en qualsevol de les circumstàncies el que ens agrada és comentar alguns aspectes que ens puguin anar bé en el nostre dia a dia. I avui el que ens vols comentar és que la bona sort existeix.
1: Sí, la bona sort existeix si escolteu tots Nits de Ràdio.
0: Això està molt bé. Mira, això pot quedar com una promoció d'aquestes que ens fan. Molt bé.
1: Sí, no, mira, és veritat, ho has comentat, la bona sort existeix. Mira, treballa la bona sort que existeix en crear les nostres pròpies circumstàncies, perquè moltes vegades favorables, per supost. Perquè moltes vegades, no, és que a aquesta edat estic en un moment, no sé què, i per les circumstàncies que moltes vegades no controlem és la que ens fan apartar la bona sort. No com la bona sort no és buscar l'assar, sinó la veritat de s'entrena diàriament. S'entrena diàriament.
0: És a dir, és allò que es treballa, és allò que es busca, és allò que s'insisteix, és allò que vas preparant dia a dia, no?
1: Sí, és una mentalitat oberta, inclús et diria una actitud proactiva, m'entens? Que lògicament, mira, molta gent diu no, és que la bona sort és tindre molts contactes. No, si el fet no és tindre molts contactes, el que es tracta és de tindre un entorn i un contacte de qualitat.
0: És a dir, que estigui, doncs el que diem, treballat, no? Sabent seleccionar, sabent cuidar. Doncs això, no? Estar per aquesta gent també perquè quan els puguis necessitar puguin estar per tu. És a dir, que aquesta sort, com si diguéssim, es guanya. T'has guanyat aquesta sort, no?
1: Sí, mira, és veritat. Guanyar aquesta sort vol dir que es comparteix la bona sort uns en els altres i els altres. És a dir, tu tens bona sort, les altres també tenen bona sort, però estem enfocats lògicament a motius que ens aporten un valor a tots, m'entens? És a dir, solucions que són compartides, correcte?
0: Totalment.
1: Busca solucions, a més de lamentacions. Mira, molta gent diu, no, és que tinc una red social molt bona. Sí, però cuidado, aquesta red social millor està dintre d'una zona de confort. Perquè estàs molt acostumat sempre al mateix. O sigui, és sortir una mica també de la rutina. Perquè moltes vegades estem comunicant-se permanentment amb gent, però en canvi no estem aportant valor. Ja ho tenim com un hàbit de costum. I això no pot ser, correcte?
0: Exacte, perquè el que es dona per fet, no? Com si diguéssim...
1: Sí, exacte.
0: El que es dona per fet no... està perdent. Potser no perd tant com perquè no tinguis aquestes persones, però... No estàs fent que estigui allò entrenat, engressat, no? Com seria allò

0: el seu màxim rendiment, eh? Això s'ha de fer en el dia a dia.
1: Sí, mira, això es té que fer el dia a dia assumint riscos calculats. Mira, per exemple, clar, si tu surts de la zona de confort, prens petits riscos que es posen escenaris que poden sorgir projectes a nivell o personal. O sigui, gestionar el fracàs, perquè la gent diu, no, és que jo estic fracassada o estic fracassat i tal. No, és un aprenentatge el fracàs, correcte? Per mi no existeix. A mi el fracàs és el punt de partida del coneixement.
0: És el punt de partida d'haver obtingut una experiència, d'haver après unes lliçons i de buscar noves oportunitats en molts casos.
1: Sí, perquè mira, jo et dic una cosa. Mira, noves oportunitats n'hi ha que estar preparat, David, perquè lògicament hi ha persones que diuen no, això no ho faré més, no ho aconseguiré mai més, no, això és impossible, ho he aconseguit avui, però bueno, demà, bueno, ha sigut de sort. No, una cosa és la sort, hi ha coses la bona sort.
0: Sí.
1: La bona sort es prepara, ja ho he dit. Sí. I a més, mira, la bona sort per mi és una cosa, i a nosaltres incideix, que és l'aprenentatge. Per mi formar-te és una qualitat de la bona sort. Però no formar-te solament acadèmicament, formar-te a nivell d'experiències laborals, a nivell d'escoltar la gent. Això és una forma de formar-te, correcte, no? I sobretot una cosa molt important. Si tu et vols tindre bona sort laboralment, tens que tindre vocació i professionalitat.
0: Això és importantíssim, eh? El tenir aquesta, diguem, aquest, fins i tot aquest bagatge, no? Aquesta experiència que t'has anat guanyant i que, bueno, potser des de fora, i això crec que és important, des de fora es pot dir, carai, quina sort que tens, no? Des de fora es pot considerar atzar el que per dins saps que aquesta sort te l'has guanyat.
1: Sí, te l'has guanyat perquè ha sigut un camí, és a dir, és un trajecte, correcte? No? És a dir, la bona sort, jo sempre comento en els alumnes, comento en la gent, sempre, i no, és que aquesta gent ha tingut sort, l'ha vingut tot donat. No, moltes vegades no l'ha vingut donat. Ell ha anat a aconseguir aquesta, o ell o ella, aquesta fita, correcte? O aquest resultat, correcte? No? Perquè és un treball, a vegades, de formiga.
0: Sí, totalment.
1: És un treball, jo sempre dic, de laboratori, en el qual a la vida vas coneixent escenaris i aquests escenaris et van portar resultats. I aquests resultats no són ja de quantitat, són de qualitat. Correcte, no? Per què són de qualitat? Perquè cada vegada, perquè són engrescadors, correcte, no? És a dir, tu vas avançant, vas evolucionant, no vas corrent, però vas evolucionant, correcte?
0: Efectivament.
1: És molt important a la vida anar evolucionant, correcte?
0: Tota aquesta evolució, és el que també t'ajuda a entendre a on estàs. És a dir, que precisament que has anat avançant perquè vas veient que has anat complint uns objectius, que has anat fent uns aprenentatges, és a dir, tot això ja està en aquest bagatge, diguem-ne. A tu et motiva i et constata de que d'on estaves i on estàs.
1: Sí, tu ho acabes de dir ara. És a dir, tu parteixes d'un punt de partida, correcte o no? Que per mi el punt de partida és la curiositat. Per mi el punt de partida és en la qual tu dius, home, és que això no ho coneixia, no ho conec, però m'està motivant perquè em diu algo que per mi serà un èxit.
0: Totalment.
1: Correcte, no?
0: Totalment.
1: I serà un èxit. Però no, un èxit no són grans resultats. Són algo que aprens, que t'apassiona, que després t'apassiona i dius, hòstia, com m'ha canviat la vida? O sigui, és a dir, enfoca't, si tu vols assolir algun resultat, tens que enfocar-te en aquest. Tens que fer-ho, sempre ho he dit, virtualment, per aconseguir-lo d'alguna manera. Virtual.
0: Sí, portar-ho al món real, com si diguéssim tot allò que has anat aconseguint. I és que, clar, tots aquests, aquesta sort que dèiem que un s'ha de treballar, s'ha d'anar d'alguna manera com anotant, no? Com comprovant, com constatant per un mateix i sobretot per veure que precisament que no ha estat fruit de l'atzar, sinó que tu has treballat, no? Que tu has currat, com si diguéssim.
1: Sí, tu has sigut auditor o auditora dels teus creixements i dels teus
0: resultats.
1: Tu tens que auditar, exactament. És a dir, ser crític constructiu, no destructiu, correcte, no? És a dir, auditar és veure la realitat. Correcte, no? Jo sempre parlem amb les persones i moltes vegades diu, hosti, aquella persona, aquell noi, aquella noia, aquell home, aquella dona, oi, què ha aconseguit? Però és que darrere ni un treball, realment exquisit, eh? Correcte.
0: Al·lucinant, al·lucinant, sí, i fascinant.
1: Apassionant, eh? Apassionant, eh?

0: Pensis que estava sobrint, de veritat. Els que tenim l'experiència, encara som uns aprenents encara, hem aconseguit resultats que no estaven previstos, en principi, correcte.
1: Però és que aquí és on a més d'aquest aprenentatge, no? D'aquest treball, d'aquesta sort, poden sortir doncs, noves idees, poden sortir nous projectes, pot sortir tot el que està per endavant. És a dir, que molts cops també en l'elecció dels objectius, Jordi, també està l'èxit i la sort.
0: Sí, això, i si li afegeixes les bones relacions, és molt important. Les relacions que et deixin ser tu.
1: Sí, sí, sí. Ah, exacte.
0: Les relacions que no siguin un bloqueig per tu, que no tinguis que donar explicacions, perquè és que a veure, les coses les tenen que explicar, però no les tenen que justificar, correcte?
1: Que bo,
0: que bo. Explicar però no justificar, ojo, ojo, perquè la bona sort no es justifica.
1: Clar.
0: La sort sí, moltes vegades, has tingut sort, no, la bona sort no es justifica perquè es veu que ha sigut un treball. Correcte, un treball i ha sigut un camí, correcte, no? I tu veus a les persones. Jo a vegades, quan veus una persona que al cap dels mesos o l'any no l'has vist, hosti, quina projecció ha tingut aquesta persona?
1: Total.
0: Perquè ha hagut un treball, correcte, ha hagut un treball exquisit de què? Sobretot de paciència, sobretot i d'interès, i sobretot una cosa molt important, saber-ho deixar-te. Que jo ho he comentat fa... El teu entorn és decisiu també, correcte?
1: El teu entorn és decisiu i és fruit d'aquest esforç, d'aquest treball, d'aquesta constància i de fer aquest equip, no? És a dir, igual que t'has de... O sigui, t'has d'acompanyar dels millors i les millors professionals i persones, perquè al final la suma d'aquests talents en lo personal, en lo professional, en que t'engresquin, que sàpiguen quan engrescar-te i que sàpiguen quan pausar-te i que sàpiguen quan donar-te allò, aquell ingredient que et pot faltar. Jo crec que és una cosa meravellosa.
0: Sí, per mi, jo sempre ho dic, que és l'amistat emocional.
1: Que bo, que bo.
0: L'amistat emocional.
1: Que bo. Doncs nosaltres tenim la sort que tenim l'amistat emocional i professional i meravellosa de tenir totes les setmanes en Jordi González Guillem, que ens dona les seves reflexions, la seva calma, el seu coneixement i la seva manera d'engrescar-nos, que és el que fa sempre també a les seves classes, a les seves formacions, en els seus llibres i en les seves xerrades. Jordi, com sempre, un plaer escoltar-te. Gràcies i fins la propera setmana.
0: Igualment, David. Una abraçada.

va passar. Tal dia com avui, 27 de maig del 2021, s'estrena Friends The Reunion. Després de 17 anys del final de Friends, una de les sitcoms més estimades de la història, HBO Max va aconseguir el que semblava impossible, tornar a juntar Rachel, Rose, Mònica, Chandler, Joey i Phoebe. O més ben dit, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow.

Recordem que va ser tal dia com avui, un 27 de maig del 2021, que s'estrenava Friends The Reunion. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Doncs és això, sempre és un consol quan ens diuen que fa una calor que no seria habitual, no seria la lògica per aquestes festes, no? És una mica com quan anaves a un examen i et deien, no, és veritat que aquest examen pot ser més difícil que els altres. Ah, moltes gràcies. Al final, no és allò, sembla que si és, bueno, és excepcional, bueno, doncs com que ho portes una mica millor, no? Perquè dius, bueno, és que això no és l'habitual i això ha anat així d'aquesta manera. Però la veritat, el fet és que està fent molta calor i, per tant, a les matinades sou moltes les que us esteu incorporant a la aquí a Nits de Ràdio, precisament perquè igual sí que aconseguiu agafar el sol a aquestes hores, no, però la son, no? Però, pam, us desperteu i ara què, no? Perquè estàs entresuat, no? Perquè no circula l'aire i no saps si obrir les finestres o què fer, no? I, bueno, hi ha una sèrie de recomanacions que sempre va bé d'anar recordant, i és que, per exemple, abans d'anar al llit, si teniu la intenció de dormir, si teniu la intenció d'escoltar Nits de Ràdio, pues no, no? Que sempre és bo, doncs, abans de posar-se a dormir, doncs, aplicar aigua fresca, per exemple, als canells, al coll i al front, abans de ficar-se al llit, perquè això, com que baixa una mica la temperatura.

fer servir ventilador o un recipient amb gel o una ampolla congelada davant d'aquest ventilador per aconseguir, doncs, que sigui una mica més fresc a l'aire que treu si no teniu aire condicionat. De totes formes, també diuen els experts que perquè hi hagi més aquest corrent d'aire, seria bo que durant el dia no estiguin obertes aquestes finestres o aquests balcons, no? Sinó que estiguin tancats, i així, quan de veritat es generi corrent d'aire, doncs sigui el que té una temperatura una mica més agradable. Per tant, són moltes les maneres que hem d'intentar, doncs, anar passant aquestes calors, però també el fer-nos companyia, l'explicar-nos històries, doncs jo crec que ajuda i molt, amb curiositats, amb propostes, amb llibres, amb investigacions. Per tant, el que podem fer ara també és escoltar uns consells de professionals que ens donaven l'any passat de com passar l'estiu, perquè encara que no estiguem tècnicament a l'estiu, sí que fa la mateixa calor, així que els escoltem i ens posem una mica al dia de què és el que hem de tenir en compte a l'hora de passar aquestes calors. I ja sabeu, us seguim acompanyant de 2:15 fins a 6, fent nits de ràdio. Així que, encara que suant, aquí seguim.

0: L'any 2018, l'Ignasi Bosch, un jove barceloní estudiant de publicitat i músic, va rebre una notícia que li va canviar la vida. Li havien diagnosticat un càncer, un limfoma. Amb només 20 i pocs anys, s'enfrontava a una de les proves més difícils de la seva vida. No obstant això, en comptes de deixar-se vèncer per la por o el pessimisme, va decidir convertir aquesta experiència en una oportunitat per expressar-se artísticament. El resultat d'aquest procés és un àlbum ple d'ironia i d'humor negre, titulat No tingueu mai càncer. Amb aquest projecte, Bosch no només narra la seva lluita contra el càncer, sinó que també ofereix una visió personal i desafiant sobre la malaltia. El disc, a través de lletres carregades de sarcasme, aborda temes com els canvis físics i emocionals que va patir, la relació amb el seu entorn i els consells no sempre benvinguts que va rebre. Una de les primeres coses que destaca és la seva manera de veure el càncer. Lluny de ser una experiència devastadora, Bosch afirma que ha après a viure amb més consciència. Encara que reconeix que la seva alimentació no ha canviat radicalment, sí que ara està més pendent de mantenir un equilibri en els seus hàbits. Atribueix gran part d'aquesta transformació a la influència de la seva mare, que va insistir molt perquè cuidés millor de la seva salut.
1: He canviat, sobretot també per insistència de la família, de la meva mare sobretot,
2: sí.
1: Però sí, estic menjant com més conscientment, o sigui, no he variat realment tant, crec, l'alimentació, però sí que sóc conscient del que menjo i de

0: mesos amb 4 de quimioteràpia, un de descans i finalment un període de radioteràpia. En cap moment d'aquest procés es va plantejar enfocar-se en la tristesa o en la desesperació. Des del primer moment va pensar en com podia treure alguna cosa positiva de la seva experiència i va ser així com va decidir canalitzar-la a través de la música. Com a músic, aquesta era la forma més natural i sincera d'expressar-se.
1: És una mica la meva manera de ser també, el com em relaciono amb l'exterior. I llavors jo pensava, hòstia, és que és molt diferent l'experiència com penses que serà quan t'expliquen d'algú que li han diagnosticat càncer o d'algú que pateix alguna malaltia similar. Et fas unes idees al cap i després quan et diagnostiquen a tu és completament diferent. I volia com una mica explicar almenys la meva visió, la meva versió dels fets o com ho he viscut. I pensava que, al principi pensava que fes un llibre, però no sabia per on començar i dic, hòstia, si jo faig música, doncs per què no fer-ho amb un

0: Aquesta decisió no va estar exempta de controvèrsia. La seva parella, per exemple, li va advertir que algunes persones podrien sentir-se ofeses per l'ús que fa del sarcasme i de l'humor negre per parlar d'un tema tan delicat. Però Bosch va voler aclarir des del principi que el seu àlbum no tenia la intenció d'ofendre ningú. De fet, la seva primera cançó, Disculpa per avançat, és una manera de deixar clar que només vol explicar la seva experiència des del seu punt de vista i treure'n alguna cosa positiva.
1: Quan ho vaig explicar, la meva parella em va dir en vigila que algú podria, no sé, prendre-s'ho malament o alguna cosa així, i per això vaig fer la primera cançó, que és la de Disculpa per avançat, que és per explicar realment que això no va per atacar ningú ni per ofendre ningú, sinó per explicar la meva experiència i treure'n com la part positiva d'una cosa tan dolenta. Perfecte.

0: Tot i això, Bosch reconeix que algunes persones podrien no entendre el seu enfocament, especialment aquelles que han perdut éssers estimats per culpa del càncer. És conscient que el seu cas, en què la malaltia no ha estat terminal, és diferent del d'altres persones que han passat per processos molt més tràgics. No obstant això, Bosch considera que té el dret de parlar de la seva experiència com vulgui i que ningú no hauria de sentir-se ofès per això.
1: Jo crec que a nivell real ningú, però sí que alguna persona que hagi viscut de prop un procés similar, segurament no la persona en si, no el pacient en si, sinó algun parent molt proper, algun, no sé, que hagi perdut persones per càncer, suposo que és algú que podria prendre-s'ho una mica malament, perquè, clar, no, el meu cas no ha estat terminal, però hi ha hagut casos terminals, i crec que aquests són els únics, després de pensar-hi bastant, que potser algunes coses de les que hi ha al disc no els hi podrien acabar de, no els podrien acabar d'agradar, però jo crec que en general ningú s'hauria d'ofendre per explicar les coses amb humor i des del punt de vista que ho he fet jo.

0: dels arbres. No li deixen veure el bosc.
1: Un dels temes recurrents al llarg del disc és la crítica als consells de persones que, sense tenir experiència pròpia, volen alliçonar sobre com portar la malaltia. Bosch es mostra molt crític amb els missatges de filosofia barata i els consells d'autoajuda que, segons ell, només serveixen per infantilitzar i trivialitzar

0: analitzar una situació molt més complexa. En la seva cançó Filosofia Barata es burla d'aquest tipus de consells que moltes vegades no fan més que generar frustració.
1: No m'he trobat amb molta gent que m'ho hagi dit, perquè tampoc m'he trobat parlant amb tanta gent d'un nivell de confiança que... O sigui, la gent que conec saben que això no m'agrada, que el rotllo aquest dels missatges positius i de Mr. Wonderful, la gent que més o menys estava al meu entorn durant tot el tractament sabien que això és un rotllo que no m'agrada. Però quan, a la mínima que m'han suggerit, jo els he dit, però tu no em veus que jo estic bé d'emocions i de, ho estic portant bé, no necessito llibres, no necessito missatges exageradament positius, i en molts casos falsos o que donen esperances rares. Llavors no m'hi he trobat, però sí que en algun moment se m'ha suggerit o algun, no sé, cas. Vull dir, ja ha estat, de lluny ha estat, i per això jo he decidit no acostar-m'hi gens. I en resposta també, o com a part del no acostar-m'hi gens, hi havia la cançó aquesta. És infantilitzant i és, sí, és com paternalista per part de qui et dona el missatge, perquè no té ni idea de la situació en què et trobes tu. Missatges així tirats a tota la població, no? I és una mica com, bueno, no ho saps. No saps cada cas en concret, no saps si va bé o no, si no va bé. I no és decisió teva o no. Si no adaptes el missatge a la persona que l'està rebent, no t'esforcis a fer-lo.

0: El disc també reflexiona sobre la narrativa bèl·lica que sovint envolta el càncer, on es parla de perdre la batalla contra la malaltia. En la cançó Entre guerres, Bosch desmunta aquesta idea i insisteix que ningú no hauria de sentir-se responsable de guanyar o perdre una lluita contra el càncer. Per a ell, aquesta retòrica és absurda i injusta, ja que posa una pressió innecessària sobre el pacient.
1: No crec que en cap cas ajudi el fet de responsabilitzar el pacient, el fet de dir-li ha guanyat la batalla o no l'ha guanyat, o el que sigui, qualsevol referència que vol dir que si et mors no has batallat prou, que no volies viure prou, doncs és una merda de missatge, realment. I el veiem massa a mitjans i a converses de carrer de, hòstia, és que ha perdut la batalla contra... No, que s'acabi aquesta manera d'expressar-ho, perquè no és veritat. Però... pot ser una millor o pitjor, però és això, al final el que faci el teu cos és en part independent de tu. O sigui, potser si t'ho prens millor et anirà millor, però és que no depèn de tu i tampoc tens marge de decisió en alguns casos. Vull dir, és el que t'ha tocat o el que la vida t'ha tirat i també dir que perquè no ho has superat perquè no has batallat prou és bastant absurd.
0: No tingueu mai càncer. L'Ignasi Bosch ha aconseguit transformar una experiència traumàtica en una obra plena de sarcasme i de profunditat, demostrant que, fins i tot en els moments més foscos, l'humor pot ser una eina poderosa per afrontar les dificultats.

0: fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem. Endavant.
1: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
3: Passant 6 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. Barcelona regularà per primera vegada els mercats ambulants amb una nova ordenança.
4: La normativa establirà criteris comuns per autoritzar paradistes, definir ubicacions, horaris i condicions de funcionament. També preveu substituir les llicències col·lectives per llicències individuals amb una vigència de fins a 15 anys. Abans de la seva aprovació definitiva, s'obrirà un període de consulta ciutadana per recollir aportacions. L'objectiu és donar més seguretat jurídica i ordenar una activitat present en més de 70 mercats de Barcelona.
3: I un estudi alerta que la gentrificació als barris de Barcelona també impacta a les escoles.
4: La recerca apunta que l'augment del preu de l'habitatge provoca canvis en el perfil social de l'alumnat i pot afavorir la segregació escolar. Alguns centres perden famílies de renda baixa mentre n'arriben d'altres amb més poder adquisitiu. Els experts alerten que aquesta situació altera la cohesió social i l'equilibri educatiu dels barris. A part, l'estudi reclama polítiques públiques que connectin habitatge i educació per evitar desigualtats més grans.
3: Els comerços del carrer Muntaner denuncien pèrdues per les obres de l'L8.
4: Alguns establiments denuncien una caiguda de vendes d'entre el 30 i el 40% a causa del soroll, la pols i el tall de trànsit. Diversos negocis alerten que podrien acabar tancant després de mesos de dificultats acumulades. Les obres, que s'allargaran fins al 2027, continuaran provocant afectacions a la mobilitat i al pas de clients. Per aquest motiu, els comerciants reclamen ajudes directes i una acceleració dels treballs per evitar més tancaments al barri.
3: Desarticulada una banda internacional que creava programes informàtics per cometre estafes bancàries.
4: El grup creava eines digitals amb les quals aconseguien accedir de manera fraudulenta a comptes de víctimes i dur a terme transferències il·legals. La xarxa operava de forma estructurada i amb membres repartits en diferents països. En l'operatiu s'han fet diverses detencions i escorcolls en el marc d'una investigació coordinada a escala internacional. L'organització tenia ramificacions a Barcelona i Sitges i s'ha acreditat un perjudici de més de 4 milions d'euros.
3: Són notícies d'aquest dimarts 26 de maig.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.

0: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
1: Doncs un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal?
2: Molt bon dia. Molt bon dia.
1: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber... haig de saber-ho tot.
2: I tant.
1: Què ens espera?
2: Ja hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...

0: Aida de Verdi.
1: I tant. L'Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg. I entre les Aides tindrem ni més ni menys que Anna Netrebko.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
1: És que tu tens molt bon gust,
0: home,
1: Míriam.
0: Clar. Des de que estàs tu aquí amb mi, doncs encara més.
1: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu.
0: Vinga.

0: Aquest Bellini que tant t'agrada és Capuleti Montecchi, Romeu i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe, i que seran unes funcions molt, molt maques.
1: I després de Bellini, què ens espera?
0: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall,
1: que és un expert

0: un gran expert en Mozart, que crec que ja va dirigir aquesta òpera al Festival de Salzburg. No?
1: Efectivament, la va dirigir Salzburg amb un gran èxit i torna al Liceu amb una producció molt clàssica, la producció pròpia del teatre, i dirigida pel Jordi Savall, i un repartiment de veus també excepcional. I abans d'arribar al Nadal tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Liz Davidson, però també el Frede Tomasso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.

0: amb força la temporada, perquè encara no m'ha arribat el Nadal.
1: No.
0: Com donareu la benvinguda al 2027, no sé si ho fareu, amb la que és l'òpera d'hivern per excel·lència?
1: Evidentment, l'òpera que tothom vol veure per aquestes dates, ja sigui desembre o gener, que és aquesta òpera de l'hivern, de la neu, de l'amor...

0: la Bohème de Puccini. Es podrà veure tot el mes de gener. Tres repartiments excepcionals, gairebé 15 funcions de la Bohème, i, a més, amb una producció única, perquè veurem la producció de la Bohème que va veure Puccini quan va estrenar l'òpera.
1: Què dius?
0: Sí. Farem venir la Bohème del Teatro Reggio di Torino, que és una reproducció de l'original, de la que va inaugurar l'estrena mundial d'aquesta òpera el 1896, i que ho farà al Liceu. Una Bohème hiperclàssica. És la Bohème de Puccini la que va veure el compositor.
1: Quina meravella. Viatjant el temps, una mica, aquesta temporada. A veure, jo crec que la gent que ens està escoltant ja està pensant, tinc ganes que comenci aquesta temporada, però potser no saben com es poden abonar. Què hem de fer?
0: Doncs el període d'abonaments està obert, sí. Sempre es poden fer, i els abonaments del teatre són abonaments a la carta, gairebé. Pots fer un abonament a la carta, pots triar tu els títols que vols veure, però també hi ha diferents grups d'abonaments que van des d'abonaments reduïts de 3 funcions fins als abonaments on hi ha gairebé tota la programació del teatre, no només les òperes, també dansa, concerts, també quan el proper dia que vingui parlarem de les ofertes de ballet que hi ha al teatre, però tu pots triar, per exemple, si vols iniciar-te, hi ha abonaments com el PE, que té 3 títols, té la Ida, Bohème i la Flauta Màgica. Hi ha altres abonaments que ja són de 4 títols, on hi ha, per exemple, hi ha la Ida, el Trencanous o la Bohème i la Flauta Màgica. Pots fer-te una mica el que tu vulguis el dia de la setmana que et vagi millor, i sempre són entrades que ja només tenir l'abonament ja tens un mínim d'un 15% de descompte.
1: Ha de ser una de les eleccions més complicades de l'any, A veure, si ets de triar 3, quines 3 trio, Perquè totes són fantàstiques i meravelloses, així que ha de ser complicat fer aquesta tria. Ens ho hem de mirar amb calma, jo m'ho miraré amb molta calma. Seré una nova abonada molt aviat, perquè, clar...
0: Perquè el tens molt a prop, també.
1: Ho tinc molt a prop, ens poses les dents llargues amb tot això que ens portes. Així que, Pol Avinyó, com sempre, moltíssimes gràcies per apropar-nos la música del Gran Teatre del Liceu. Aquí
0: gràcies a vosaltres. Quan vingui la setmana vinent o properament, parlarem de la resta de temporada i també de la dansa i de totes properes òperes que fem de Liceu, perquè encara queden 2 títols per tancar temporada, Les Bodes de Fígaro i Falstaff.
1: És que si heu començat així la temporada, jo no sé com acabarà la temporada 2026-2020.

0: 27. Pol Avinyó, moltíssimes gràcies, com sempre.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: Temps ara pel Ciutat Solidària. Com bé sabeu, la secció on donem veu a entitats amb finalitats solidàries, però avui ens permetem una... ens prenem una petita llicència de no descobrir una nova entitat, sinó que parlarem amb uns vells coneguts, amb bici sense edat.
3: Aquesta entitat, que ofereix passejades a persones grans amb tricicles conduïts pels seus voluntaris, va rebre el màxim reconeixement a la darrera gala Ciutat Solidària i ara es troba immersa en una campanya de crowdfunding per augmentar la seva flota de tricicles. El mes de gener vam fer una excursió molt especial amb ells. A mi em va encantar, Míriam, en la que vam fer una passejada en un dels seus tricicles, acompanyant a més usuaris i també els voluntaris de l'entitat que ens hi van portar. Però avui volem parlar d'aquesta missió tricicle, la podríem batejar així, i també, com no, doncs, saber com li va a l'entitat.
0: Maria Elisa Ojeda, fundadora i coordinadora general d'En Bici Sense Edat. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, gràcies per l'invitació i gràcies per tot el suport.
0: No, no, benvinguda de nou aquí a la ciutat. Com deia el Gerard, l'última vegada que vam parlar amb vosaltres va ser al gener, amb aquesta excursió on vam poder conèixer més de prop la vostra feina, fer una passejada amb els usuaris. En aquests 4 mesos, com ha estat l'evolució de l'associació? No sé si teniu alguna novetat a explicar-nos.
4: Sí, nosaltres no parem de créixer, no parem de tindre idees i de ganes de fer coses. És un projecte que ens engresca i ens enamora. Per del premi que hem guanyat gràcies a vosaltres, l'hem invertit en celebrar el nostre primer congrés d'En Bici Sense Edat, que es va tractar d'un aplec que vam fer a finals del mes de febrer a la ciutat de Terrassa, un aplec de totes les ciutats que tenen en marxa el programa, que a dia d'avui som 16. La darrera és la Garriga, que també va començar tot just ara al març, de mans de la Fundació Autisme La Garriga, adreçat específicament amb persones amb autisme, també amb gent gran, però començarem per aquí i ens sembla una aposta superinteressant i emocionant perquè no havíem encarat aquest públic. També, fa relativament poc hem incorporat 2 tricicles nous. Un se'n va anar a Castelldefels, perquè també estem allà, i l'altre el tenim aquí a Barcelona. I també recentment hem publicat el nostre primer estudi d'impacte social per demostrar una mica, recollir algunes dades de què és el que passa quan nosaltres fem aquesta acció, no?, de portar a les persones que estan en residències, en centres de dies, a passejar en bicicleta, i com aquesta cosa tan senzilla, que és portar-les a fer un passeig en un tricicle conduït per una persona voluntària, pot tenir un impacte rellevant i que dura en el temps, i aleshores això es feia, recollint informació, fent entrevistes, etcètera, etcètera, i això ja està publicat al nostre web.
0: I quin és el principal resultat d'aquesta enquesta?
4: El resultat... Tothom vol repetir, tothom vol que tornem. Clar. O sigui, nosaltres per això no parem de créixer, perquè no para de créixer la demanda tant de persones que volen gaudir del servei com a passatgeres, com de persones que volen ser voluntàries.
3: M'encanta anar a parlar amb entitats, Míriam, perquè és molt emotiu, molt especial veure com creixen, en cas d'En Bici Sense Edat, el creixement podríem dir que és exponencial. Els tricicles, Maria Elisa, són fonamentals en la vostra tasca i per això heu iniciat aquesta campanya de crowdfunding a través de Migrano de Arena. Explica'ns una mica com és aquesta campanya, quants diners necessiteu o voleu recaptar, com va la recaptació i fins quan es poden fer aquests donatius.
4: Sí, és clar, els nostres tricicles són l'eina. L'eina és el punt de trobada de les persones voluntàries que volen donar el seu temps per millorar la qualitat de vida d'algú i d'aquestes persones que tenen aquesta necessitat d'ampliar la seva mobilitat i de mitjançant aquesta passejada sentir-se més acompanyades. Per tant, ara a Barcelona el col d'ampolla el tenim aquí, perquè tenim moltes persones que demanen el servei, moltes persones que volen pedalar, però no tenim prou tricicles i per això hem llegat a aquesta campanya, que la idea és això, reunir una part dels diners que necessitem per comprar un tricicle. Un tricicle d'aquests pots costar entre 6.500 i 10.000 euros. La campanya és per recaptar 5.000 en la plataforma Migrano d'Arena, que elles mateixes ja ens donarien els 1.500 més que ens falten. Una campanya que diu Match Funding, i per tant la Fundació Migrano d'Arena també està posant la seva part. I bé, estem molt contentes perquè la campanya és fins al 30 de juny, Estem, o sigui, encara ens queden 5-6 setmanes, però ja hem arribat al 52% de la recaptació, així que té molt bones perspectives.
0: Doncs recordem a l'audiència que ens està escoltant, si vol col·laborar, com ho ha de fer?
4: Bueno, el més fàcil és entrar al nostre web, envicisenseedat.cat, i allà mateix quan entres veuràs un banner que et posa... Bueno, que te deriva cap a la campanya que està en Migrant a l'Arena.
3: Ens explicaves, Maria Elisa, que aquests tricicles costen uns 6.000 euros aproximadament, i és que no són tricicles a l'ús, no? Vull dir, són tricicles adaptats a les necessitats i a la mobilitat de les persones grans. M'explicaves abans fora d'estudi que no els modifiqueu vosaltres, no?
4: No, aquests tricicles estan fabricats en Dinamarca. Són tricicles elèctrics, òbviament, perquè si vols portar dues persones adultes com a passatgeres necessita una mica d'ajuda. Estan adaptats perquè les passatgeres puguin pujar amb facilitat, no hagin de... Bueno, que tinguin totes les facilitats i la seguretat també. Tot això està fabricat a Dinamarca i nosaltres el que fem és l'encarreguem i ens ho porten fins aquí.
0: Els tricicles són la vostra eina de treball, són fonamentals, però també ho són els voluntaris. Moltes de les associacions que passen per aquesta secció ens diuen, no?, necessitem més voluntaris, més gent. No sé si és el vostre cas, perquè deies, no?, que teniu com una llista d'espera de gent que vol pedalar.
4: És que depèn. A Barcelona sí que està... Sí que tenim una llista d'espera, però sí que és cert, per exemple, capítols nous, com la Garriga, que hem mencionat ara, o d'altres, com estan començant, sí que s'hi fa falta. Per tant, si ens esteu escoltant i no esteu a Barcelona, però us agrada, entrant en la web veureu els 16 llocs on estem i esperem estar properament en més ciutats. Estem treballant per això.
0: Esperem que sí.
3: I a més, ara que parlàvem dels voluntaris, Maria Elisa, jo em vaig poder conèixer tres que són gent especial perquè no es limiten a ser voluntaris. Vull dir, hi ha qui fa de guia de la ciutat, s'ha de tenir una habilitat per tenir un tracte especial, no?, amb les persones que portes, i crec que en feu una formació, no?
4: Sí, totes les persones que s'interessen han de passar per una formació, òbviament és una formació gratuïta, una formació de 4 hores, on no només es parla de com conduir el tricicle amb seguretat, que això, òbviament, és molt important, però també parlem de tot el que és la metodologia, o sigui, què ha de passar durant aquestes passejades, com ho fem. Tenim un protocol de bon tracte cap a la gent gran, lluitem contra l'edadisme, aleshores, per exemple, molta gent s'apropa i no sap ben bé, no?, què és l'edadisme o què és el bon tracte, etc. I aleshores tot això ho repassem molt bé a la formació, però després també hi ha un temps en què estan observant. Aleshores també aprenen molt dels voluntaris veterans, no?, que ja tenen com per la mà tota la mecànica i ja saben com és aquest tracte respectuós, com és acompanyar la persona a la seva pròpia velocitat, etc. I això pues, va funcionant bastant bé, la veritat. Som un equip, totes les voluntàries s'ajuden entre elles. Si una no pot anar a la passejada, pues ja demana en el grup de WhatsApp allà qui la pot substituir, perquè la idea és no parar, òbviament. Clar. Un cop tens la cita, pues apareixer. Però si et passa alguna cosa, pues algun company et substitueix i sempre estem pendents les unes de les altres, no? Que tothom estigui en la mateixa línia de treball.
3: I a més a mi em va cridar l'atenció en l'excursió que ja es teixeix com una relació molt especial també, perquè hi ha molts casos en què es coneixen les persones grans amb els voluntaris.
4: Depèn, no? Aquí a Barcelona costa coincidir amb la mateixa, perquè són moltes persones, però sí, si fas diverses passejades amb la mateixa persona acabes coneixent, no? O sigui, el tricicle, quan comences a pedalar, la persona es relaxa molt i comença a explicar-te coses i de vegades t'explica coses que pots...
3: I aquesta gent té moltes coses per explicar,
4: Sí, moltes. De veritat que sí. I veus la ciutat diferent, també, no? Però sí, acaben sent coses que podrien ser fins i tot íntimes i per supuesto, és inevitable, no? Acaba fent una relació d'amistat, si coincideixes. Sí.
0: Doncs esperem que aquest nou tricicle arribi el més aviat possible. Encara tenim moltes setmanes i aneu molt bé i segur que a partir d'avui tindreu més ajudes. Maria Elisa Ojeda, fundadora i coordinadora general d'Envici Sense Edat, com sempre. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina que esteu fent.
4: Gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: Al món hi ha moltes professions que, cadascuna pels seus motius, en resulten atractives. I, sens dubte, la de pilot d'avió forma part d'aquesta llista. Doncs bé, avui ens volem endinsar en aquest món de la mà d'algú que no només s'hi dedica, sinó que també fa divulgació.
3: Parlem del Ramon Vallès, un pilot d'avió natural d'Igualada, amb moltes hores de vol a les esquenes, que, a banda de transportar passatgers, es dedica a explicar els secrets i curiositats de la seva professió a través de les xarxes socials, un perfil que compta, atenció, amb 366.000 seguidors. I no només això, i és que també ha publicat un llibre sota el títol Bienvenidos a Bordo.

0: Bordo les escribe su comandante, en el que repassa la seva extensa carrera i les seves vivències als comandaments d'una aeronau.
1: Ramon Vallès, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Míriam. Bon dia, Gerard. Tot bé per aquí. Gràcies.
1: A veure, Ramon, la de pilot d'avió, com moltes d'altres, és una professió totalment vocacional. En quin moment de la teva vida penses, mira, m'agradaria això de volar?
2: Bueno, això, primer, tens tota la raó, és vocacional 100%. Si no fos vocacional, ser pilot seria, anem a dir, un desastre de vida, perquè és així mateix. I en segon lloc, no és una decisió que es prengui en un dia, d'avui per demà decideixo anar aquí o anar allà, sinó que, esclar, estem parlant de desenvolupar una feina que en principi és per tota la vida. És una feina amb un grau de sacrifici elevadíssim, a nivell de que familiarment i socialment la teva vida és molt desendreçada, perquè tingueu present que un pilot, tots els dies de l'any, absolutament tots, són feiners, sense excepcions, tant se val si és Nadal, si és Cap d'Any, si és igual. Les aerolínies volen tots els dies. Aleshores, a veure, això, en el cas meu, que jo conec el meu lògicament, és algú que neix des de la infància en un entorn que, si és cert que el meu pare no era pilot, però era un amant de l'aviació, i d'alguna manera, doncs, mica a mica, m'ho va anar inculcant. Mm. I quan va arribar el moment dels 18 anys, allò que dius, doncs vinga, ja hem acabat els estudis, no?, el que antigament era el BUP i el COU, el batxillerat d'avui en dia, i has de prendre la difícil decisió de qualsevol jove, que és, i a què dedicaré la meva vida? Mm. Que no és poca broma. I tampoc hem de pensar que ens hem d'equivocar, Si un dia t'equivoques i el camí no és el que tu volies i vols corregir, ho fas. En el meu cas, us haig de dir que jo als 18 anys ja tenia molt clar que volia ser pilot, però com explica en el llibre meu, la meva mare no li va semblar una idea massa adient i m'ho va voler treure del cap durant 3 anys. Vull dir que vaig haver d'esperar-me als 21 per donar, com diríem, el cop de puny sobre la taula i dir, jo vull ser pilot, peti qui peti. Mm. I han passat 40 anys.
0: Déu-n'hi-do, que passa ràpid el temps, I a partir d'aquell moment, què, Ramon? Perquè això, com deies, no es fa d'un dia per l'altre. Com és la formació d'un pilot d'avió i quant temps vas tardar des que vas començar a formar-te fins que per fi vas fer el teu primer vol?
2: A veure, el recorregut en ocasions pot ser curt o pot ser llarg. M'explico. Una cosa és tot el procés com a alumne pilot d'una escola, en la qual tu, lògicament, has de fer un aprenentatge tant teòric com pràctic. Uh-huh. Això és algo que marca la diferència respecte a moltes, si m'ho permeteu, graus universitaris, en els quals majoritàriament passes per un aprenentatge que tot se centra en l'assistència a unes classes teòriques i potser a final de grau hi ha unes pràctiques. Nosaltres no, nosaltres estem sotmesos sempre a una activitat pràctica que és essencialment volar unes avionetes a l'escola i, a més, uns simuladors de vol. Però això és un camí que pot ser, depèn del camí que escolleixi l'alumne. Hi ha mòduls que em diuen, hi ha cursos integrats. Clar, això ha canviat molt. De quan jo em vaig formar fa 40 anys, avui en dia hi ha una diferència abismal. Mm-hmm. Altra cosa ben diferent és assolir una feina, que és on realment el pilot començarà a desenvolupar la seva professió amb tota plenitud. Aleshores, ho dic perquè jo, quan vaig començar a Sabadell, l'any 1987, tenia molt clar que jo algun dia seria pilot d'una aerolínia important espanyola, que és on jo ja hi porto 28 anys treballant. No, no. Però sempre li explico a les persones que em pregunten com m'ha anat la meva vida, perquè entenguin que no és fàcil, des que jo vaig començar a Sabadell l'any 87 fins que vaig aconseguir ingressar en aquesta important aerolínia, van passar 11 anys a la meva vida. No. Que sí, és cert que pel mig vaig fer feines, vaig volar per altres companyies aèries, anem a dir, més modestes, més petites, vaig ser instructor de vol a una escola, i també va haver-hi èpoques, escolteu-me, que no hi havia feina, i el Ramon Vallès estava de mecànic al taller del meu pare, canviant olis, canviant pneumàtics, i guanyant-me la vida amb tota honestedat, esperant que arribés la meva oportunitat. Ho dic perquè això no és gens fàcil, no és acabar una escola i l'endemà ets pilot d'una gran companyia. No té per què ser així.
1: Escolta, Ramon, i com va ser aquell primer vol? Un cop acabes la teva formació i ja comences a volar sol, com ho recordes?
2: A veure, ho recordo amb molta emoció. Si parlem i ens centrem en concret a l'any 1998,

0: 1998, quan van passar 11 anys de la meva vida des de que vaig començar a Sabadell el primer dia que amb aquesta companyia aèria jo vaig fer el meu primer vol de passatgers, doncs va ser brutal, va ser molt emocionant. Ja va ser prèviament molt emocionant quan vaig rebre la notificació de que jo havia passat totes les proves d'accés, perquè també entendreu que ingressar a una aerolínia no és arribar, clar, hola, bon dia, sóc el Ramon, passi, benvingut.
1: Aquí està el meu currículum.
2: No. Sí, sí.
0: Clar, no, al contrari. Tu, Míriam, primer presentes un currículum que compleixi els requisits de l'aerolínia. Uh-huh. I a partir d'aquí et seleccionaran per passar una sèrie de proves de diferents àmbits. Clar. I, lògicament, les proves van, si m'ho permets, com de menor a més dificultat, on l'última prova, la definitiva, és aquella prova en el simulador de vol, uh-huh, on se't sotmet a una sèrie de proves de fallos de motor, a veure com reacciones. Uh-huh. Bé, en definitiva, va ser un període estressant, il·lusionant però estressant, i el moment que et diuen, ei, has passat totes les proves, llavors, esclar, has d'esperar el moment màgic d'agafar un bolígraf i signar el teu contracte laboral. Uh-huh. I un cop arribes a l'aerolínia, i ja ets oficialment pilot d'aquella casa, reps un entrenament pel tipus d'avió que volaràs i arriba aquell dia en el qual ja t'assentes dins un avió ple de passatgers. Això sí, que quedi clar, com a copilot, no cal dir-ho, ets el copilot, mm-hmm, acabes d'arribar. Bueno, ho recordo amb molta emoció i amb aquell orgull de dir, ei, he passat 11 anys de la meva vida...
2: Aquí arriba la recompensa, eh?
0: Clar, clar, és que hem d'entendre, i això és un missatge per la gent jove que avui en dia ho vol tot amb immediatesa, eh? És que per tenir premi ha d'haver-hi un esforç.
2: Clar, i tant.
0: Això és llei de vida.
2: Quin trajecte va ser, Ramon?
0: El primer vol que vaig fer, amb aquesta aerolínia, vaig volar de Madrid a París. Mira. I tornar, lògicament.
2: Déu-n'hi-do.
0: Era un vol, anem a dir, curtet.
2: Sí,
0: sí, clar, home, comparat amb ara, no? Ara, clar, tants anys després, clar, l'escenari ha canviat molt.
2: Clar, no començaràs creuant el món. Ramon, probablement siguis un dels pilots d'avió més coneguts ara mateix al nostre país, i és que, com dèiem, a banda del teu dia a dia a la cabina de l'avió, també ets molt actiu a les xarxes, sí, socials, i a més has escrit molt, aquest molt llibre, Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante. Com és que vas començar, correcte, a fer contingut a xarxes i per què has decidit escriure el llibre?
0: Home, mira, Gerard, molt senzill. En primer lloc, el tema d'Instagram a xarxes en concret, que és la xarxa on jo tinc més activitat, que també és veritat que tinc un canal de YouTube, etcètera, etcètera, no? Però en qualsevol cas, l'Instagram, que és una xarxa molt que flueix molt ràpid entre els que publiquem i els seguidors, jo fa escassos 2 anys, només 2 anys, que tenia un compte d'Instagram que potser hi havia 800 seguidors, se m'ocorre un dia fer una publicació de caràcter aeronàutic, estrictament de la meva feina. Ni tan sols apareixia jo la meva cara, sinó que senzillament feia un petit enregistrament de la cabina conforme preparàvem un vol per anar a Santiago de Chile. Bé, en qualsevol cas, va fer una acceptació molt important, aquest vídeo, i va fer que el meu Instagram comencés a créixer, de tal manera que jo, lògicament, vaig seguir creant més contingut. I ara, que han passat 2 anys, hem passat d'aquells 800 seguidors a, com tu deies abans, 366.000, el qual és un
2: disparat. Déu-n'hi-do.
0: Ara bé, això ha generat més oportunitats de comunicació, que totes són molt benvingudes. I una d'elles, que per mi ha sigut espectacular, ha sigut l'oportunitat que em va donar Geoplaneta, que és un segell dins del grup Planeta, que l'any 25, al gener de l'any passat, em van enviar un correu electrònic on em convocaven a Barcelona per tenir una reunió. Uh-huh. I allà vaig conèixer la meva editora, la Marta, i em va dir, escolti, miri, hem vist el contingut, hem vist com vostè fa les coses, hem vist com vostè les explica, hem vist el que té una acceptació important, es veuria en cor de fer-ho tot per escrit? I jo vaig dir immediatament que sí, em va semblar un repte meravellós.
1: Uh-huh. I tant.
0: I un any més tard, al gener del 26... complint els termes que jo havia compromès amb ells, vaig presentar tot el manuscrit. Vull dir que... I ja està, ja tenim el primer llibre.
1: Ramon, a veure, t'haig de confessar que a mi em fa una por volar. Bueno, tremenda. T'ho imaginaves, no?
2: A mi m'encanta.
1: Som totalment diferents.
2: Sí que fa cosa, hi ha una part de cosa que dius, ai, però a mi m'encanta.
1: Clar, per mi el pitjor moment és enlairar-se, com a moltes altres persones al món els hi passa. I per tu, quin és el moment de més nervis o de més tensió, o no? O vas ben tranquil?
0: A veure, en qualsevol cas, tingueu present que tota fase de vol té les seves característiques. I és evident que no només l'enlairament,

0: Miriam, sinó que l'aterratge són aquelles maniobres on l'avió està més proper al terra.
1: No m'ho diguis, no m'ho diguis.
0: Quan l'aïllament... No, no, a veure...
1: Perquè jo l'aterratge penso, bueno, com a mínim estem més a prop del terra, el cop no serà tan gran.
0: Són maniobres diferents amb les seves, repeteixo, característiques, però no cal que us digui, i això sí que m'ho sé molt bé, i és que són maniobres molt controlades en tot moment. M'explico. L'enlairament, quina és la seva particularitat essencial de l'enlairament? I és que, en primer lloc, és quan l'avió més pesa.
2: Clar.
0: Més pesa per què? Perquè estan en els seus dipòsits, és on hi ha la quantitat necessària de combustible legal, més les reserves pertinents per desenvolupar un vol. Clar, quan parlem d'aquest primer vol que us anomenava jo per anar a París, doncs potser aquell dia l'avió portava en els dipòsits uns 7.000 quilos de combustible. 7.000 quilos et poden semblar molts, et poden semblar pocs. Si els comparem amb els que avui en dia carrego per fer un vol a Santiago de Chile, et semblaran molt pocs. Per què? Perquè quan jo ara m'alero per anar a Santiago de Chile, que és un vol molt llarg, en els dipòsits del meu avió hi han al voltant d'unes 90 tonelades de combustible. Per tant, tot això, Míriam, s'ha d'enlairar, és evident. Ho hem de separar del terra i que comenci a volar. En primer lloc, la màquina és exquisita, la màquina està pensada per volar. Per tant, això no en tenim cap dubte. En segon lloc, els pilots, abans de cada enlairament, tenim previstos tots els possibles escenaris que poguessin arribar a succeir en sentit advers a l'operació. Quan dic advers és... i no t'espantis, Míriam, en el cas, imagina't, molt hipotètic, de que en un enlairament jo tinc la ingestió d'un ocell gros en un dels motors i aquell motor pateix uns danys i l'hem de parar. L'hem de parar. Bé, hem de tenir molt clar que avui en dia els avions, que la majoria dels avions que volen pel món són de dos motors, també n'hi ha de quatre, però molts són de dos motors, estan perfectament certificats perquè a partir de certa velocitat, a pista, quan l'avió ja s'accelera per alegrar-se, amb un sol motor l'avió pujarà. Si no, els avions bimotors no estarien certificats. Aleshores, amb això vull dir que heu d'estar molt tranquils, perquè ara, a veure, tampoc us donaré una classe de pilotatge, perquè estaríem 4 hores parlant, però senzillament la confiança de que els pilots ho tenim tot previst.
1: Això està clar.
0: En una fase sensible, no perillosa, Míriam, no utilitzem mai la paraula perillosa, perquè un pilot mai se sotmetrà a situacions perilloses, que a més les coneix.
1: És el primer interessat, també, clar. Que és el primer interessat de que tot surti bé, clar, també és la seva
0: vida. Evidentment, sí, sí. Home, a veure, sempre faig aquesta petita broma, jo estic a dins de l'avió amb vosaltres. Si el Gerard i la Míriam desitgen viatjar, algú els ha de portar, i algú sempre són uns pilots i una tripulació. Per tant, ja ens en guardem prou de que l'operació sigui exquisita en tots els sentits. Per tant, l'enlairament senzillament té unes particularitats, però no és una maniobra perillosa, ni molt menys.
1: Doncs m'has deixat més tranquil·la, Ramon.
2: Sí, home, i tant, i tant.
0: Això espero.
1: I tant, i tant.
2: Ramon, crec que ens deies que són 28 anys de carrera. D'anècdotes en deus haver viscut?
0: L'aerolínia que volo ara sí, ja en porto més.
2: En són més, per això.
0: Més anys volant, però...
2: Clar, són molts anys,
0: bueno, Ja són molts anys.
2: Són moltes hores de vol i suposo que moltes anècdotes. No sé si pots compartir amb nosaltres la que més recordis o la que més t'hagi marcat.
0: Bueno, a veure, tot depèn de quin tipus d'anècdota vulguis, perquè lògicament, si segons quina anècdota us expliqui, resulta que la Míriam tornarà a tenir por a volar. I això és el que jo no voldria. Clar, tinguem present això.
1: La que tu vulguis explicar.
2: La que tu vulguis.
0: No, jo... A mi m'agrada més compartir les coses boniques, però sí que també hem d'assumir que amb una carrera tan llarga volant avions, com bé hem apuntat ara, de més de 28 anys, estadísticament, de tant en tant, tens situacions que són senzillament adverses. Però que també és ben cert que els pilots estem perfectament preparats per fer-hi front. A nivell de turbulències importants, que sabem que a la turbulència no li passa res a l'avió, per tant, preocupeu-vos només estar lligats en el cinturon i mai us passarà res. Però jo també he tingut emergències en les quals he hagut de fer, doncs, com es veu a les pel·lícules, no? Que salten les màscares d'oxigen i has de fer un descens d'emergència. Bueno, doncs el fas perquè t'han ensenyat en repetides ocasions què passa i què has de fer en un cas d'una despressurització d'un avió i que per això salta les màscares per protegir els seus ocupants i que mai els hi falti oxigen mentre l'avió baixa d'aquelles grans altures fins a una altura que sigui apta pels éssers humans. Per tant, que he viscut un descens d'emergència, que he tingut problemes de fum en un avió, que he tingut emergències mèdiques on sobtadament un passatger es troba malament i afortunadament sempre tenim un metge que ens diu ep, hem de desviar el vol perquè aquesta vida corre perill. Però després també tinc moltes anècdotes boniques en les quals he tingut la gran sort de conèixer els meus passatgers en primera persona, conèixer les seves històries, les seves inquietuds, els seus problemes, les seves il·lusions, que tot això sempre m'ho faig meu. I d'aquesta manera jo desenvolupo una feina on sempre, absolutament sempre, el més important són els ocupants de l'avió i el compromís que jo prenc amb ells per desenvolupar un vol, en primer lloc, sempre segur, i per portar-los al destí amb totes les garanties perquè ells puguin dur a terme els seus projectes personals. I, esclar, he conegut una senyora no fa massa, imagineu-vos, una pobra mare que portava 7 anys sense veure el seu fill. Clar, estem parlant de coses molt potents, estem parlant de coses on tu dius no puc fallar. I que quedi clar, que en ocasions el comandant d'un avió, si és necessari, per preservar la seguretat del vol, en ocasions has de prendre la decisió de no desenvolupar el vol. Perquè la seguretat està per sobre de tot.
1: En aquest cas, el passatger no s'ha d'enfadar, Si el capità aquesta decisió és per algun motiu de pes.
2: El cas d'aquesta mare, segur que el Ramon li va dir, t'hi porto volant, no?
0: Sí, efectivament. La vam portar volant de Xile a Barcelona, i lògicament, quan vaig arribar a Barcelona, vaig acomiadar d'ella, li vaig desitjar molta sort i que tingués un dia meravellós de poder veure i retrobar-se amb el seu fill 7 anys més tard, que és molt gros.
1: Ramon, parlàvem abans del teu primer dia, del teu primer vol. Com t'imagines que serà l'últim dia, el dia que et jubilis? No sé si tens pensat alguna cosa especial.
0: No hi penso. Míriam, no m'agrada pensar en això perquè no m'hi veig encara. No m'hi veig jo, si Déu vol i la salut em funciona bé, que avui per avui és així, em queda encara per davant uns 5 anyets. I el que a mi m'agrada és gaudir el dia a dia. I quan, de la mateixa manera que gaudeixo cada vol que faig, procuraré el dia que arribi l'últim, d'aquí 5 anys, gaudir-lo. Gaudir-lo de la mateixa manera, i això sí, sapient que serà l'últim. Això és ben cert. Però m'estimo més pensar en com ocuparé la meva vida. Però no tinc cap dubte que serà una vida molt ocupada.
1: Home,
0: perquè si ara, imagineu-vos que ara, que ja em dedico a volar avions cada setmana. A més, he tingut l'encert d'escriure un llibre i de fer tot el que faig a vosaltres a nivell de mitjans de comunicació, tant de televisió, de ràdio, mitjans escrits. Em sento intel·lectualment superocupat i ja dic jo que quan el dia que deixi volar els avions, senzillament gaudiré de més temps per fer això que faig ara amb vosaltres.
2: Oh, i tant. Oh, i tant. Ja ho pots...
0: No, m'il·lusiona molt la comunicació. De veritat, m'encanta la comunicació.
2: Ramon, ja per acabar, si et sembla, fem una bateria ràpida de 5-6 preguntes, que em ve molt de gust fer-te. Quin és l'aeroport més maco del món?
0: Més maco del món? Bueno, depèn del que tu consideris per maco.
2: A nivell d'edifici, d'equipaments, allò que aterris i diguis, quin aeroport més maco.
0: Instal·lacions com a aeroports potents, els aeroports nord-americans són espectaculars. Són molt bèsties, són unes infraestructures molt canyeres. Jo, a veure, quan em vaig formar com a pilot, els aeroports americans ja m'impressionaven comparat amb el que teníem aquí al país. Però, bueno, estem parlant dels aeroports que belluguen més avions en tot el món. Per exemple, el número 1 és Atlanta. Clar, són unes infraestructures... Però aquí a Europa tenim un Amsterdam que té 8 pistes. Una animalada. Vull dir que, en el segle XXI, els aeroports, en línia general, són grans infraestructures que a mi m'al·lucinen, en general, tots. Després hi ha el tema paisatge, de que tu arribis i aquell aeroport estigui en un entorn que dius que guapo, no? Bueno, els que som d'aquí, doncs ens agrada l'aeroport del Prat. Tenim el Mediterrani meravellós, tenim Barcelona, que li fa companyia al costat. A nivell de paisatge és molt guapo l'aeroport del Prat.
2: Doncs amb això ens quedem. Segona pregunta, a quina pista t'agrada més aterrar i quina és la més complicada?
0: Bueno, complicada, us faré una confessió que l'he fet moltes vegades. Una pista per si sola no és complicada. La pista no té cap complicació, perquè tu ja la coneixes, coneixes la seva distància d'aterratge i coneixes una sèrie de paràmetres perquè l'aterratge sempre sigui segur. Igual que l'enlairament, l'aterratge, val? Ara bé, què li passa a una pista quan la meteorologia que l'envolta és complexa.

0: Doncs aleshores allò és una pista complicada, però no per la pobra pista, que no té cap culpa,
1: sinó per les condicions.
0: Aleshores, us ho posaré molt fàcil. Dies 20, 21, 22 de gener de l'any 2020, just abans de la pandèmia.
2: Sí.
0: Tempesta, glòria a Catalunya.
2: Sí.
0: Allò va ser espantós.
2: Sí, sí.
0: Ja jo és la pitjor nit, perquè era, va ser de nit quan jo vaig arribar al Prat aquell dia al vespre, la pitjor nit que recordo amb els últims 40 anys que porto volant.
2: Déu-n'hi-do.
0: Per tant, era l'aeroport del Prat, que sembla que l'aeroport del Prat no pot tenir cap complicació. Doncs aquell dia la meteorologia era tan radicalment adversa que, bueno, vam al·lucinar tots plegats. Jo el primer i era el comandant.
1: Déu-n'hi-do. País o ciutat que més t'agrada i la que menys?
0: Bueno, aviam, jo vaig a molts llocs. Hi ha països on, tristament, la vida humana té un valor molt baix. Són països pobres, països que, bé, poden ser molt perillosos, i, per tant, doncs, anem a dir que no els gaudeixes. Mm-hmm. Jo arribo a hotels en els quals us diria que pràcticament tinc prohibit abandonar l'hotel. Per precaució, per seguretat. I si ho faig, haig de prendre moltes mesures. Me'n vaig a sopar a un restaurant que hi aniria tranquil·lament a peu si fos a Barcelona, i en canvi m'ha de recollir una furgoneta a porta d'hotel i portar-me a porta de restaurant i a l'inrevés. Parlo de casos que jo he viscut, com és a Caracas, com és a Guatemala, que dius, vés amb compte. No se t'ocorreix sortir un rellotge a la munyeca. Perquè tindràs problemes segur. Per tant, has de vigilar. I després, hi ha altres països que són més agraïts, que tenen una gastronomia estupenda i que els gaudeixes més, que tens museus, que tens moltes activitats per dur a terme, però també us haig de dir que moltes vegades, jo, la majoria de les vegades, estic en un destí 24 hores, per tant, tampoc tinc temps de fer turisme.
1: Clar.
0: Val? Per tant, hi ha molts perfils de ciutats i països. Jo m'agrada variar, però assumint els riscos que corro quan vaig als llocs.
2: Don Ramon Vallès, només et diré una cosa. La propera vegada que viatgi, intentaré informar-me a veure si ets tu el pilot, perquè m'has deixat molt tranquil·la.
1: Estaria molt bé.
2: I així seria un punt a favor per volar, eh?
0: Pilot d'avió... Míriam, estic a disposició.
2: Home, no m'ho diguis això. Pilot d'avió, divulgador i autor del llibre Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante. De veritat, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer.
0: El plaer ha sigut meu, us desitjo un bon dia a vosaltres i a tots els nostres oients. Que vagi ben abraçada.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
2: Com cada dimarts acabem el programa parlant de literatura, avui ho fem de la mà de la Raquel Duran, responsable de comunicació de Libelista, que és la xarxa de llibreries independents que ofereix serveis de distribució, edició, presència digital i un e-commerce comú al sector del llibre. Raquel, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Míriam.
2: Com estàs?
4: Molt bé. Aquí ja preparada per recomanar-te 3 i un llibre més que he sumat en l'últim moment.
2: Un bonus track portes avui, eh? Molt bé, molt bé.
4: Sí, és recomanació personal.
2: Recordem que la Raquel que ens porta és la recomanació dels que més en saben de la lectura, que són els lectors. Així que, vinga, va, Raquel, quina és la primera proposta avui?
4: Mira, la primera proposta, l'he deixat per la primera perquè sé que t'encantarà.
2: A veure.
4: Comencem amb Ciudad de Sal, de David B. Hill. Mm-hmm. Aquesta novel·la ens porta al Japó del segle XVII. No sé què està passant amb Japó, ara que m'estic...
2: T'agrada molt, ara, eh?
4: Japonesa. Sí, ara, però és que potser agafo un llibre de thriller i també la història passa al Japó. Aquesta història ens porta al Japó del segle XVII i ens situa en una època plena de conflictes, secrets i, bueno, lluites de poder. I la història gira al voltant d'una investigació i d'una sèrie de misteris que els protagonistes hauran d'intentar resoldre. I a mesura que avança la història apareixen, doncs, intrigues, sospites, bueno, situacions que mantenen el lector amb ganes de continuar llegint. I el que fa especial aquest llibre és la barreja entre novel·la històrica, misteri i aventura. I és que no és només una història de detectiu, sinó que permet descobrir una cultura i una època molt diferents com és el Japó. I jo recomanaria aquest llibre a les persones que gaudeixen, doncs, els llibres que tenen acció, enigmes i sobretot els que tenen girs inesperats. Aquesta és la primera recomanació.
2: No facis més recomanacions d'aquesta, Raquel, perquè és que tinc una llista de llibres pendents i de llibres que em vaig comprant i que tinc a casa per llegir, que aquest estiu només podré llegir. No puc anar ni a la platja.
4: Sí, l'altre dia estava mirant reptes de lectures, sí? I vaig llegir un repte que era llegir 80 llibres a l'any.

0: No, no, 80, bueno, és que has de tenir... Bueno...
1: Molt de temps lliure, sí, sí.
0: Molt de temps lliure, exacte.
1: O dormir molt poc.
0: Mira, que també o dormir molt poc, exacte.
1: Vinga, quina és la segona proposta que ens portes?
0: Mira, la segona proposta que us porto és, es titula Una vida lejana, m'encanta el títol, de sí. Margot Stidman, i aquí canviem completament d'ambient i entrem en una història molt més emocional, i és que aquesta novel·la parla de la vida d'uns personatges que han d'afrontar decisions molt difícils i que es veuen obligats, doncs, a conviure amb les conseqüències d'allò que fan. És una història que parla de l'amor, de la família, de les pèrdues i també de les segones oportunitats. I és un llibre que no es basa tant en l'acció, sinó en les emocions dels personatges i, bueno, és una lectura bastant tranquil·la, però amb molta càrrega emocional. Mm-hmm. Llavors, recomanaria aquest llibre, doncs, especialment a les persones que gaudeixen, doncs, històries emotives, dels drames, a mi m'encanten els drames, sí. I les novel·les que et fan connectar amb els personatges. És una novel·la molt, molt maca, molt bonica i, sobretot, molt entretinguda.
1: És de plorera o què?
0: Una miqueta, sí.
1: Acabo de quedar una de plorera, no sé si vull una altra.
0: I no vols més. No, és un llibre que al final et preguntes què faries tu si et trobessis en una situació semblant als protagonistes. Uf. Llavors és contínuament com està pensant i bueno, és una... A mi que jo sempre quan me'n pregunten a tu què llibre està gran? I jo les històries que estan ben explicades. I aquest totalment. És un llibre que està molt ben explicat.
1: Totalment, totalment. Doncs també ens apuntem Una vida lejana a la llista de desitjos per aquest any. Vinga, tercera proposta dels lectors.
0: Mira, la tercera proposta que ens porten els lectors es diu La pequeña floristería de Tokio. Oh, a veure si pronuncio bé el nom de l'autor. Es diu Yukihisha Yamamoto.
1: Perfecte, perfecte. El teu japonès està perfecte.
0: Sí, perfecte. Mira, i aquest llibre ens porta fins al Japó actual i ens introdueix en una petita floristeria que ens converteix en un lloc molt especial per a les persones que hi passen. I a través dels personatges que hi entren en aquesta floristeria i les seves històries, descobrim moments de vida quotidians, emocions i petites situacions que acaben tenint molta importància. I bueno, és una novel·la que transmet calma, sensibilitat i de vegades tenim la sensació, no, de que les grans històries han de tenir aventures espectaculars i grans misteris, però aquest llibre demostra que les petites coses també poden emocionar. I és una lectura molt suau, molt agradable i és ideal, doncs, per llegir moments tranquils, per desconnectar una miqueta del ritme, perfecte ara per la platja, per la piscina. A més, és molt, molt primer. I, bueno, és un llibre que és molt maco, ara que s'ha posat tant de moda la literatura japonesa, i és un llibre que recomanen els lectors.
1: Home, ja amb aquest títol, La pequeña floristería de Tokio, és
0: molt
1: maco.
0: Preciós
1: aquest títol, eh?
0: I per... Sí, i la coberta també.
1: Sí, mira, ara l'anava a buscar perquè dic, segur que té una portada boníssima. Jo
0: sí,
1: crec que és perfecte,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: per quan acabes de llegir un llibre una mica feixuc...
0: Exacte, a mi m'encanta entre tant thriller, fiques una miqueta un llibre d'aquests i comences el dia amb un altre pensament.
1: Totalment, la portada és preciosa, eh?
0: Sí,
1: per
0: és molt maca.
1: Vinga, sí. I avui ens deies al principi que portaves un bonus track, així que t'ho diràs,
0: sí.
1: Quin és?
0: Mira, és una recomanació personal, és una miqueta en aquest món de la literatura japonesa i és un llibre que estic llegint, em queda poquet, però el recomano ja perquè m'està encantant. Es diu Un último instante conmigo i el recomanaria especialment a les persones que gaudeixen, doncs, de la literatura japonesa i d'aquelles lectures senzilles però amb un missatge molt profund, que és el que dèiem. El llibre planteja una pregunta molt curiosa i, mira, és si tinguessis alguna assumpte pendent o alguna cosa important que encara no haguessis resolt,
1: sí.
0: En què et reencarnaries? No? Llavors, el llibre és un conjunt de petits contes, de petites històries, on els personatges veuen que tenen un assumpte pendent amb alguna persona, llavors li pregunten en quin objecte o en què cosa es reencarnarien. Llavors, bueno, algunes persones diuen, doncs, en la tassa favorita del seu marit, una altra, doncs, en el llapis que escriu sempre el meu pare. Llavors és un llibre que és molt tendre, molt emotiu, però et fa reflexionar sobre les petites coses de la vida i és un llibre que m'encanta, m'està encantant i he pensat, doncs, mira, el recomano també, l'afegeixo.
1: Que guai.
0: Com a recomanació personal i és un llibre maquíssim, és preciós.
1: Doncs una altra cirereta per aquest estiu, eh? Per descansar,
0: sí.
1: Per relaxar-nos i per gaudir de la lectura, que al cap i a la fi és el que volem amb aquestes seccions, que la gent s'animi a llegir.
0: Exacte.
1: Que llegir és meravellós i dona vida.
0: Exacte, sí.
1: Qualsevol cosa.

0: qualsevol tipus de lectura és benvinguda.
1: Sí.
0: Ara la Raquel li ha donat per la japonesa, però bueno, thrillers, romàntiques, sí. el que sigui, ens agrada
1: exacte.
0: Llegir.
1: El bo llegir, que és molt bo.
0: Exacte. Doncs, Raquel Duran, gràcies per aquestes quatre recomanacions que ens porten els lectors, i tu mateixa com a lectora també. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Que vagi molt bé, Míriam. Un petonet.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Doncs vinga, recta final del programa i volem saber què és el que us xucla a vosaltres la sang.
3: Bon dia. Pues a mi lo que me chupa la sangre es los pagos extras de cada mes. Que algún mes pienso, este mes me va a quedar algo y al final siempre sale algún pago extra. Es que es una pasada. Sí, y las obras me las detesto. En mi blog están haciendo obras, eran 2 meses, ya vamos 5 y cada vez nos piden más dinero. Me tienen harta, te lo juro. Yo qué sé. Esto me quita muchos años de vida. Adeu.
4: A la família, ostres, que em posa de les nervis, que em subleva, que és superior a mi. Tot el que havíeu dit, anar al supermercat i veure com estan els preus, al mercat, veure com està tot, és impossible, i que el salari no puja, i que ara en aquest embut hi troben joies que diuen que venen d'herència dels seus pares, coi, que eren d'allò condes o burgueses, la mare de Déu Santíssima. Em subleva molt també la gent que sap de tot, que sap més que ningú, i que et fa callar perquè l'escoltis. Amb això no ho puc tampoc. I amb les mentides. No puc amb les mentides. Una abraçada gran.
0: Ai, les mentides i la gent que sap de tot, d'aquestes hi ha moltes, per desgràcia. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà, com sempre, a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
5: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda a Lideratges, Lina, com estàs?
7: Gràcies, molt bé.
6: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
7: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
8: Són les 5 o les 4 en Canàries.
9: Notícies en Onda Cero.
10: Buenos días. A partir de las 9 arrancará en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno, sesión en la que no estará el presidente del Ejecutivo. A esa misma hora, Pedro Sánchez tendrá una audiencia privada con el Papa León XIV, la primera desde la elección de Robert Prevost hace un año. Después, sobre las 11 de la mañana, el presidente dará una rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede. Allí está previsto que Sánchez responda a los medios sobre las últimas informaciones que revela el sumario del caso Plus Ultra, por el que está siendo investigado el expresidente Zapatero. Hasta el momento, Sánchez ha expresado su apoyo a Zapatero y ha apelado al derecho a la presunción de inocencia del que dice que cree, una postura que ha criticado el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que le contaba a Rafa Latorre en La Brújula que cuando los políticos dicen que creen en la presunción de inocencia, es una forma, dice, de evitar responder si creen en la inocencia de Zapatero.
11: Yo creo en las pruebas. Soy abogado, jurista, y sé que los

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimecres, dimecres 27 de maig de 2026, d'ara en endavant teniu, bé, doncs el tram despertador, perquè nosaltres ja des de 2:15 que estem aquí acompanyant-vos, explicant-vos històries i ara escoltant el que ha donat de si la ciutat, perquè estigueu ben informades, ben informats. Hi ha moltes i moltes propostes, però ara ja toca oficialment despertar, donar la benvinguda a aquest dimecres 27, i això ho fem quan en David Morales, David, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens diu què podem dir, què hem de conèixer d'un 27 de maig.
1: Doncs el 27 de maig és el Dia Mundial de la Medicina d'Urgències i Emergències, que des d'aquí els hem d'agrair molt, perquè, vaja, són el bastió més important de la medicina ara mateix. Han de tragar amb molta cosa, tenen pocs recursos i moltes vegades, a més, tampoc els usuaris no en som conscients
0: en
1: quin nivell d'estrès viuen.
0: Totalment. Bé, cadascú, com és lògic, només mira per lo seu i pel que li passa, però aquesta gent necessita més retribució i necessita també més personal, claríssimament.
1: D'altra banda, tenim que és el Dia Internacional dels Pilots Agrícoles.
0: Ah.
1: Són, tenen un paper important en la producció d'aliments i és una mica per un dia per agrair la seva tasca. D'altra banda, mira, anem cap als Estats Units, que tenen dies d'aquests curiosos que sempre... Mira, abans d'anar als Estats Units, a casa nostra tenim un dia nacional, és el Dia Nacional dels Celíacs.
0: Ah, home, aquest és... Quanta gent, Sí, quanta
1: gent. Sí, sí. I és important tenir en compte, doncs, les restriccions que tenen. No és una tonteria. En cas de contaminació creuada, fins i tot, poden tenir conseqüències bastant greus. D'altra banda, anem ja cap als Estats Units, que, atenció, avui tenen el Dia Nacional del Celo, de la cinta aquella de cel·lofà.
0: Molt bé.
1: Que utilitzem per enganxar coses.
0: Però allà no fan servir més l'escotx, diguem...
1: Sí, però mira, tenen també un dia del...
0: Deuen tenir el dia del celo, el dia de l'escoig, el dia de la cinta americana, no? Aquesta gent ha de ser de cinta americana, perquè, no? Interessantíssim. Home, el celo, mític, que té aquell color que sembla transparent, però a mesura que va passant el temps, es va engruguint la cosa. Que dius, mira que transparent que ha quedat. No del tot, no del tot. Va quedant més... Ja et dic, a mi m'agrada més l'escotx, això, perquè és com més blanquinós i aguanta millor el pas del temps. Però, bueno, aquí cadascú el deixa. Si és el senyor Scott ens pot patrocinar, o el senyor Celo, aquí estarem encantats de dir les seves meravelles. Ai.
1: D'altra banda, tenim també que és el Dia Nacional del Protector Solar.
0: Molt bé.
1: És el dia del, atenció, de les pianoles.
0: Val.
1: Aquells pianos que reproduïn automàticament amb aquells rotllos que els hi posaven.
0: Sí, sí, sí.
1: També tenim que és el Dia Nacional de les Xancles. No me pises.
0: Exacte.
1: Tenim que és el dia de no tenir por de res. Bueno, de vegades també cal ser prudent,
0: I tant, i tant. Aquí ens han explicat molts cops de com la por ens ha salvat de tantíssimes ocasions i que és una cosa natural i humana totalment.
1: Tenim que és el Dia, atenció, Nacional de la Conscienciació sobre la Salut Mental dels Estilistes.
0: Déu-n'hi-do.
1: És una cosa molt concreta.
0: Molt concreta, sí.
1: Jo no sé si és per totes les penes que els expliquen els clients i al final del dia, pobres, acaben una mica...
0: No poden més, Sí, sí, una mica de fer-nos càrrec, Sí, sí.
1: Avui també és el Dia Nacional del Gris, del color gris.
0: Val, molt bé.
1: I tenim... sempre hem de tenir alguna cosa per menjar, no?
0: Sí.
1: Doncs el Dia Nacional del Polo de Raïm.
0: Polo de raïm?
1: Sí.
0: Doncs ara mateix m'has creat una necessitat, perquè no recordo... Mira que a mi m'agraden els sabors ràndoms i de més de frites. No recordo haver menjat un polo de raïm i ara tinc una necessitat.
1: Jo tampoc, diuen que als Estats Units els gustos més populars del que són els polos són el de raïm, el de cirera i el de taronja.
0: Deu ser perquè, bueno, raïm deuen tenir molt, no?, a la costa californiana i tot això, i suposo que al final fas gelats del que tens allà a disposició. O sigui que s'entén que que això sigui així. Molt interessant, molt interessant. Tenim algun dia més? Anem amb els sants?
1: Anem amb els sants, va, vinga. Que avui és Sant Agustín de Canterbury, és Sant Atanasio Batzecuqueta.
0: Mare meva, però que és a basc aquest, eh?
1: Sí, com a mínim.
0: Sí, sí.
1: Sant Bruno de Wurzburgo, Sant Eutropio de Orange, Sant Gonzaga Gonza.
0: Val, Gonzaga Gonza, sí.
1: Sant Julio de Dorostoro, Sant Ranulfo de Arra...
0: Hasta el bueno de Torostoro, que deia aquest, mare meva.
1: Sant Ranulfo de Arras,
0: sí.
1: Sant Restituto i Sant Gausberto.
0: Ai, Sant Restituto, m'agrada molt això, eh?
1: A mi m'agrada Ranulfo.
0: Ranulfo, sí.
1: Ranulfo. L'afegiré a la meva

0: Ombrado encara podria ser, però perfumes, precisament, sí. Home, perfumes tenen, però no sé si són els més adequats, no? Diguem-ne.
1: Sometiendo los cueros viejos. Aquest seria una notícia que haguessin comentat al Dimecrous de l'època.
0: Sí, al Dimecrous de l'època, això, aquest tema, van obrir una setmana amb això, perquè, clar, en fi...
1: Sometiendo los cueros viejos a procedimientos químicos, Mr. Michael Mann ha obtenido...
0: O de calçat, seria en aquest cas, mare meva.
1: Ha obtenido nada menos que los siguientes productos. Charcoal animal, óxido de cromo verde, uno de los pigmentos más valiosos de la coloración verde, sal de amoníaco, dos clases de revelado fotográfico Pinkle, todo una base preciosísima para perfumería, una sustancia de la familia de la nicotina y una especie de gas del alumbrado. Asegura que aún pueden obtenerse 10 o 12 materias más de gran valor industrial. La base del procedimiento es la destilación del cuero por un medio semejante al que se emplea con el charcoal para obtener de para la obtención de coque. Bueno, bueno. Això de l'obtenció de coque, no sé a què es refereix.
0: Espero que però... no sigui la Coca-Cola, perquè si no, a veure si la fórmula secreta és que venia de les sabates. Tu imagina't, eh? Això sí que seria un aconteixement mundial, que hauríem descobert aquí, que la coque ve de la sola.
1: O coquemalla, no sé.
0: O coquemalla, sí, sí. Sí, sí, no, i... Ostres, déu-n'hi-do. Jo estic inquietat, pel perfum de... Això del cromo verde, però què era? D'una col·lecció de cromos de l'Incredible Hulk
1: sí,
0: o alguna cosa
1: mínim.
0: Així, no? Deies el cromo verde, perquè és que si no ja m'explicaràs. En fi, tot un cromo, tota aquesta situació. En fi, sempre ben curiós el que ens troben les notícies de fa un segle. Això és tot el que teníem, David?
1: Això és tot el que teníem de moment.
0: De moment, sí.
1: Demà explicarem molt més.
0: Sí, sí, perquè mare meva. Bueno, ara ens expliques altres històries interessants d'efemèrides, reportatges i tot el que ens pot servir i ser d'utilitat i anem amb l'entrevista del dia per acompanyar-vos. Fins a les 6, tot fent, nits de ràdio, seguim.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: I fiquem els peus al mar, una tarda.

Una vida i una cançó. Sense Lonnie Donegan, probablement no hi hauria hagut Beatles, ni Rolling Stones, ni la gran invasió britànica que va sacsejar la música popular.

popular dels anys 60. No és una hipèrbola, és el que els propis protagonistes han reconegut una i una altra vegada. Donegan va ser el primer a posar una guitarra a les mans dels adolescents britànics i a dir-los que podien fer música ells mateixos, amb instruments barats i ganes de cridar. Ell era el rei del skiffle, i el seu regnat va durar pocs anys, però va canviar-ho tot. Anthony James Donegan va néixer el 29 d'abril del 1931 a Bridgeton, un barri obrer de Glasgow, Escòcia. El seu pare, Peter John Donegan, era violinista professional que havia tocat amb la Scottish National Orchestra. La seva mare era irlandesa. Quan en Lonnie tenia 2 anys, la família es va traslladar a Eastham, a Essex, als afores de Londres.

No va tenir una infantesa tranquil·la. Quan va esclatar la Segona Guerra Mundial i les bombes alemanyes van començar a caure sobre Anglaterra, en el que es coneixeria com el Blitz, el jove Anthony va ser evacuat a Cheshire, on va estudiar al St. Ambrose College de Hailbarns. La guerra el va convertir en un nen que creixia lluny de casa, movent-se d'un lloc a l'altre. Però aquells anys de desplaçament el van exposar a músiques que en condicions normals potser mai no hauria escoltat. El swing, el jazz, el country americà, el blues... Escoltava la BBC i aprenia cançons com The House of the Rising Sun o Frankie and Johnny, cançons populars americanes que els semblaven en aquella època exòtiques i plenes d'una energia que la música britànica d'aquells anys no tenia. Als 14 anys, el 1945, va comprar la seva primera guitarra. Des d'aquell moment va ser difícil separar-lo de l'instrument. A finals dels 40, ja actuava pels clubs de jazz de Londres, cada vegada més integrat en l'escena musical de la capital.

El gran salt va arribar quan el trombonista Chris Barber va sentir a dir que Donegan era un bon artista del banjo i el va voler fer una audició. Hi havia un petit problema. Donegan mai en la seva vida havia tocat el banjo. Va comprar-ne un, va assajar el que va poder i va presentar-se a l'audició. La va passar gràcies a la personalitat, tant com al talent. Aquella audició improvisada li va obrir la porta a la banda de jazz tradicional de Barber. La seva etapa amb la banda de Barber es va veure interrompuda per la crida al servei militar el 1949. Durant aquells anys a l'exèrcit, destinat a Southampton i posteriorment a Viena, va continuar tocant on podia, en pubs locals, en les activitats d'entreteniment de les tropes. I a Viena va tenir accés a discos americans i a l'emissora American Forces Network, que li va obrir els ulls a la profunditat del blues i del folk americà, de manera que no hagués estat possible en temps de pau. De tornada a la vida civil, el 1952, va formar el Tony Donegan Jazz Band. El 28 de juny d'aquell mateix any, la banda va actuar d'obertura del concert del gran bluesman americà Lonnie Johnson al Royal Festival Hall de Londres. Donegan era fan de Johnson i en el seu honor va adoptar el nom de Lonnie com a propi. Era un homenatge al músic que admirava i un nom que quedaria lligat a ell per sempre. El 1953, el cornetista Ken Collier, acabat d'arribar de Nova Orleans, on havia estat empresonat per problemes de visats, va unir-se a la banda de Chris Barber. Durant les actuacions de la banda de jazz tradicional, Donegan va començar a fer petites pauses musicals als intervals, acompanyat de dos altres músics, amb una guitarra espanyola barata, un baix de caixa de te i una taula de rentar com a percussió. Li van dir Skiffle Break, un nom suggerit pel germà de Collier. Aquells intermitjos es van convertir aviat en la part més popular de les actuacions.

0: El juliol del 1954, Donegan va enregistrar una versió de Rock Island Line, una vella cançó popular americana que el cantant havia popularitzat. Aquella gravació, de la qual en parlarem després, seria el detonant d'una explosió.
1: Yeah, I hear Chris. Now this here's a story about an escaped convict called Long Gone Lost John. Got a nice chorus, so if anybody wanna join in, get away it goes. Sing 'em for 'em, boys.

Rock Island Line va trigar un temps a desembarcar amb força. Però l'any 56, un any després d'haver estat llançada, es va convertir en un fenomen a banda i banda de l'Atlàntic. Aquell èxit va disparar la moda de l'skiffle a la Gran Bretanya. Milers de joves adolescents van adonar-se que podien tocar aquella música ells mateixos. No calia un amplificador car ni una bateria professional. Bastava una guitarra barata, un baix de caixa de fusta i ganes. John Lennon tenia 16 anys quan va escoltar Rock Island Line i va formar els Quarrymen, el grup que seria l'embrió dels Beatles, inspirant-se directament en Donegan. Les primeres cançons dels Quarrymen eren pràcticament totes versions del Rei del Skiffle. Donegan va tenir 31 singles en el top 30 britànic, 3 dels quals van arribar al número 1. Va ser el primer cantant masculí britànic amb 2 hits al top 10 americà. Però la seva trajectòria no va estar exempta de turbulències. La vida personal era complicada. Es va casar 3 vegades. La tercera esposa, Sharon McDonald, era filla del seu mànager. I la relació va estar marcada per un detall amarg que va sortir a la llum anys més tard. Donegan es va casar amb Sharon mentre la seva mànager, que era la seva ex i mare de part dels seus fills, estava al llit morint de càncer. Aquella decisió li va costar l'estima de molta gent del seu entorn.

Musicalment, però, en Donegan va saber reinventar-se. El 1978 va publicar Putting on the Style, un disc en el qual artistes com Ringo Starr, Elton John, Brian May, Ronnie Wood, Rory Gallagher i Leo Sayer van participar per retre homenatge a l'home que els havia influenciat. Era un reconeixement explícit de tot el que li devien. Més tard va gravar un disc en directe a Belfast el 1998 amb Van Morrison, Chris Barber i Dr. John. El cercle es tancava amb elegància. Al llarg dels anys va acumular problemes de cor i diverses operacions. Va continuar gairebé fins al final dels seus dies actuant, fidel a l'estil d'un home que havia crescut fent concerts en pubs i clubs de barriada. Va morir el 3 de novembre del 2002 d'un atac de cor mentre estava de gira, als 71 anys. Això passava poc abans d'una cita que tenia marcada en el calendari i era per actuar en un concert d'homenatge a George Harrison, un dels Beatles que ell havia inspirat a agafar una guitarra juntament amb els Rolling Stones. Una última sortida que se li va escapar de les mans.

I una cançó, Rock Island Line. Aquesta cançó va fer més que qualsevol altre disc per popularitzar la breu però explosiva moda de l'skiffle a la Gran Bretanya a mitjan anys 50. El cantant de Glasgow, Lonnie Donegan, va ser coronat rei de l'skiffle arran d'aquesta versió d'una antiga cançó de presons d'Arkansas, aparentment sobre la línia de ferrocarril Rock Island que anava de Chicago fins a Mississippi, que va entrar al top 10 abans

banda de l'Atlàntic, arribant al número 8 tant al Regne Unit com als Estats Units. El cantant de country blues, Led Belly, havia estat el primer en registrar-la el 1930. La versió turboalimentada de Donegan era exactament el que la nova generació d'adolescents britànics estava esperant. La cançó, a més, va ser un dels primers temes pop a ser promocionat a través de la televisió. Don Cornell, el 1956, i Johnny Cash, el 1970, també van fer les seves versions amb discreta fortuna als Estats Units. Cash ja havia gravat el 1957 aquesta cançó, però va ser l'energia de l'entrega nasal de Donegan la que va captivar la imaginació dels joves impressionables, com un John Lennon de 16 anys que es va posar de seguida a imitar el seu estil de tocar la guitarra i de cantar. Cal dir que no tot van ser flors i violes amb aquesta cançó. I és que va sortir el 1955 com a cara B d'un disc de Chris Barber's Jazz Band i Donegan no va rebre res més que el seu modest caché per la sessió, ni un sol penic de royalties. I és que la indústria discogràfica tenia les seves normes i ell no era el titular del contracte. La cara B del disc John Henry s'ha convertit en un clàssic de la música gràcies a versions del segle XXI d'artistes com Bruce Springsteen, mentre que Rock Island Line ha tret comparativament pocs grans noms en les darreres dècades, tot i que als 80 van aparèixer versions de, per exemple, Mano Negra o de Little Richard and Fishbone. And when the driver think he's safely on the other side, he shout back down the line to the man, he said, I fooled you, I fooled you, I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now I'll tell you where I'm going, boy,

0: Hi ha dades de l'OMS que ens diuen que la soledat està afectant una de cada 6 persones al món i per tant doncs és un problema que s'hauria de poder intentar esmenar, intentar solucionar per tal de que jo que sempre hem volgut de tenir molts anys de vida, doncs que aquesta se li pugui sumar molta vida als anys, no? De poder viure en plenitud, poder estar acompanyats, perquè al final està molt bé viure moltes coses o haver-les viscut, però si no tenim com comentar-les o com compartir-les, doncs sembla que tot queda més petit, no? Mentre que tot allò que podem sentir que fins i tot que preferim, no? O que vulguem una certa autonomia en major o menor proporció, però que sapiguem que quan vulguem, quan tinguem la necessitat, doncs puguem comptar amb una xarxa de gent que ens faci costat. I avui en volem parlar d'aquest tema amb la Laura Coy Planes, que és doctora en salut pública, investigadora del grup de recerca Comenzology, Methods, Models and Outcomes of Health and Social Science, i és que, a més, és coordinadora acadèmica de postgrau de l'atenció a persones en situació de soledat i coordinadora a la Universitat de Vic del projecte europeu Recetes i a més, és coordinadora del projecte Cronisol. Laura, benvinguda, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: En aquest cas, és evident de que, dèiem, no? Això no té a veure amb el que un sigui més d'estar sol o estar molt acompanyat tota l'estona, sinó de que quan necessitis la gent puguis tenir-ne, oi?
1: Exacte, té a veure amb com ens sentim, mm-hmm. no com estem.
0: Clar.
1: Per tant, això fa difícil de poder-ho detectar des de fora, si una persona estigui més o menys acompanyada, si se sent o no se sent sola.
0: Mm-hmm. Per tant, és molt important que hi hagin, entenc, els mecanismes per poder-ho detectar i per poder-ho combatre en el bon sentit de la paraula, és a dir, de posar recursos i de posar ajudes, formes de fer accedir a totes aquestes possibilitats a la gent i pensar en, imagino, mil i una formes de crear xarxa, no?
1: Exacte. El primer pas de la detecció és molt important i no hem de pensar que és fàcil ni que és una cosa automàtica, sinó que és en una conversa delicada, honesta, on hauríem de poder treure els prejudicis que hi ha, no? Sobre la soledat per poder tenir una conversa en confiança i poder saber amb nosaltres mateixos també si ens sentim soles i les persones del nostre voltant poder acceptar també que poden tenir aquest sentiment que es diu molt que és un problema però també forma part de les vides, de les nostres vides i és així, també ens ajuda a saber quan necessitem més les persones del que les tenim, ens ajuda a fer canvis i a mobilitzar-nos, per tant, és també molt adaptativa a la soledat.
0: Clar, exactament. I és que, a més, aquí el que apunteu és que ja no és un tema de que siguin experiències individuals, sinó, clar, plantegeu que és una qüestió ja estructural, és a dir, com que, per exemple, no, a tots ens ve al cap doncs, pensar doncs, en les famílies de fa 50, no, 40, 50 anys, no, que podia estar vivint a casa, no? Per exemple, l'àvia o l'avi, no? Si s'havia quedat sol, sola, i per tant s'entenia més aquest nucli familiar que ara sembla que s'ha perdut, no? I això, clar, dona una certa autonomia, però també dona moltes hores de soledat.
1: Sí, sí, la societat ha canviat moltíssim, no? Ara, per exemple, les tecnologies, com han irromput en les relacions socials, fent-nos tenir aquesta sensació d'estar molt connectats els uns amb els altres, però a la vegada la connexió que tenim a vegades és molt superficial, de molta Cert. Quantitat i poca profunditat, Cert. I això ens dona aquestes noves soledats compartides, no? Mm-hmm. Quan estàs sol però connectat amb el mòbil,
0: Clar.
1: Podent-hi encara que estàs sol, fins a quin punt estàs deixant d'estar sol,
0: Que bo.
1: Fins a quin punt estàs connectant amb tu mateix o estàs desconnectant-te de tu mateix per mig connectar-te amb altres si ens donen noves situacions.
0: Totalment. I és que justament amb això, Laura, el que passa és que molts cops pensem, no?, quan es diu, no?, i mira, l'altre dia parlàvem d'un projecte, Amy, crec recordar que es diu, que busca, doncs, això, no?, generar una

0: I ja per, precisament per gent gran, doncs és un punt de vista ètic, des d'un punt de vista que acompanyi, que ajudi, no? Que pugui facilitar doncs, el seguiment de les persones, no? Tenir aquesta ajuda, com tantes, no? Pot estar bé, però és que clar, precisament, si hi ha tanta diguem-ne, possibilitat de que la hi acompanyis, és perquè precisament l'ésser humà ha deixat de ser un ésser que està present allà per ser doncs, això, un WhatsApp o un missatge, per ser un WhatsApp o un missatge, doncs la IA està més disposada, no té altres coses a fer més que ajudar-te, no? Per tant, a vegades és un camí també interessant aquest, imagino.
1: Sí, jo sí que els projectes que jo fomento des de que em dedico a aquest tema, que ja fa uns quants anys, sempre són més de fomentar les relacions entre les persones,
0: evident,
1: i les relacions presencials,
0: evident,
1: i molt la intervenció sí. grupal, però necessitem tot tipus de,
0: sí.
1: de recursos
0: sí.
1: i de solucions, tant que passin pel nivell més individual, com això més grupal, més comunitari, com mira, també tenim polítiques a nivell de país, és a dir, necessitem treballar a tots aquests nivells i una mica entendre què necessita cadascú en el seu context per com poder-lo ajudar a patir menys. Al final ens preocupa quan la salut és un factor de patiment,
0: sí.
1: que també forma part de la vida, eh?
0: Patir, una agonia, no?
1: Quan,
0: potser, sí.
1: sí, quan és una cosa en què podríem fer coses, quan podria ser
0: sí.
1: evitable, quan
0: sí.
1: es podria portar millor, doncs és on val la pena tenir les eines i els acompanyaments.
0: Imagino, Laura, que és molt important establir, i en això hi esteu pensant i en esteu treballant, establir com moltes vies diferents, no? Perquè hi hagin possibilitats i després la persona vagi triant, no, una mica, què és el que li va millor, què és el que li convé més, no? I que tingui varietat d'opcions, no? M'imagino des de posar-los en comú, no? Fer-los activitats, una sèrie de coses que, en el fons, se sentin una mica obligats, no? És allò que a vegades es diu, no? De, per exemple, doncs, tenir una mascota. Quanta gent li hem escoltat, gent gran, de dir, mira, és que així tinc una obligació per aixecar-me més d'hora i treure-la a passejar. Home, és interessant no centrar-nos en una cosa, no? Que hi hagi moltes opcions i que al final senti que, escolta, té coses a fer al llarg del dia, no?
1: Clar, té molt a veure amb sentir-se útil,
0: també
1: el sentiment de soledat, sentir-se reconegut, sentir-se visibilitzat, respectat, inclòs, o sigui, hi ha moltes sensacions, no?, vinculades. Seria ideal que tu dius que tinguéssim tots aquests recursos i quan saps que una persona se sent sola o inclús per evitar que hi arribi, tenir tots aquests recursos, però si t'hi fixes, ningú té tot això a l'abast com per poder dir, posa, tu necessitaries més una cosa d'ahir, tu un gos, un grup, tu...
0: Sí. Sí.
1: No? Aquesta és la dificultat. Cadascú fa una mica el que pensa que serveix més, no? Hi ha moltes entitats que fan molt en base a voluntariat,
0: sí,
1: que fan visites...
0: Sí.
1: Altra gent que està desenvolupant doncs, més robots, no? Altres que estan més a un nivell de polítiques de ciutat. I ara mateix aquest encaix de tenir tot aquest ventall de possibilitats i poder-nos adaptar realment, doncs és difícil, no? Hi ha tot el model també de prescripció social que es basa més en fer activitats al barri, vincular-te amb entitats del teu entorn. Hi ha una quantitat tan diversa de recursos que podem posar a l'abast. El que ens faltaria és entendre qui necessita què i a on, on trobar-ho, no?
0: Clar, perquè, per exemple, això que veiem, no? Jo a vegades m'hi fixo molt, m'agrada seguir molts grups de Facebook de gent gran que s'organitza per fer, doncs, visitar el barri, no? O visitar llocs, que està fantàstic. Perquè en el fons és un ajudar-se entre tots, però clar, sempre penses, ja qui té doncs, més facilitat per connectar-se doncs, a les xarxes socials, per exemple, o ja qui té més facilitat per conèixer gent, ja qui li costa més, ja qui potser no té aquesta escletxa digital que li costa més arribar, i ho necessita més que igual que, o igual que tothom, no? I per tant aquí és on és la part difícil, no? Entendre de com deia al principi la Laura, de detectar i d'accedir, no? I de poder proposar, no? I posar en comú totes aquestes necessitats que hi ha, no?
1: Exacte, hi ha qui ho necessita més, qui ho necessita menys, i també és interessant que hi ha gent que diria, no, jo estic bé sola, jo estic moltes hores sol, però ja em va bé, i després, si comença a connectar amb persones i a fer activitats, descobreix que pot estar encara millor.
0: Exacte.
1: Sí,
0: exacte.
1: A vegades ni ho sabem, que ens va dir que on podem estar encara millor de com estem.
0: Sí. Sí. I en això,

0: jo crec que l'edat i fa molt, és a dir, de jovent està més disposat a llançar-se, que dic, no? de provar coses i de veure després quin et va bé i quin... I sembla que a mi vas fent gran, ja no tinc edat, no, ja no tinc edat, estem vius, no? Doncs hem de seguir vivint. Quanta gent diu, no, és que a mi m'agrada fer això perquè això em manté actiu, em manté jove, no? Bueno, pues, jo perquè t'agrada molt i t'apassiona, però és que potser descobreixes una cosa que t'agrada molt i t'apassiona en aquestes edats i això em sembla fantàstic, no?
1: I tant, hi trobaríem moltíssims exemples de persones que han descobert noves habilitats i han fet canvis de vida molt interessants en edats molt grans, però ja tenim aquest edatisme, no? Aquests prejudicis de què és fer-se gran, i tenim internalitzat, per exemple, que quan ets gran no es fan amics, o és difícil fer amics, però clar, cal tenir-los de tota la vida, però en certes edats es van perdent, o no estan bé de salut, o són cuidadores i no tenen molt temps per quedar, i tot això no ens facilita sortir de la soledat, si pensem que no és un moment de fer amics i de fer certes coses.
0: Hi ha hagut projectes, hi ha hagut iniciatives, i et volia preguntar a la Laura Collplanes que com ho veu i si és viable o s'ha de fer molt de seguiment. El fet de compartir, no?, aquests pisos, aquests llocs on poden estar vivint amb gent jove, per exemple, no?, que té més dificultat doncs, per independitzar-se, i poden ser experiències molt enriquidores, no? No només compartir aquest lloc d'aquesta vivenda, sinó també experiències, no? I que s'expliquin coses els uns als altres, no?
1: Totes són les relacions intergeneracionals que pot passar per això, vivendes compartides, no? poden ser veïns o inclús a vegades compartir pues, l'habitació, no? Un lloc és una habitació, una persona jove o... O sigui, hi ha moltes fórmules que poden funcionar molt bé trobant l'encaix de cadascú i a més ajuden a fer caure aquests prejudicis de, per un cantó de com són els joves i per l'altre cantó de com són les persones grans. No?
0: Exacte, és que el jovent és que això, doncs miri, igual així aprenem moltes coses i reconnectem i recordem coses, no? Que també a certes edats és important recordar, no?
1: Exacte, són experiències molt interessants on primer l'edat té un rol fins que acaba desapareixent. Ja és,
0: que bo.
1: És qui, sí, la senyora Maria, o sí, és sí, la... Sí. No? Ja té, és qui sigui, és la relació que es construeix amb aquella persona, ja no ens en recordem si tenim aquesta diferència d'edat o no, no? Construïm relacions genuïnes.
0: Fantàstic, i a més s'està comprovant que hi ha gent gran que està comunicant a les xarxes socials i que està funcionant molt bé, i que crida molt l'atenció, i que crec que és molt enriquidor, perquè per combatre precisament contra aquest edatisme hem de veure tot el que la gent gran té a aportar, perquè té tota l'experiència. Així que des d'aquí, Laura, doncs, us animem a tots aquests projectes a seguir investigant, a seguir pensant, a seguir proposant, i al final perquè entre tots ens hem d'ajudar, que tothom, aquí ens insisteix en fer plans de pensions, però ningú ens diu plans d'amistats o plans de contactes.
1: Exacte.
0: Seria...
1: Apuntem-ho també.
0: Totalment, que vagi inclòs una mica un pla d'amistats i un pla de suport. Laura Collplanes, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

va passar, tal dia com avui, 27 de maig del 1983. Michael Field triomfa amb Crisis. En un moment en què el panorama musical dels 80 començava a diversificar-se cap a nous sons i formats, Michael Field publicava Crisis, un treball que marcaria un punt d'inflexió en la seva trajectòria. Conegut fins aleshores per composicions llargues i instrumentals, com el mític Tubular Bells, Oldfield feia un pas decidit cap a estructures més accessibles sense renunciar del tot a la seva identitat. Crisis és un disc de contrastos. D'una banda, manté peces extenses i experimentals que connecten amb els seus inicis més progressius. Però de l'altra, aposta per cançons més directes, pensades per arribar a un públic ampli. Aquesta dualitat és precisament una de les claus del seu èxit. Saber equilibrar complexitat i immediatesa en un mateix projecte. El gran moment del disc, però, arriba amb Moonlight Shadow, interpretada per Maggie Reilly. La cançó es convertiria en un fenomen global, amb una melodia enganxosa, una producció cuidada i una atmosfera lleugerament melancònica. El tema va escalar ràpidament a les llistes d'èxits de múltiples països. I encara avui continua sent una de les peces més reconeixibles dels anys 80. La història darrere de Moonlight Shadow també ha generat interpretacions diverses. Tot i que mai no s'ha confirmat oficialment, alguns hi han volgut veure referències a la mort de John Lennon, assassinat el 80. Sigui com sigui, el misteri que envolta la lletra ha contribuït a reforçar el seu atractiu al llarg del temps.

0: Nosaltres anem acabant la funció tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar, que ens està fent estrenar el ja dimecres 27 de maig de 2026. Però abans d'acabar, abans de tancar la paradeta, ho fem amb una notícia d'aquestes curioses que sempre ens fa gràcia poder comentar abans de donar el relleu a Más de Uno amb Carlos Alsina i tot el seu equip. Quina has triat, David, avui?
1: Mira, avui parlem d'una pàgina web.
0: Vinga.
1: Tot comença amb...

0: El creador d'aquesta pàgina, que és desenvolupador d'aplicacions, i va decidir crear una web per poder veure el seu gat Bishop quan ell no estava a casa.
1: Molt bé, fins aquí bé, fins aquí és preciós.
0: De seguida, se li va acudir que podia anar millorant la cosa. D'aquesta manera va programar un chat, una ràdio, i es va fer viral. El seu gat es va fer viral. Com podia millorar això? Doncs instal·lant webs i càmeres web a diferents llocs on hi ha gats que viuen al carrer.
1: Molt bé.
0: D'aquesta manera, ha ideat un sistema, que és molt senzill, a través del qual els usuaris de Hello, de la web Feed the Cat...
1: Sí, alimenta el gat,
0: seria. Alimenta el gat, poden accedir i poden veure en directe com, fent una donació, es posa en marxa un menjador i dona de menjar als gats que hi ha allà al voltant, en aquelles colònies de gats que ningú no se'n fa càrrec. Ja, són gats de carrer, i d'aquesta manera, a través d'aquestes donacions, pots entrar i pots simplement fer una donació, i tu veus al moment com aquell menjador deixa anar una quantitat de pinso i tots els gats del voltant van a menjar. Però el més curiós és que tot això està inspirat en una aplicació que s'ha fet molt viral a la Xina, que ja existeix allà, però només pels gats de la Xina, que es diu Hello Street Cat.
1: I
0: funciona de la mateixa manera. En aquest cas, el desenvolupador ha volgut que puguem trobar gats arreu del món que s'estan alimentant gràcies a aquestes donacions que van fent persones anònimes que entren a través de la seva web, de Feed the Cat.
1: Molt interessant. El que passa és que també et dic que ja ve que els gats, que d'aquí 4 dies fent balls de TikTok i coses d'aquestes, sí, perquè els hi donin més menjar. Es poden acostumar a viure a ser influencers. En el fons, són gats influencers. Ja només em faltava saber que hi ha gats que s'alimenten amb les donacions. És un Only Cats, en aquest cas.
0: Més o menys, sí.
1: Seria un Only Cats. Molt bé. Doncs sí, mai deixa'ns de sorprendre. Això funciona així. En fi, nosaltres tornarem aquesta propera matinada, ja serà amb el Dimacreus, a partir de 2:15, sempre nits de ràdio, 2:15 fins a les 6, per fer-vos companyia. David, que tinguis un dia fantàstic.
0: Bon dia.
1: I tots vostès a gaudir d'aquest dimecres, 27 de maig de 2026. Vagi bé, adeu-siau.

0: Este cantante italo-argentino, Piero, sí, publicó La caza del bisonte en el 76. La chica de ayer se publicó en el 80. Bien. Entonces, ahí entramos en el terreno de la
1: posible... De la copia y del plagio. Vamos a hablar con...
0: O de la inspiración, sí, inconsciente.
2: Más de uno en Onda C.
3: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
5: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació Espit,
6: que és una associació de Lleida que treballa per afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social, oferint a aquestes persones eines i suports centrats en això, en els individus, i que afavoreixen el seu desenvolupament integral.
7: Espit va néixer en un conjunt de persones amb discapacitat, precisament, van decidir reivindicar i treballar pels seus propis drets. Llavors, a partir d'aquí, l'entitat ja ha començat a fer gestió de serveis, cobrir totes les necessitats de les persones amb discapacitat i vulnerabilitat social.
4: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la borsa.
8: Les tensions pel conflicte al Pròxim Orient han tornat a frenar l'eufòria borsària d'ahir. El petroli ha remuntat de nou fins als 100 dòlars i l'IBEX 35 ha estat a punt de perdre els 18.300 punts. Repsol, Acerinox i Iberdrola lideren els números verds, mentre que Telefònica, Aena i Santander són les companyies amb més pèrdues.
4: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
9: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres pugen especialment a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. A aquestes zones tenim els primers avisos de la temporada per altes temperatures que podran arribar o superar els 36 graus. Avui s'esperen màximes de 27 graus a Tarragona, 29 a Barcelona, 34 graus a Girona i 36 a Lleida. Serà un dia de sol predominant el cel poc nuvolat o clar, amb un ambient pràcticament d'estiu. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral de Girona. És una informació d'AEMET.
4: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
10: Son las 6:30, las 5:30.

0: Un dia assolellat que pot acabar amb alguns núvols inofensius al Pirineu. Avui farà més calor que ahir, amb les temperatures a l'interior de Catalunya que rondaran els 33 graus. Les més altes poden arribar a 36 a Ponent. També seran altes a la resta del territori, amb 34 graus a Girona, 29 a Barcelona i 27 a Tarragona.
1: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Tots els docents catalans estan cridats avui a la vaga en la que és la quarta jornada d'aturada a tot Catalunya aquest curs. Fa només unes hores, aquest dimarts a la tarda, els sindicats convocants i el Departament d'Educació han aconseguit acostar posicions en una nova reunió i avui a les 3 es tornaran a trobar. Ana Utiel, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Segons els sindicats, el Departament s'ha obert per primer cop a parlar d'una millora salarial més enllà de la ja pactada amb Comissions i UGT. Concretament, Educació proposa destinar més de 78 milions d'euros a un complement per tots els docents i no només per determinats perfils, com havia suggerit la setmana passada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
3: Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
2: Una quantitat que els sindicats consideren insuficient i que per ara manté lluny la desconvocatòria. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si cal, ens n'anirem a una vaga indefinida.
2: En paral·lel, el Departament manté el compromís d'accelerar l'augment del complement específic de manera que els docents percebin els 200 euros mensuals més d'aquí a 3 anys.
0: Gràcies, Anna. Encara pel que fa a educació, la consellera portaveu Sílvia Paneque celebra que el govern hagi aprovat aquest divendres invertint 93 milions d'euros per a sumar a les aules unes 1.700 places entre docents i d'altres professionals de cara al curs vinent. Així comencen a complir amb l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT, que segueix marcant els límits d'unes negociacions que espera que es resolguin aviat.
5: I aquí estem i esperem que aquesta via doncs, pugui reeixir i que, per tant, en els propers dies, setmanes, es pugui arribar a un acord definitiu que permeti definitivament no només desescalar el conflicte, sinó donar-lo per tancat.
0: La majoria d'aquestes noves places, entre 400 i 500, estaran destinades a l'escola inclusiva.
1: Más de uno, Catalunya.
0: Salvador Illa tanca files amb Zapatero, tot i la seva imputació al cas Plus Ultra, mentre els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no preveuen passar-li cap factura. Ricard Jiménez, bon dia.
6: Bon dia, Montse. Esquerra demana a Zapatero explicacions i qüestiona els atestats policials, mentre adverteix que Sánchez ha de complir els acords abans de pensar en eleccions. Els Comuns auguren un mal final per l'expresident, però descarten avançar comicis si no es prova cap vincle amb Sánchez. Són els portaveus Esther Capella i David Cid.
7: Primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions.
8: La nostra línia vermella, en el cas de la relació amb el president Sánchez i, evidentment, amb el Partit Socialista, és una implicació directa del president del govern.
6: Junts, per la seva banda, no preveu unir-se al PP i a Vox per muntar una moció de censura a Sánchez, ni tampoc exigeix un avançament electoral, com demana el PNB.
0: Encara en crònica política, hem d'explicar que el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, presentarà la seva candidatura a la reelecció en el Congrés que els populars catalans celebraran el 27 de juny. Canviem de qüestió, l'Associació de Professionals del Sector per la Millora del Sistema de Protecció a la Infància i l'Adolescència valora negativament el primer any de la refundació de la DGAIA. Denuncien que durant aquest temps no s'han resolt els problemes estructurals que la institució arrossegava des de fa anys. N'ha parlat en declaracions a la brúixola el president de l'associació en picat, Antonio Gutiérrez.
9: Tenemos todavía marco del centro residencial del año 2015. Las ratios en los centros son de hace 15 años, que también se habló en su momento de la creación de recursos específicos para infantes en trastorno de conducta. Bueno, sí que en un año se ha creado un CREI, que son 12 plazas, pero bueno, que siguen siendo insuficientes.
0: Gutiérrez ha posat èmfasi al telèfon Servei Infància Respon, que assegura per trucades i missatges perquè està saturat. Informació en format més breu. Ascendeixen a 50 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes des que va començar l'any. L'últim sinistre mortal es va produir ahir a Deltebre. La víctima era un motorista que va sortir de la via amb el vehicle que conduïa i que va caure a un canal. Canviem de qüestió. El Banc d'Espanya ha assegurat que només un 0,4% de la població catalana i un 4% dels municipis no té accés presencial als serveis bancaris. Dit d'una altra manera, la desconnexió financera s'ha reduït més d'un 88% entre els anys 2021 i 2024. Això ha estat possible pel desplegament d'oficines mòbils en l'àmbit rural. D'altra banda, l'estudi detecta un elevat risc d'exclusió entre els migrants irregulars i insta les entitats financeres a obrir comptes de pagaments bàsics per impulsar la seva integració. I sàpiguen també que el govern ha aprovat una nova convocatòria del Pla de Barris i Viles, una despesa plurianual de 200 milions d'euros.

0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Les 7 i 27, moment per repassar l'actualitat esportiva. Víctor Llucià, bon dia.
2: Bon dia, Alexia Putellas. Diu adeu al Barça després de 14 temporades i 38 títols, entre ells 10 lligues i 4 lligues de Champions. La migcampista de Mollet del Vallès tanca així un cicle triomfal al conjunt blaugrana i s'acomiadarà aquest matí en un acte institucional al Camp Nou a partir de les 11, en presència del president del club, Rafa Juste, i també del president electe, Joan Laporta. Després, a les 7 de la tarda, Alexia Putellas es podrà acomiadar de l'afició del Johan Cruyff, penúltima jornada de la Lliga F amb el Barça Real Societat. Més tard, a les 9 de la nit, Deportivo de la Coruña, Espanyol. Més qüestions en bàsquet, el Joventut de Badalona es va imposar l'Unicaja per 95-74 en el duel de la 29a jornada de la Lliga ACB. La penya continua sisena en posicions de play-off quan manca només una jornada pel final de la fase regular. I en waterpolo, avui arrenca la final de l'Eurocup femenina entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Serà la primera vegada a la història que s'enfrontin dos equips catalans pel títol de la segona competició continental. L'anada avui a 8:45 del vespre.
1: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
4: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografia de Barcelona la tienes desde el aire.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
9: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
11: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
12: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
11: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
12: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Los del Real Madrid están citados el domingo 7 de junio para mantener al presidente Pérez o apostar por el nuevo, por Enrique Riquelme. Y como hay que votar, lo mejor es hacerlo en el pabellón de baloncesto, en Valdebebas, porque la zona del Bernabéu va a estar ocupada por la visita papal. En el Barça se despide hoy Alexia, que dejará de vestir de azulgrana buscando nuevos retos después de 14 años, 10 ligas y 4 Champions. Se hace calor y mucho en París, por eso se dice que la organización ayuda a Sinner a colocar el partido en el turno de noche, pero el italiano no para de ganar. Hoy tenemos a Jodar, Davidovic, Carreño, Quevedo y Basols.
1: En seis minutos llegamos a las 8 de la mañana. No. Profesor, he dado bien la hora siempre.
2: Yo lo recuerdo. Casi siempre.
1: Dos veces.
3: Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
4: Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
3: Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
5: Nos impulsa Junta de Castilla y León.
6: Onda Cero Barcelona.
7: Adeu, Andreu. Tòcul 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
8: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
9: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
11: ¿Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
12: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
13: ¿Sí? Ya tenemos el móvil home, lo compramos en Alucasa y estamos encantados. Fabrican casas móviles de alta calidad y diseños impresionantes. Ahora podemos disfrutar del campo.
14: ¿Y dónde se puede ver?
13: Tienen exposición en Almoradí, Alicante. Entra en su web alucasa.com.
14: Espera, ¿alucasa.com?
13: Sí, entra en alucasa.com e infórmate.
12: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
15: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
16: Què tal? Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana a les comarques gironines. El macrooperatiu, en què han participat 600 agents, ha acabat amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades. Joan Valentín, bon dia.
17: Bon dia, Montse. La policia ha fet un total de 27 entrades a Girona ciutat i a 11 localitats més de la zona i han intervingut les unitats d'ordre públic, la brigada mòbil i l'ARRO. A banda de les plantacions, els agents també han trobat armes de foc curtes i també llargues. Un dels punts principals on s'ha actuat ha estat el barri gironí de Font de la Pólvora, però també hi ha hagut entrades al barri de Vila-roja, a més dels municipis de Riudarenes, Sils, Caldes de Malavella i Brunyola, a la comarca de la Selva, a Salt, Llagostera, Cassà de la Selva, Bescanó, Celrà i Quart, al Gironès, i a l'Escala, a l'Alt Empordà. La causa es troba sota secret d'actuacions i s'espera que en els propers dies els arrestats passin a disposició judicial.
16: El personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha començat aquest dimarts una vaga indefinida després de mesos de mobilitzacions parcials. Ricard Jiménez, bon dia.
18: Bon dia, Montse. Els treballadors denuncien una precarització estructural del servei, una manca de reconeixement laboral i els efectes del nou acord de condicions de treball de l'Ajuntament pel període 25-28. La vaga arriba en un moment especialment sensible. Només falten dues setmanes per a la selectivitat prevista per al 9, 10 i 11 de juny, un moment en el qual les biblioteques registren una alta demanda. Els sindicats CGT i la Intersindical reclamen condicions laborals dignes i denuncien jornades partides de fins a 11 hores que dificulten la conciliació familiar.
16: Gràcies, Ricard. Canviem de qüestió. La línia d'autobús express X1 de Barcelona tindrà un recorregut més llarg a partir

0: de setembre per connectar el centre de la ciutat amb la zona universitària. Gabriel Figueredo, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Segons ha informat TMB en un comunicat, s'afegiran 7 noves parades des de la plaça Francesc Macià fins al final de la Diagonal. Així mateix, també s'està estudiant la prolongació de la línia per l'altre extrem fins al metro de Llacuna, però això dependrà dels treballs urbanístics de la zona. TMB també valora posar en marxa 3 noves línies express després d'haver batut rècords en les validacions d'aquest servei de bus. Un exemple d'això és l'X3, que ha duplicat les validacions diàries en el primer any de funcionament, passant de 1.100 a 2.600.
0: El Departament de Territori ha reobert l'estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà, que estava tancada des de l'episodi de ventades del febrer. Durant aquests mesos s'ha hagut de retirar el fals sostre de la marquesina i altres elements que tenien risc de caure, i també s'han condicionat les instal·lacions per garantir la seguretat. Les obres han costat 60.000 euros i el Departament de Territori ha anunciat que impulsarà un projecte per instal·lar un fals sostre nou. Mentre l'estació estava tancada, es va habilitar una parada provisional en un espai proper que facilitava els desplaçaments als usuaris. Més coses, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 80 anys acusat de fer tocaments no consentits a una dona durant l'embarcament d'un vol a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. Segons el relat de la víctima, confirmat per altres passatgers, l'home l'hauria saltat en passar pel seu costat i després l'hauria continuat assetjant. La policia indica que el detingut presentava símptomes d'anar begut i el cas queda ara en mans de l'autoritat judicial. I un últim apunt en plana cultural, sàpiguen que el MAC va estar l'escenari de 19a edició de la Nit del Galerisme, que ha lliurat els Premis GAC. Entre els guardonats hi ha l'artista Francesc Torres, el col·leccionista Lluís Bassat i la Galeria Mayoral. La cita vol reivindicar la vitalitat del sector a Catalunya i reconèixer tant les trajectòries sòlides com les propostes més innovadores del panorama artístic a Catalunya.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
3: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
4: Alsina, ¿qué hora tienes?
5: Las 8 en punto de la mañana, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: El próximo 9 de junio, una audiencia previa en la que deben acudir personalmente, advierte que si no se presentan, enviará a las fuerzas de seguridad. Miguel Rodríguez.
1: La esposa del presidente deberá acudir obligatoriamente en persona, bajo la amenaza explícita del juez Peinado de ser trasladada a la fuerza por la policía si no se presenta. Junto a Begoña Gómez están citados también su asistente Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés. El juez cita a los tres acusados a pesar de los recursos pendientes en la audiencia provincial, que buscan precisamente evitar el juicio con jurado. En esta vista se decidirán las medidas cautelares. Peinado advierte en su auto de un posible riesgo de fuga por parte de Begoña ante las graves acusaciones de malversación y tráfico de influencias.
2: Más de uno. En Onda Cero.
3: El sector bancario español nos ofrece ahora el faro económico. Es el comentario de José Carlos Díez. Buenos días, José Carlos.
4: Buenos días, Carlos. Tras la guerra en Irán y la subida de los precios del petróleo y el gas, los inversores esperan que el BCE suba los tipos de interés y el Euribor a un año ha pasado del 2,2 en febrero al 2,8 en mayo. ¿Cómo afecta esto a los hipotecados? Antes de 2014, la mayoría de hipotecas se firmaban a tipo variable y las subidas del Euribor provocaban una subida de la cuota mensual. Ahora, 3 de cada 4 hipotecas se firman a tipo fijo y esa subida del Euribor no le afecta en nada al hipotecado. Las nuevas hipotecas sí deberían subir de tipos, pero de momento no lo están haciendo y se están firmando a tipos por debajo del Euribor. Carlos, los españoles deberíamos valorar más estar en el euro, tener la inflación baja y disfrutar de las hipotecas más baratas de Europa, según el BCE.
3: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 en Canarias. Esto es Onda Cero.
5: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
6: Què tal? Molt bon dia. Els docents catalans tornen avui a la vaga mentre els sindicats majoritaris es troben en plena negociació per aturar el conflicte. Sembla que s'acosten posicions amb Educació oferint un complement universal de 78 milions, tot i que els sindicats consideren que la xifra encara és insuficient. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Ferran Aràndiga, bon dia.
7: Bon dia, continuem el dimecres avui pendents d'aquests possibles talls per al professorat arreu de Catalunya. Tot i així, a hores d'ara, tampoc es registren accidents ni avaries. Parlem sobretot de retencions habituals cap als voltants de Barcelona. Destaquem el nus de la Trinitat per la C58, retencions a la C33 i B20, que de retruc afecten les dues rondes de Barcelona en tot el seu tram, sobretot en sentit Llobregat. L'amplitud des de la Floresta per la C16, que impacta de ple la circulació dels túnels de Vallvidrera. També tenim retencions a la AP7 en sentit sud entre Mollet del Vallès i Barberà i també en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola fins a Montornès del Vallès. Lentitud també d'entrada des del Llobregat per la A2 i la B23 amb fins a 6 quilòmetres d'aturades des de Molins de Rei i Pallejà. També en sentit nord a les vies costaneres tenim un quilòmetre de lentitud des del Prat i Viladecans. Per moment això és tot des del RAC. Bon dia.
6: Repassem ara el temps, que està marcat de nou per la calor, amb un dia assolellat que pot acabar amb alguns núvols inofensius al Pirineu. Avui farà més calor que ahir, amb les temperatures a l'interior de Catalunya, que rondaran els 33 graus i les més altes poden arribar als 36 a Ponent. També seran altes a la resta del territori, amb 34 graus a Girona, 29 a Barcelona i 27 a Tarragona.
5: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
6: Avui els docents de tot Catalunya tornen a la vaga en la segona aturada general del sector aquest mes de maig, la quarta d'aquest curs. Després de dues setmanes de mobilitzacions per demarcacions i de les escoles Bressol, avui s'hi suma també la concertada, com ja va passar també el 12 de maig. Una aturada que arriba en un moment en què sembla que els sindicats i el govern poden acostar posicions, i és que fa només unes hores, aquest dimarts a la tarda, els sindicats convocants i el Departament d'Educació van reunir-se per intentar tancar un acord. I avui a les 3 de la tarda es tornaran a trobar. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
8: Bon dia, Montse. Segons els sindicats, el departament s'ha obert per primer cop a parlar d'una millora salarial més enllà de la ja pactada amb Comissions i UGT. Concretament, Educació proposa destinar més de 78 milions d'euros a un complement per tots els docents i no només per determinats perfils, com havia suggerit la setmana passada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
9: Estem parlant de 80

0: milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals.
1: Una quantitat que els sindicats consideren insuficient i que per ara manté lluny la desconvocatòria. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si cal, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: En paral·lel, el Departament manté el compromís d'accelerar l'augment del complement específic, de manera que els docents percebin els 200 euros mensuals més d'aquí a 3 anys.
3: La consellera portaveu Sílvia Paneque celebra que el govern hagi aprovat aquest divendres invertir 93 milions d'euros per sumar a les aules unes 1.700 places

0: l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT, que segueix marcant els límits d'unes negociacions que espera que es resolguin aviat.
1: I aquí estem i esperem que aquesta via doncs, pugui reeixir i que, per tant, en els propers dies, setmanes, es pugui arribar a un acord definitiu que permeti definitivament no només desescalar el conflicte, sinó donar-lo per tancat.
0: La majoria d'aquestes noves places, entre 400 i 500, estaran destinades a l'escola inclusiva.
2: Más de uno, Catalunya.
0: En plana política, Salvador Illa tanca files amb Zapatero, tot i la seva imputació al cas Plus Ultra, mentre els seus socis d'investidura Esquerra i els Comuns no preveuen passar-li cap factura. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Esquerra demana a Zapatero explicacions i qüestiona els atestats policials, mentre adverteix que Sánchez ha de complir els acords abans de pensar en eleccions. Els Comuns auguren un mal final per l'expresident, però descarten avançar comicis si no es prova cap vincle amb Sánchez. Són els portaveus Esther Capella i David Cid.
4: Primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions.
5: La nostra línia vermella, en el cas de la relació amb el president Sánchez i, evidentment, amb el Partit Socialista, és una implicació directa del president del govern.
3: Junts, per la seva banda, no preveu unir-se al PP i a Vox per muntar una moció de censura a Sánchez, ni tampoc exigeix un avançament electoral com demana el PNB.
0: Gràcies, Ricard. Canviem de qüestió. L'àrea bàsica de salut de Salt, el gironès, ha posat en marxa un cribatge pioner per detectar de manera precoç l'ull gandul, també anomenat amblioupia, en infants de menys d'un any i mig. La infermera adjunta Belén Pérez explica les bondats d'aquest dispositiu.
6: I aquesta detecció precoç és molt important perquè després el desenvolupament visual ve molt condicionat de l'edat que comences el tractament. Per tant, creiem que és una tècnica molt adequada a primària, que no teníem, és totalment indolora, no fa cap risc per a l'infant.
0: El pla pilot inclou 120 nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos i si funciona el Departament de Salut estudiarà estendre'l a tot Catalunya.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
7: Però aún sigue,
8: ¿eh? Sí, ha empezado a hablar de que su Sprinter es fiable, espaciosa, de su conectividad, que además tiene financiación a medida, acuerdos de servicio, service care, y no termina.
7: Normal, si es que con Mercedes-Benz tu Sprinter es solo el principio.
8: Tú también.
7: Sprinter de Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
9: Ven a tu centro más cercano de Quadis Autolica o entra en mercedesocasión.com.
10: ¿Vamos de visita?
11: Hola, ¿qué tal?
10: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
12: Bien.
10: ¿Y la pequeña qué tal?
12: Está bien.
10: ¿Y tu gato?
12: Bien, muy bien.
10: Esta es.
13: ¡Wow! Me encanta.
14: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
10: Bienvenida.
14: Century 21.
15: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
16: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
0: Les 8 i 27, els esports. Víctor Llucià, bon dia.
17: Bon dia, Alexia Putellas. Diu adeu al Barça després de 14 temporades i 38 títols, entre ells 10 lligues i 4 lligues de Champions. La migcampista de Mollet del Vallès tanca així un cicle triomfal. El conjunt blaugrana i s'acomiadarà aquest matí en un acte institucional al Camp Nou a partir de les 11. Després, a les 7 de la tarda, Alexia Putellas es podrà acomiadar de l'afició del Johan Cruyff, penúltima jornada de la Lliga F amb el Barça Real Societat. Més tard, a les 9 de la nit, Deportivo de la Coruña, Espanyol. Més qüestions en bàsquet. El Joventut de Badalona es va imposar l'Unicaja, continua sisena en posicions de play-off quan manca només una jornada pel final de la fase regular. I en waterpolo, avui arrenca la final de l'Eurocup femenina entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Serà la primera vegada a la història que s'enfrontin dos equips catalans pel títol de la segona competició continental. L'anada avui a 8:45 del vespre.
0: El dramaturg i escriptor Marc Artigau dirigeix al Maldà de Barcelona l'obra de teatre El meu germà, una comèdia estil cabaret que s'endinsa en el complex món de les relacions familiars. Els actors Llorenç i Robert González són germans tant al món real com damunt de l'escenari en un espectacle que combina el teatre, la música, la poesia i un humor negre.

0: Serà absurd i irreverent.
1: El fet de que ho haguem creat nosaltres dos com a germans, el tipus de complicitat, òbviament hi són, hi apareixen i tenen una rellevància a l'espectacle. No?
0: L'obra inclou un conte de Quim Monzó i un poema de Jacint Verdaguer i es podrà veure del 4 de juny al 12 de juliol. I avui en plana musical destaquem el concert d'Alfred García a la sala Luz de Gas de Barcelona. No em digui...

0: cantant del Prat de Llobregat actua amb motiu del Festival Empremtes 2026, en què repassarà el seu últim disc titulat T'estimo és te quiero. D'aquesta manera, l'artista fa parada a Barcelona dins la seva tercera gira, acompanyat d'una banda de 5 músics. Doncs amb aquest ritme de rumba arribem al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

Si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar, estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es. El vent a la cara, un passeig, un somriure. A Barcelona, la soledat no hauria de ser el destí de la gent gran. En Bici Sense Edat celebra 10 anys regalant passejos, companyia i moments que connecten. Ara volen aconseguir el seu desè tricicle. Aquest mes per cada euro donat en sumem gairebé un altre gràcies al repte de Migrant o de Arena. Entra a enbicisenseedat.cat. Fes el teu donatiu abans del 30 de juny. En Bici Sense Edat. Pedalades que trenquen la soledat. La mobilitat que cura. Associació amb Bici Sense Edat. Entitat guardonada Ciutat Solidària d'Onda Cero Catalunya amb el patrocini del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

0: día, ¿no? Bueno, es igual, adiós. Adiós.
1: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.
2: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
3: Avui coneixerem l'associació Narinan.
4: A Narinan ofereixen classes de reforç escolar en català a infants d'entre 6 i 12 anys en risc d'exclusió social. Treballen de la mà de centres escolars de Barcelona, l'Hospitalet i el Moianès. També ofereixen suport logopèdic i organitzen activitats socioeducatives.
3: Ens acompanya aquí a l'estudi la seva directora, l'Eulàlia Comas Lamarca.
5: Narinan neix l'any 2016 i neix a partir de dues persones que ens coneixem fent voluntariat. Promou la lectura, l'afició a la lectura entre les criatures. Són de primària, de 6 a 12 anys, que no segueixen el ritme escolar de mitjana a l'aula, a la classe, no tant per dificultats que siguin inherents a ells mateixos, sinó perquè tenen una complexitat d'entorn, és a dir, la vulnerabilitat que els acompanya social, familiar, de l'entorn en què viuen, els entrebanca per progressar adequadament.
2: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
6: Si quieres vender o alquilar una vivienda, Fincas Blanco es tu inmobiliaria de confianza. Contamos con más de 35 años de experiencia y una amplia red de oficinas para que vendas o alquiles siempre con la máxima seguridad. Llámanos al 93 409 2030. Fincas Blanco.
7: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Suede, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
8: Futuroscope és un lloc extraordinari on el món real i l'imaginari conviuen.
9: Viatjaràs a Mart en roller coaster, saltaràs dins d'un tornado, t'endinsaràs en el cor de les Bermudes en un viatge vertiginós ple d'emocions i lliscaràs pels increïbles tobogans a Aquascope, premiat com a millor parc aquàtic del món.
8: A Futuroscope la teva imaginació serà l'únic límit. Consulta les ofertes i reserva ja a futuroscope.com.
10: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
11: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: Comencem l'agenda amb l'activitat familiar La Gata Lluna del monestir de Pedralbes. Proposa descobrir els espais del monestir a través d'una història i un misteri per resoldre. Es fa el 31 de maig a les 11:30 del matí al monestir de Pedralbes amb entrades a 3 euros.
13: Perquè quan passa l'hora de la llei municipal...
12: Seguim amb el Festival Bobby. Arriba a la seva segona edició a les Borges Blanques. Proposa un concurs en què es pot crear un videoclip en 24 hores amb una cançó de Saxeni. Se celebra els dies 30 i 31 de maig i inclou projeccions, concert, dinar popular i música. La participació és gratuïta amb inscripció prèvia. La ruta Jujol del modernisme rural del Camp de Tarragona permet descobrir l'obra de Josep Maria Jujol, col·laborador de Gaudí, a través d'un recorregut per diversos espais emblemàtics habitualment tancats al públic. Se celebra el dia 31 de maig entre Montferri i el Pallaresos, de 9 del matí a 2 del migdia, amb trasllat en microbús i places limitades. L'exposició Música Prohibida, trajectòries de dones obstaculitzades, posa en valor compositores silenciades pels règims del segle XX, reivindicant el paper de les dones en la història de la música. Es pot visitar del 9 al 31 de maig al Museu Pau Casals. Per acabar us porto Ospi Jazz, el primer festival de jazz de l'Hospitalet de l'Infant, amb concerts i activitats per a tots els públics. Del 29 al 31 de maig, el municipi s'omple de swing i Dixieland, amb

0: actuacions de grups com la Vella Dixieland i altres formacions destacades en diversos espais.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimecres 27 de maig i a la ciutat marxem de l'estudi per passejar amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrer. És una passejada que vam fer ara fa uns dies i que ara podreu escoltar. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí a l'estudi, Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia. Pol, Pere, no t'escolto, Montse, bon dia.
4: Hola, bon dia,
1: sí.
4: Ara sí.
1: Pol Ferrer, bon dia.
5: Bon dia.
1: Vinga, va, que tinc ganes d'escoltar aquesta passejada que vam fer amb l'alcaldessa, així que quina és la cançó que ens portes?
5: Pensa que deies, tinc ganes d'escoltar la cançó del dia, que
1: la
5: no l'hem posat mai,
1: ja.
5: No l'hem posat mai.
1: Més, més repetitius.
5: Ja ens la sabem, ja no perquè l'haguem escoltat, sinó perquè ha sonat tantes vegades aquesta secció.
2: La mateixa me l'acaba obrir ahir al vespre a Ràdio Estadio Catalunya, l'Albert Arranz.
5: Ah, mira.
2: Anima que visti calza.
5: Molt bé, tu, molt bé.
4: Doncs anava a dir, perdó, però ja que parlaves de Rosalia, podies haver posat Magnòlies en honor a Alexa Putellas.
5: Sí, però he posat la Perla perquè, per una raó.
4: Perla,
5: estem
4: vale.
5: Escoltant la cançó La Perla de Rosalia. No, no, per una perla no. I amb això ja podríem dir que és l'artista més habitual d'aquesta secció, competint amb les aparicions del Víctor Lozano a la ràdio que et mereixes. Els dos per mèrits propis i també Bad Bunny, que s'emportaria l'accessit. I és que Rosalia ha arrasat a la tercera edició dels Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya amb fins a 8 guardons. El d'artista de l'any, millor àlbum per Lux, que també s'ha emportat la millor producció i millor àlbum pop, millor cançó per La Perla, per això la poso avui, cançó que també li ha servit per guanyar el guardó de millor cançó pop i millor composició, i amb la cançó Berghain ha alçat el guardó de millor videoclip. A banda de Rosalia també hi ha hagut d'altres artistes catalans premiats, com per exemple Lia Kali, amb 3 premis, millor àlbum de música urbana pel seu Kaelis, millor cançó de rap hip-hop per En la cuerda floja, amb la col·laboració de Tony Anzis, i millor cançó urbana pel tema Chulks, en col·laboració amb Eladio Carrión. També ha estat premiada Sílvia Pérez Cruz en la categoria de millor àlbum de cantautor pel seu Sílvia i Salvador, amb Salvador Sobral, i Albert Guinovart ha alçat el premi a millor composició de clàssica contemporània pel seu trio Celebration, una gala en la que Joan Manuel Serrat ha rebut el Premi d'Honor.
1: Doncs enhorabona a tots ells, s'ho mereixen, això està claríssim. Vinga, què preguntes a l'audiència? Quin és el seu artista preferit de tots els que ha anomenat al Gerard?
2: No, no, a més a més estava pensant que la presidenta de l'Acadèmia de la Música, que entrega aquests premis, va estar aquí fa un mes, per llargs d'abril. Bé, en fi, avui no, avui farem costat a una part de la població que sovint és oblidada, no per ells mateixos, no pels que no pateixen aquesta malaltia o afectació.
1: Cada cop menys, no? Vull pensar.
2: O què? Que estan sols?
1: Sí, que cada cop menys.
2: Cada vegada hi ha més comprensió, com a mínim, del voltant, de l'entorn, de la vida, dels restaurants, de tot arreu. I és que aquí, en aquest món, cadascú té una cosa. Qui no té un all té una ceba, no? Vull dir, cadascú és al·lèrgic a una coseta.
1: Com diuen a casa meva, estamos bien hechos, pero mal acabados.
2: Però mal acabados. Doncs hi ha gent que no se li posen bé, per exemple, els fruits secs, no? No en pot menjar. Hi ha gent que té una mena d'urticària dolentíssima si menja tomàquet fregit, no?
1: Pinya.
2: Per exemple.
1: La pinya, és molt al·lèrgica, també.
2: O pinya, també. I és que avui commemorem el Dia de la Persona Celíaca. Soy celíaco, soy celíaco, loco marina. Loco Marinas, claro.
1: Tenen una cançó.
2: Tenen dos cançons, a més a més.
5: L'himne dels celíacs, eh?
2: Mira, jo he llegit aquest matí que a Espanya avui se celebra el Dia de la Celiaquia.
1: Sí.
2: I he anat a l'únic celíac que conec, d'aquí la reacció, que és l'Ivan Gustem, i dit, felicitats, que és el teu dia. Em va dir, no, va ser el dia 16 de maig. I dic, però m'has rebentat la pregunta. Es veu que no, que hi ha un Dia de la Celiaquia d'Espanya, un Dia de la Celiaquia europeu, un Dia de la Celiaquia internacional. Avui és el d'Espanya.
1: El d'Espanya.
2: El del nostre país. És el Dia Nacional del Celíaco, o el Dia de la Celiaquia Nacional, que vol visibilitzar aquesta afectació que, atenció, no és el mateix ser celíac que ser intolerant al gluten, eh?
1: Sí.
2: Diguéssim que un té 5 estrelles, és el celíac, sí. I el 33, que és l'intolerant al gluten. No té, no
1: el celíac
2: tant.
1: Pot acabar a l'hospital. No?
2: Sí, sí. Bueno, no pot menjar pa, no pot menjar pasta, no pot menjar magdalenes. L'Ivan es fa les magdalenes, són boníssimes.
1: Tenen una pinta.
2: Sí, ja. Sí. El cas és que avui parlem dels celíacs, o de les celíacs del conyo, que és un compte que recomano a tothom, no? De debò. Hi ha un

0: Compte, eh? Sí. Què? Hi ha un compte a Twitter, l'Ivan i jo ho comentem a vegades, hi ha un compte a Twitter que es diu Celíacas del Coño, que és la celiaquia vista des de l'humor, al final hi has de posar humor, no?
1: No, clar, no et queda més remei.
0: I aprens moltes coses del tema de les traces, no? De la contaminació creuada,
1: com vas
0: als restaurants...
1: És que aquí ja està el kit de la qüestió, les traces.
0: Sí, sí, jo vaig a un restaurant que només servien sense gluten i en els cambrers els hi vaig dir, vosaltres sou intolerants al gluten? I em va dir, no, per què? I dic, home, seria el seu, no? Si tens un restaurant d'intolerants al gluten, doncs, bé, en fi. El cas és que avui parlem no només de la celiaquia, sinó de la resta d'al·lèrgies, afectacions, intoleràncies... No sé, pot ser una intolerància alimentària, sí, com deies tu, a la pinya, podríem dir que és intolerant a la pasta, al salmó fumat, al formatge, per exemple...
1: Ha de ser alimentària. Una al
0: marit, a la muller...
2: Hi ha gent al·lèrgica a l'ou, que jo flipo.
3: Sí, ja. Una amiga que ho és i...
2: És bèstia,
3: Sempre li dic, no vull ser tu.
2: Molt
3: no
2: bèstia,
3: tu.
0: Jo em vaig trobar amb el redoble de tambores fa 15 dies. Vaig trobar-me amb una diputada al Parlament, que feia molt temps que no veia, i li vaig preguntar com li anava la vida, i em va dir, estoy traumada, me acaban de diagnosticar alergia al ajo. Oh. Dic, alergia al ajo? Però entonces no puedes vivir.
1: Home, sí.
0: Home, sí que pot viure, però a Espanya, al·lergia a l'all?
1: La Victoria Beckham estaria contenta.
0: Sí, sí, sí, ho vaig pensar.
2: En fi, Canya huele a ajo.
0: I en polvo? Diu, no, ni en polvo, ni nada, nada, nada.
1: Bueno,
0: en
1: què?
0: Fi, que avui preguntem per aquestes afectacions, que tothom pot tenir una afectació, sí, una intolerància, una celiaquia, una mala digestió, un que té un mal de reuma, una miqueta de les intoleràncies... No. Les intoleràncies, les al·lèrgies...
1: Sí, t'hem entès.
0: I les celiaquies vàries que pot haver-hi a la nostra audiència.
1: Tant de bo no ens escrigui ningú.
0: Jo crec que sí. Jo crec que
1: segur, però tant de bo que avui no ens diguin res perquè tothom està bé.
0: Tots tenim una taleta, el que sigui. Sí. Jo, de veritat, que intolerant no sóc a cap menjar, de moment, no?
1: Tu, Montse?
3: Jo tampoc sóc ni intolerant ni al·lèrgica a cap menjar, però sí que em passa que l'albergínia em pica moltíssim la boca. Estigui feta com estigui feta, és igual.
1: Sí, amb lo bona que és.
3: Em pica sempre la boca, llavors l'evito bastant perquè... No sé, em pica.
1: A mi em passa amb la pinya.
3: No.
1: La pinya... Uf.
3: Se m'infla
1: la gola sí. I... Sí.
2: Home, tots intolerant per voluntat pròpia.
3: A la carn i al peix.
2: A certs aliments, clar.
3: A la carn i al peix sóc intolerant.
2: Autoimposat.
1: Pol, tu ets intolerant a alguna cosa?
4: Intolerant no, però sí que és veritat que quan menjo pasta, pizzas, pa, se m'infla moltíssim
1: doncs
4: la panxa.
1: Doncs, carinyo.
4: Però no em trobo malament ni res.
1: Ja, però alguna coseta ja,
3: està fermentant allà dins.
1: Ets celi.
4: Sí.
1: No celíac, però celi ets.
4: Si vaig, em diran que no mengi, llavors no vaig.
1: Segurament.
0: Tots els experts convenen a dir que, si us plau, la gent que no pateix cap mena d'intolerància, bé sigui al gluten, a la cibada,
3: la
0: llet, a la lactosa, que no faci bajanades ni tonteries, vull dir que prengui el que pot prendre
1: i que
0: no vagi per la vida de soc intolerant, també. Jo no prengo gluten i...
1: Exacte, i tu, Gerard?
2: Jo cap, jo de moment que sàpiga...
1: No, que t'haurà de menjar tu, com per ser al·lèrgic a alguna cosa, Doncs vinga, i vosaltres sou intolerants o al·lèrgics a algun aliment? Notes de veu al 676-760908. Esperem que no sigueu al·lèrgics a aquest programa.
3: No,
1: ens comenceu a escoltar i... Ai, com pica
3: no
1: això,
3: com
1: rasco tota l'estona. Vinga, va, a vegades sí que som al·lèrgics una mica a l'actualitat, Algunes notícies. Montse Valls,
3: vinga,
1: la
3: si
1: repassem.
3: Vinga, va, si vols repassem.
1: No és el cas del que explicarem ara, Nova jornada de vaga de tots els docents de Catalunya, la segona aturada general del sector aquest mes de maig, la quarta d'aquest curs.
3: Una jornada que, com acostuma a ser habitual, ha comportat talls de carreteres i accions protesta. Els docents han tallat aquest matí la P7 a Salt, Torredembarra i Granollers i la 2 a Lleida. A Salt i Torredembarra els talls han acabat afectant els dos sentits de la via, mentre que a Granollers els manifestants hi han instal·lat carpes i cadires per fer-hi activitats. A la 2 el tall és total des de les 11 del matí. Pel que fa a les xifres de seguiment, també hi ha una tònica habitual, que és el ball que hi ha entre els que comuniquen uns i altres. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga a 9:45 del matí era del 8,4%, amb el 33% de les dades totals, mentre que el sindicat USTEC ha elevat aquesta xifra fins al 60%.
1: Entre les accions protesta d'avui també hi havia una manifestació convocada a la capital catalana, a Barcelona, i seguint aquesta marxa ha estat la nostra companya Anna Utiel. Anna, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Míriam. Doncs mira, ara mateix sóc al passeig de Josep Carner, a tocar de la plaça de les Drassanes, que és on ha acabat la manifestació, que havia començat a les 10 a Pla de Palau. Ha plegat milers de docents. Estem a l'espera encara de la xifra oficial de la Guàrdia Urbana, però el cert és que hi havia molta gent. Ara s'han començat a entrar cap a aquest passeig Josep Carner precisament per trobar una miqueta d'ombra, perquè avui fa un sol de justícia, fa molta calor, llavors hem vist, a banda de molta samarreta groga de

0: defensors de l'escola pública, també blaves i vermelles de l'escola concertada. El que hem vist molt és molta crema solar, perquè realment
1: important.
0: Fa... Sí, vull dir, avui cal, avui gorres i crema solar, molt important. Al llarg de tot el recorregut hem sentit crits habituals, com aquell de lluitant, també estem educant. Ningú escolta, això és una revolta, i alguns que ens han sorprès perquè feien servir el llenguatge d'alguns dels alumnes. Ah. Hi havia un crit que deia Illa Bro, salari 6-7, que és allò que diuen els joves i els nens que no entenem.
1: Clar, manifestant-se així no entendrem què demanen. Exacte, vull dir, potser l'Illa no sap què demanen. Si un 6-7, què vol dir?
2: 6-7.
0: No ho sap ningú, això.
1: Clar,
0: encara,
1: exacte.
0: Però vaja... Doncs sí, sí. Llavors, l'objectiu ara d'aquests docents que estan concentrats aquí a Barcelona és allargar, per això han preparat diverses activitats, hi ha tallers per a infants, perquè molts docents venen amb els seus fills aquí a manifestar-se, també hi ha una paella popular, hi ha recitals de poesia, hi ha diverses actuacions previstes, hem vist també algun pilar de castellers. El cas és que això volen allargar fins a l'hora de la reunió, que recordem, hi ha una reunió prevista aquesta tarda a partir de les 3 al Departament d'Educació, entre la Conselleria i els sindicats convocats de les vagues, i abans de la manifestació, els portaveus sindicals, com és habitual, han dit la seva. Escoltem Iolanda Segura d'Ustec i Laura Jané de la CGT.
3: Hauríem d'arribar a un increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar doncs, més o menys a aquest objectiu.
4: Nosaltres valorem la proposta d'ahir del departament com a molles, que és el que és, a 30 i pico d'euros més. No és suficient, evidentment, però és que no és només un tema de salaris.
0: Doncs com veieu, no és només un tema de salari, però sí, sobretot, el tema del complement salarial és l'escull que està evitant un acord entre educació i sindicats.
1: Anna Utiel, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Com deia l'Anna, a les 3 està prevista la reunió entre el departament i els sindicats educatius convocants de les vagues, una trobada que la consellera rep amb optimisme.
2: Sí, la consellera Esther Niubó assegura que avui s'està més a prop de l'acord, diu, en comparació amb fa una setmana. L'escoltem en una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola.
5: Soc optimista, penso que veurem, no, si són dies, si són setmanes, m'agradaria que fossin dies més que setmanes, puguem posar fi a aquesta situació. Jo voldria que els sindicats que fins a dia d'avui doncs, han estat manifestant les seves reivindicacions entenguin i s'assumin doncs, a l'acord i, evidentment, fem gran i fem créixer aquest acord. Hem de sumar aquest acord. Venim d'uns anys complicats, venim d'uns anys en què l'educació no s'ha posat entre les prioritats de l'acció de govern, no ho ha estat.
2: Niubó defensa l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i el nou complement lineal anunciat aquest dimarts.
1: Doncs tot plegat ho ampliarem a Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
6: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
7: Quina raó mou el teu món?
8: Lo futur del Pere.
9: Algun dia tenir el meu propi piset.
10: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
6: Estás escoltant La Ciutat amb Míriam Franc.
1: Avui sortim de l'estudi per visitar una de les ciutats més rellevants del cinturó metropolità de Barcelona. Ens trobem a la cocapital del Vallès Occidental, juntament amb Terrassa, a la cinquena ciutat de Catalunya pel que fa a la població, a més de 224.000 habitants. I a la que és la primera opció pels barcelonins i barcelonines que volen escapar de la ciutat. Segur que heu endevinat que avui ens trobem a Sabadell. Volem conèixer més a fons aquesta ciutat, parlarem del bon moment econòmic pel que travessa, de les infraestructures que s'hi estan impulsant i descobrirem com està creixent i quines són els seus projectes de futur. I no ho podem fer amb ningú millor que amb la seva alcaldessa, amb la Marta Ferrés. Marta, què tal? Bon dia.
13: Molt bon dia, Míriam. Un plaer que estigueu aquí a casa nostra, que és la capital del Vallès i del món, jo sempre dic. Ja sé que tu ho has dit molt bé, però jo he de dir el que he de dir.
1: La capital del món. Em sembla molt bé aquest titular. Hem començat, farem una passejada avui per Sabadell, per conèixer més llocs d'aquesta ciutat. Començarem a casa teva, que és casa teva des del 15 de juny del 2019, per començar a explicar-nos una mica quin és el balanç que fas d'aquests 7 anys.
13: Bé, la veritat és que han sigut 7 anys molt intensos, no?

0: diguem, la primera legislatura molt marcada per la Covid, que ens queda com molt enrere, però la vam tenir, no? I que també en el món local té un impacte. Va ser una legislatura molt allò que jo dic, que d'estabilitzar el vaixell. Veníem de molts anys, doncs, que la ciutat no funcionava amb molta atenció, amb pocs projectes, per tant vam estabilitzar el vaixell i vam començar, doncs, a treballar. I ara aquesta segona legislatura, la veritat és que més maca, no? Una segona legislatura on tots ja hem agafat el ritme, on ja hem pogut, doncs, treballar projectes més estratègics, no? Jo sempre dic que una ciutat primer l'has de tenir tu al cap, no? I l'ha de tenir el govern en el cap, i això ho tenim, jo crec que molt ben resolt, i segon, doncs, hem de poder treballar les coses del dia a dia, les coses del mig termini i les coses estratègiques. I ara, doncs, és una legislatura on aquestes tres coses les hem pogut treballar molt bé, no? I per tant, estem en aquest moment, jo crec que estem en un moment, diguem, que hem pogut rellençar la ciutat.
1: Doncs de seguida ens ho explicaràs.
0: I tant.
1: Tot plegat, et sembla si comencem aquesta passejada?
0: Sí,
1: tu manes.
0: Jo et porto, anem? I tant. Mira, ara anava a portar una mica per aquí, al costat de l'Ajuntament és el centre-centre, que ara vens, sí? Ara, però si vens per Nadal és al·lucinant, és a dir, sí. és un dels tresorets que hem fet per Nadal a la ciutat, tot aquest espai es transforma molt, i és tot el que és el centre on ens passa, doncs, l'activitat més potent durant l'any, no? I ens anem cap al passeig i anirem a buscar l'autobús, que et sembla,
1: bé,
0: perquè
1: perfecte.
0: Nosaltres aquí al Sabadellencs ens desplacem amb autobús, bàsicament també amb metro, bueno, metro amb ferrocarrils, però li diem que és el metro del Vallès, perquè també és molt ràpid, però avui agafarem, doncs, l'autobús, la línia 2.
1: A Barcelona ens agrada molt el transport públic, ja està molt ben valorat, de seguida et pregunto, deia al principi que Sabadell és una de les principals ciutats de l'àrea metropolitana que traiem els barcelonins i barcelonines quan diem, escolta, no puc més de la ciutat, me'n vaig. Explica'ns quin és el secret de l'èxit, perquè de fet el 2023 11.500 persones van marxar de la capital.
0: És molt. A mi quan em diuen a Sabadell venen immigrants, dic sí, de Barcelona sobretot.
1: Totalment.
0: Perquè la primera gent, doncs, que es desplaça a Sabadell són barcelonins i barcelonines. Jo crec que per dos elements o tres, diguem. Primer, el preu de l'habitatge. És evident, doncs, sí, que hi ha una expulsió de Barcelona, no, amb uns preus que aquí no són aquests, tot i que també ens estan pujant. Sabeu que l'habitatge, doncs, és un drama a tot arreu, és complicat. Però després hi ha dos elements importants a Sabadell. És una ciutat molt ben connectada. Sí, també en Barcelona, sí, per tant, sí, tota la gent que treballa a Barcelona, que treballa als entorns, doncs ho té ben connectat. I és una ciutat on hi ha qualitat de vida. És a dir, ara ho veureu en algunes imatges, doncs hi ha parcs, hi ha empreses, per tant, és una ciutat que una ciutat dormitoris, és una ciutat on t'hi pots treballar, i després culturalment és una ciutat molt viva i molt potent, no? I la veritat que quan jo parlo amb gent de Barcelona, que els dic, com heu acabat aquí, no? Una mica t'expliquen això, no? L'habitatge, i et diuen, quan venim a veure la ciutat, ens hi hem sentit molt agudis, s'han fet de seguida molts sabadellencs, que a mi m'agrada molt perquè són ara els més nacionalistes sabadellencs, no? I crec que, home, que aconseguir que un de Barcelona, doncs, faci pàtria a Sabadell, home, això compta doble, no?
1: A la ràdio tenim molts companys, que viuen aquí a Sabadell, sí, i estan, sí, encantats, en parlen molt bé. Sí. Parlaves d'habitatge, parlem una mica d'economia, donem, sí, algunes xifres. Avui en dia ja sabem, l'economia està com està, en general, però a Sabadell el PIB ha crescut més d'un 25% el 2019, des, sí, del 2019, convertint-se en la ciutat catalana de més de 50.000 habitants que més ha avançat en aquest temps. Ara que no ens escolta ningú, quin és el secret de l'èxit?
0: Bueno, aquí estem molt contents amb aquesta dada, perquè al final jo sempre dic que hem de crear riquesa i l'hem de repartir, però primer l'hem de crear. Si no, sí, la creem, és molt difícil donar serveis, no? Aquí hi ha hagut una estratègia claríssima de ciutat, és a dir, vam dir, hem de fer créixer el PIB de la ciutat, i vam prendre una decisió que la vam prendre nosaltres quan vam entrar, i va ser de les primeres decisions que recordo que vam prendre com a govern, que és dir, ei, hem de tornar a recuperar el pols industrial de la ciutat. Som una ciutat molt industrial, no? La Manchester, sí, of Catalonia, sí, una ciutat llanera, una ciutat amb molta indústria, amb molta burgesia, i per tant hi havia, no, durant molts anys, jo crec que, no ho dic com a crítica, però que va passar, no? Va passar a moltes ciutats, que semblava que la indústria i l'activitat econòmica ja no era important, que tots havíem d'anar a fer habitatge, no? Totes aquestes ciutats, sí, dels serveis, no? Que recordareu.
1: Sí, sí.
0: I nosaltres aquí vam dir, ostres, això no ens agrada com sona això, i per tant hem de tornar a recuperar aquest pols industrial, hem de tornar a recuperar, i de fet ho hem estat treballant molt estratègicament, no? Per tant, fent que la gent pugui quedar-se també a treballar a Sabadell, i aquí ens ha ajudat molt que tenim un teixit a la ciutat, doncs això, no? Econòmic, també molt potent, que s'hi ha sumat, i hem fet moltes col·laboracions público-privades. Jo soc de les que crec que part de la meva funció com a alcaldessa, com us deia, és repartir riquesa, i per tant veure, doncs, que la ciutat creixi compassadament, però també és crear-la. I per tant jo vull, com sempre dic, quan una empresa ve a Sabadell, vull que les coses li vagin bé, i les que són també. Sempre quan ara vaig a un lloc dic, això ho deia, però tu com et surten els números, no?
1: Perquè és important, els números.
0: Clar, si això no quadra i no hi guanyes diners, això no funciona, no? I per tant aquí hem fet, doncs, tota una línia molt, molt potent a la ciutat en aquest àmbit.
1: Home, de fet, les darreres dades de l'atur apuntaven a un 10% d'aturats a Catalunya, mentre que a Sabadell teniu l'atur més baix des del 2008,
0: sí,
1: amb gairebé 5.000 llocs de treball més que, sí, abans de la pandèmia.
0: Sí, sí.
1: Que això és difícil.
0: Bueno, és això que et deia, no? Una estratègia molt clara, i jo vaig molt amb la maleteta, també buscar empreses. Quan sempre dic que el gran problema que tenim, per exemple, en ciutats com la nostra, no? És que no tenim més terreny industrial, perquè si ho tinguéssim més gran el col·locaríem, perquè estem molt ben situats, hi ha serveis,

0: com dèiem, no és un lloc on els treballadors es poden desplaçar. Però això és maco, vull dir que puguem tenir aquesta part, no, de que quan tu poses el prisma polític en un lloc, no dius, ei, anem a treballar de veritat això, que després al cap d'un temps vegis que les dades funcionen, no? Home, jo crec que també s'ha de dir quan les coses també van bé, no? I aquí la veritat és que hem fet una estratègia molt potent d'apostar això, no? Per les empreses i pel teixit productiu del Vallès i de Sabadell.
1: I aquest és l'atractiu per al qual la gent sortim de Barcelona i anem cap
0: a Sabadell. Sí, sí, sí, va, de fet, molta gent de Barcelona va començar treballant a Barcelona i ara ja treballen aquí, sí, que això també està molt bé. I també el teletreball també ha ajudat una mica, no? Això del teletreball, la gent que treballa... Hi ha molta gent que pot fer...
1: Sí, perquè pensàvem que tornaríem a treballar
0: i
1: molta gent
0: també
1: segueix amb el teletreball, que ha ajudat.
0: Sí, ajuda molt, ajuda
1: en aquest
0: molt.
1: Sentit. Hem començat a la plaça de l'Ajuntament,
0: sí,
1: a casa seva, dèiem.
0: Estem anant aquí al passeig.
1: Hem pujat per la plaça Major.
0: Sí.
1: Aquest és
0: el passeig de la plaça Major. Aquest va ser una de les obres... Aquesta és d'aquelles que... Crec que és de les obres que m'han fet més por amb tota la meva vida d'alcaldessa. Perquè quan nosaltres vam arribar a la ciutat, aquí no s'havia resolt bé tot això, és a dir, portàvem molts anys amb aquest passeig sense fer... Havíem fet moltes bromes, que si una pista d'aterratge, que si no funcionava, i vaig dir, jo m'hi lio i vaig intentar veure si el podem arreglar, no? Però és veritat que quan et lies amb una cosa d'aquestes, saps com comences, però no com acaba. I vam dir, volem que sigui verd, volem que hi hagi aigua, volem que sigui un espai de trobada. A sota hi tenim un aparcament, per tant, tampoc podíem... diguem, constructivament era molt difícil, i finalment jo crec que ens ha quedat un passeig molt bonic, que ara perquè el veieu sense les fonts en funció, però és un espai que s'ha fet molt la gent seu, un espai que hem aconseguit aquesta part de verd, un espai de trobada, i que hi passen moltes coses també culturals. A mi m'agrada molt que l'espai públic també s'utilitzi perquè hi passin coses, no, que al final... I per tant, sí, quan el vam fer i la gent, no, me'n recordo la legislatura passada, no, que es preguntaven si t'agrada o no el passeig i tal, bueno, quan vam veure que hi havia certa pau social aquí, doncs la veritat és que també ens vam alegrar, perquè és veritat que era un punt que ens calia treballar i fer-lo bé.
1: Nosaltres que venim de les Rambles, que està tota aixecada,
0: sí,
1: potser podria parlar amb l'alcalde Collboni, donar-li alguns consells perquè li quedi tan maco com aquest passeig, que de veritat, sort que no estan les fonts enceses perquè estem passant pel mig de les fonts.
0: Sí, perquè sobren ara a les 12.
1: Home, de nit, deu ser
0: amb aigua, llum, perquè s'il·lumina. Després també, per això que et deia, per exemple, per Festa Major o per Nadal hi ha un espectacle també amb llum i so, que vam instal·lar so, que això és una cortina d'aigua, no?, aquesta que teniu aquí davant, que també funciona com a... es poden projectar imatges i per tant...
1: No, és xulo,
0: queda molt maco. Vam intentar agafar una mica, doncs, el passeig antic, però també posar-li la tecnologia, diguem, del segle XXI.
1: Haurem de tornar al Nadal.
0: Has de tornar al Nadal, jo crec que sí.
1: A
0: mi el Nadal ens ve, moltíssima gent de Barcelona, de Madrid, de tot arreu. Aquest Nadal passat em trobava la tira d'estrangers, que deia, què fan a Sabadell, no? I era pel Nadal. Curiós, això del Nadal. Ens agrada el Nadal.
1: Doncs estem arribant a la parada. Quin autobús hem d'agafar?
0: Agafem el 2, en principi, que ara és el que passarà, i ens anem cap al nord.
1: Cap al nord.
0: I què trobem allà? Cap al nord de Sabadell. Home, al nord de Sabadell trobareu una de les transformacions també urbanes més importants que hem fet a la ciutat. Ho explicaré, però veníem d'un espai... hi ha dos espais molt importants. La ronda Collsalar, que era una ronda que és l'accés al nord,
1: sí,
0: que realment el teníem destrossat. Ningú m'ho demanava, curiosament, però vaig dir, escolta, això està fatal.
1: S'ha d'arreglar.
0: I adéu, amicíssim. I després també tota una zona que hi havia de barranc de tota la vida que s'ha fet un parc. I per tant, també amb aquesta idea de guanyar moltes zones verdes, d'allunyar-nos una mica d'aquest urbanisme tan dur que dels anys 90, no, de baix manteniment, i jo dic, no, hem de canviar la manera de dissenyar, hem de fer coses boniques, hem de fer coses verdes, coses que la gent pugui respirar també a les ciutats, i puguem veure passar les estacions de l'any, que dic, és important saber quina estació de l'any estàs.
1: És que les ciutats han d'avançar i ho han de fer d'aquesta manera, si no, es queden anclades en el passat.
0: Sí.
1: Doncs arribem ja a la parada, esperem l'autobús i de seguida seguim.
0: Perfecte.
1: Caldés, estem ja a la línia 2, va molt plena.
0: Sí.
1: A Barcelona el servei públic, el transport públic està molt ben valorat, sobretot el metro i l'autobús. Aquí a Sabadell què?
0: Aquí la veritat que també que és el servei que ens surt més ben valorat. De fet, per això també hi hem anat apostant. Heu pogut veure, doncs, que vam digitalitzar tot el test que no ho teníem, digitalitzar tot el que són pantalles en temps real, també l'APT.
1: Sí.
0: Hem començat a posar també busos articulats perquè cada vegada, a part que tenim més gent cada vegada a la ciutat, també és veritat que cada vegada la gent utilitza més el transport públic i per tant hem d'anar posant cada vegada més autobusos i també, doncs, més articulats. I després aquí també és important que estem fent tot el canvi perquè siguin, doncs, tots els que puguem que siguin. Hem provat ja alguns elèctrics, aquests ja en tenim en alguns elèctrics i també híbrids. Vull dir que no això sembla, la veritat és que el del transport públic és una aposta claríssima per la ciutat i que la gent valora molt.
1: Estem anant cap a la Ronda Collsalarca, sí, cap al nord de la ciutat. Anem en autobús, i clar, no és gaire habitual, imagino veure l'alcaldessa de

0: a l'autobús, no sé com et mous per la ciutat.
1: Jo vaig molt a peu perquè m'agrada molt veure coses i per tant, per exemple, aquesta avinguda, jo vic per aquí dalt, sí. Sempre intento fer peu sempre que puc perquè així veig com va tot, perquè també faig una mica d'inspectora de la via pública. Però també hi vaig per amb autobús, vull dir que em bellugo bastant amb autobús, amb tren, aquí també tenim ferrocarrils amb noves estacions sí. que es van inaugurar fa relativament poc, que ens funciona com un metro dins la ciutat i per tant acostumo a anar bastant al meu aire, diguem, no m'agrada gaire anar allò molt encapsulada, sinó al contrari, poder veure gent i a mi també m'agrada doncs, que la gent ens vegi.
0: Es nota que t'agrada trepitjar el carrer perquè, de fet, durant tot el recorregut ja t'han parat un parell de vegades, t'han saludat, aquí a l'autobús hem pujat, les senyores també t'han saludat, amb la qual cosa t'agrada. Crec que és important, no per un alcalde o alcaldessa, trepitjar carrer.
1: Bueno, jo sempre dic que el món municipal o t'encanta o l'odies, és a dir, no hi ha punt intermig, jo sóc de les que m'encanta. I és veritat que la gent, molta gent et para perquè hi ha coses que no es fan bé i és normal i és la manera de poder-les de
0: canvi,
1: sí, d'aquest feedback, i a més és la manera que nosaltres també veiem no, què funciona i què no funciona. I a mi m'agrada això saber-ho ja, és a dir, crec que és la meva funció, no, també, i que la gent et pugui tocar i que és accessible i que et puguin, i sobretot resoldre problemes, perquè tot jo estic aquí per resoldre problemes, eh? El que no vull és crear-ne i per tant, des de la cosa més petita que per una persona és important fins la cosa més gràcia. Per m'agrada molt tractar amb la gent, a mi m'encanta. I sempre dic, sí, quan estic dos dies seguits al despatx ja em poso nerviós,
0: vull sortir.
1: Vull sortir, deixeu-me sortir, que aquí no puc estar. I sí, és la part maca de la nostra feina.
0: Clar, activa el carrer, però també a les xarxes socials, crec, no?
1: Bueno, la xarxa social és molt activa, cada vegada més, això de la xarxa és tot un món, eh? És una altra manera que la gent també et contacta. De fet, ara la gent, molta gent em para pel carrer i em diu, soc la tal de l'Instagram que tinc una foto al perfil d'un gos o de la meva filla sí. o de què, no? Bueno, és una manera també que la gent et faci arribar com està. No, abans és veritat que segurament es feien més assemblees, es feia, era més a través del moviment veïnal, ara les xarxes han ocupat aquest espai. Jo crec que com tot té la doble vertent, té una vertent jo crec que és increïble, que és aquesta part de proximitat amb la gent i que la gent et pot enviar coses i tu pots interactuar. La part negativa és que evidentment també hi ha gent doncs, bueno, que les fa servir doncs, fins que no són tan legítims. No? Però a mi m'agrada molt estar la xarxa i soc molt estiva xarxa i a més sempre dic que m'ho llegeixo tot. Per tant, intento tenir molt al cap tot el que passa al carrer i tot el que passa a la ciutat.
0: I quan estàs al mercat o comprant el pa, què et diu la gent que s'apropa a tu?
1: Mira, hi ha llocs que són divertits. No, normalment el pa, i això vas ràpid i no... Sí. I no sé, per exemple, quan vaig a la peluqueria, no, que és un lloc sí. que em passa molt amb la Bani, que és la meva peluquera, de vegades, quan s'ho diuen, està la Marta aquí, i comencen a baixar i venen amb la llista, no? Una mica, Marta, això... I de vegades també et diuen, això s'ha fet, eh? Bueno, és aquesta part, no? Nosaltres, com digui, els alcaldes som 24-365 i estàs sempre disposat, no? I m'ho passo bé fent, és a dir, no vull de viure com una cosa negativa, m'encanta, i si un dia em deixa de passar, després em preocuparé.
0: Totalment.
1: Perquè voldrà dir que alguna cosa no fem bé.
0: Doncs, alcaldessa, seguim gaudint d'aquest trajecte i de seguida arribem al nord de la ciutat. Doncs, alcaldessa, estem ja a la Ronda Collserola,
1: sí.
0: crec que és un dels eixos del nord de la ciutat més transitats i que ara està en obres.
1: Com bueno, quedarà aquesta? És que això era horrorós, és a dir, ara ho veieu així, ho veureu a la part de baix si arribem, veníem de... Jo et dic, no era una cosa que tinguéssim molta petició veïnal, però dèiem, jo no vull tenir un accés al nord de la ciutat com el que tenim. I hem fet aquesta transformació, que estem molt contents, perquè aquí, diguem, hem barrejat moltes coses que dèiem si ens de sorber, i la veritat és que, com et deia, estem molt, molt contents amb el resultat. Primer, arbrat, veieu que hi ha molta sí. zona verda. Pacificació, és a dir, que els cotxes no volem que corrin i per tant hem fet tot de vedents. La gent em diu, home, he d'anar frenant. Dic, sí,
0: bueno,
1: has d'anar frenant,
0: ja està,
1: perquè
0: ja
1: no podem anar aquí corrents.
0: Clar.
1: No? I després un altre tema que ens demana molt la gent i que jo crec que hem de ser també sensibles, no? El que diu la gent, que és el tema de l'aparcament. Poder arribar, de treballar, de casa i poder aparcar. No tothom pot pagar un pàrquing, no? I per tant aquí també hem fet tota una política doncs, de guanyar aparcaments. Al final d'aquí de la ronda doncs, hi haurà tot un espai que ara just estem acabant, doncs, que més de gairebé més de 60 places d'aparcament, més 30 més que anirem guanyant, i per tant, bueno, crec que és aquesta idea, no?, d'anar canviant la ciutat i sobretot que tots els barris, aquesta és una obsessió que tenim molt, no?, és a dir, la ciutat no pot créixer desacompassadament ni que uns tinguin més inversions que els altres, no?, veníem del centre, que el tenim molt maco, però escolta'm, el nord també l'hem de tenir molt maco, i el sud també l'hem de tenir molt maco, no?, i per tant és aquesta idea de que ho tinguem tot bé i amb uns paviments de qualitat i amb uns arbres de qualitat i amb una il·luminació, ara no ho veieu de nit, però per exemple aquí s'ha guanyat moltíssim la il·luminació, que també hi ha un tema de seguretat,
0: tant,
1: no?, que sabeu que ara les ciutats
0: és important, això,
1: ens afecta molt, i per tant poder tenir espais molt més ben il·luminats també ens dona més més tranquil·litat al voltant. I és una, bueno, encara ens queda molt perquè és una ronda molt llarga, hem fet el primer tram i el segon, ens en queden, em sembla que n'hi ha fins a 5, però molt contents de poder fer aquesta obra, és una de les obres importants d'aquesta legislatura.
0: I a banda d'aquesta obra, quins altres projectes de transformació urbana tenim en ment?
1: Mira, estem, com et deia, estem treballant molt a nord-sud-est i oest, i el que et deia abans al principi, no, quan teníem l'entrevista, no, des de les petites coses, com el dia arreglar voreres, fer les voreres accessibles, jo tinc el meu pare amb una cadira de rodes, i dic, escolta, han de poder sortir la gent, ser autònoms, i la ciutat l'hem de tenir bé, arreglar il·luminat, arreglar il·luminació, manteniment, és molt important que tot això es pugui mantenir. Després, projectes més a mig termini, aquests també els estem treballant molt bé, que són transformacions urbanes doncs, més grosses, no? Com aquesta mateixa, no? Que són transformacions més potents. I després hi ha coses més estratègiques a la ciutat, que a mi també com a alcaldessa m'animen, no? Aquestes coses més estratègiques, que segur que després en parlem, però vaja, temes de l'hospital, temes d'universitat, temes que ens donen aquesta capitalitat, no? I a més, jo sempre dic que jo vull jugar tot, és a dir, a mi soc de les que quan era petit no m'agradava perdre ni les caniques, que dic.
0: I ara tampoc.
1: I ara tampoc. I per tant, dic, escolta, a tot, és a dir, Sabadell té prou de potència com perquè puguem jugar a tot, no? I la ciutat per poder jugar altres coses, el que has de fer és que aquest dia a dia ens funcioni. I per tant, jocs infantils, arbrat, estem plantant més de 1.500 arbres doncs, a la ciutat també per guanyar espais verds, que no són, no sé si us passa a vosaltres, però a mi com a... Bon dia, hombre, bon dia! Com estàs? Doncs que puguem... Després del cafè? Molt bé, ja ho tens fet, això.
0: Si és que no paren de saludar-la, a l'autobús, també.
1: Sí, és que és molt xulo, això. No, doncs et deia, el tema d'arbrat, que no... Però, entre una de les coses que em dic, que no planteu, sobretot plataners, que donen moltes al·lèrgies, tot això, a Barcelona, que...
0: Sí, sí.
1: Doncs si això ja no ho fem, és veritat que no podem treure els que hi ha, perquè ens quedaríem amb la ciutat sense arbres, i per tant això tampoc ho podem fer. I després també per tot el tema de la lluita contra el canvi climàtic, que ens ho creiem molt tots aquests que el neguen, jo dic, no sabeu el que dieu, perquè realment la ciutat ha pujat molt de temperatura i per tant necessitem tenir arbres per fer baixar aquesta temperatura. I aquí la ronda hem treballat molt amb aquesta línia. Adéu, guapo!
0: Crec que estem a tocar del Parc del Nord.
1: Sí.
0: Anem caminant cap allà, alcaldessa?
1: Perfecte, som-hi.
0: Venim de la nova ronda Collserarca que s'està acabant de construir, amb aquests 500 arbres que estan planificats. Ara estem en aquest Parc del Nord, que més verd impossible, perquè a més, si no m'equivoco, tots els ciutadans tenen a menys de 10 minuts de casa seva una zona verda.
1: Bueno, si aquest va ser un altre objectiu que teníem molt clar, no, quan vam començar aquesta legislatura, que és, necessitem zones verdes. Però necessitem zones verdes per convicció, pel canvi climàtic, però també perquè està demostrat que les ciutats que tenen zones verdes, la qualitat de vida puja, no? I aquí, en aquest espai on estem, que és el Parc del Nord, aquí hi havia un barranc, de fet, si parlem amb la gent del barri, tot això era horrorós, i s'ha fet un parc preciós, no? Hem fet aquest parc, el Parc de les Aigües, també tenim el Parc Taulí, el Parc Catalunya, ara estem fent també un jardí en el sud de la ciutat. Per tant, la idea que tothom pugui tenir o un parc o una zona verda, vas, no poden ser, aquest és molt gros, de part, vas, no poden ser parcs tan grans, però sí que alguna zona verda al costat d'això, no? 10 minuts de casa i que es pugui disfrutar, no? Crec que és molt important i sobretot després anar-ho replantant. Aquí, per exemple, ara veieu que està tot molt bonic, però ja estem fent una nova fase per encara plantar més, no? Perquè crec que l'important també d'aquests espais és això, que la natura ens envolti, no? I que puguem tenir aquests espais per oxigenar-nos una mica i també per venir amb famílies. Aquí el cap de setmana està a tope amb nanos amb bicicletes, amb jugant, tenim tota una zona de jocs doncs perquè també hi puguin anar. I també gossos, que també tenim una zona de mascotes que sempre dic, per favor, porteu-los lligats fora, recolliu, aquestes coses com molt bàsiques, perquè són espais macos per poder disfrutar tots plegats.
0: 50.000 arbres, crec que és la xifra,
1: sí,
0: l'objectiu.
1: Que volem arribar, sí.
0: Una mica, bueno, ambiciós.
1: Són molts. Però hi hem d'arribar, tu, escolta, nosaltres ara ja en portem això, que ara just n'estem plantant 1.500 en els diferents parts de la ciutat, estem fent ja un projecte que esperem, aviam si l'any que ve ja pot veure la llum, doncs perquè tots els escocells que tenim buits a les ciutats, que som uns quants, doncs puguin també tenir arbres, i anar fent replantacions, és a dir, hem de guanyar, abans ho deia, no haurà passat les estacions, a més els dic, poseu-nos arbres que veiem quan és l'estiu, quan és la tardor, no? Crec que les ciutats són espais que també tenim dret a poder-les gaudir des d'aquest punt de vista.
0: Encetem l'última fase d'aquesta passejada. M'ensenya una mica aquest Parc del Nord?
1: Vinga, va, sí que és molt bonic. Som-hi.
0: alcaldessa, acabem aquesta passejada parlant d'algun dels grans reptes d'aquesta ciutat, començant per la caserna de la Guàrdia Civil, una localització que crec que sempre ha estat envoltada de polèmica, no? Per què?
1: Mira, portem més de 20 anys doncs, amb aquest espai, doncs, que no hi ha manera que li donem la volta. Estem intentant ara, aviam si ens en sortim. És un espai que el que volem nosaltres és que hi vagi les consultes externes del taulí, per tant, per poder créixer a l'hospital. Això ens ho creiem moltíssim. I

I amb la novetat que hi ha hagut és que hem fet entrar la Generalitat en l'equació. No? Fins ara era una... treballàvem molt entre l'Estat i nosaltres, l'Ajuntament, no ens n'acabàvem de sortir. Ara la veritat és que amb tota la gratitud del món perquè ens estan ajudant molt ha entrat també la Generalitat, que al final són també... Doncs,

0: Pot ser que ciutats com la nostra no tinguin un sistema de circumval·lació com la resta de ciutats. Per tant, sí, i ara el que volem és que vagi ràpid tota la tramitació i que es pugui començar quan abans millor.
1: Un altre projecte és l'escola de restauració de la fàbrica Sallarès 10. En quin punt es troba?
0: Això és una joia, la tenim ja acabada, és una escola de restauració que a més està tot a punt, jo els dic que és com un Ferrari de la gastronomia, no? I aquí és bàsicament, abans t'ho deia, a mi m'agrada jugar a tot i per tant a tope a tot, i el tema de la gastronomia en el nostre país és un tema...
1: És fonamental,
0: no cal que ens inventem, jo els dic, els polítics ens inventem coses que no cal, és a dir, això són bons, no? Doncs anem amb això. I després és una escola de restauració que en aquest cas aniran els alumnes del Vapor Llong a fer cursos de formació, però que volem també que vinguin alguna escola o alguna organització privada, doncs també donar-nos aquest punt més de qualitat, no? I que també siguem doncs referent en l'alta cuina a la ciutat de Sabadell. És un projecte d'estratègia, el que et deia abans, que hem de treballar el dia a dia de la ciutat, els esvoreres, la neteja, però també hem de projectar un Sabadell cap al futur, i aquesta hi ha una projecció claríssima.
1: I un altre gran projecte estratègic que és l'Art Tèxtil, que es remodelarà per acollir el grau d'infermeria, no? De l'Autònoma i d'altres estudis relacionats amb la salut. Una molt bona notícia també per la ciutat, aquesta.
0: Sempre soc molt temerària aquí, sempre dic que la Universitat Autònoma és la Universitat de Sabadell, perquè està al costat i, de fet, la majoria d'alumnes que hi van són de la ciutat, i teníem una necessitat de places d'infermeria molt vinculada també amb el que parlàvem abans de l'hospital, no? I, per tant, tenir l'escola d'infermeria aquí a Sabadell, a l'Art Tèxtil, a tocar de l'hospital, a més, nosaltres ja som hospital universitari, per tant, ja tenim els estudis de medicina, home, que ens quedi un pol sanitari important. També això, és a dir, al final ser capital és tocar tots aquests pals, no? I poder donar aquests serveis i poder ser referent en diferents aspectes.
1: No puc acabar aquesta passejada sense preguntar-li pel futur, i el futur més immediat són els comicis de l'any vinent, del 2027. Com es presenten aquests comicis? Què espera?
0: Mira, t'he de dir que sempre dic que com a alcaldessa quan estic més nerviosa és quan inicio una legislatura, no quan l'acabo, curiosament, perquè és quan hem de planificar, quan has de veure si tot surt, no? I allà sí que estic com més tensa, perquè quan això no surti bé... Jo ara treballant, és a dir, a mi m'agafarà... De fet, és que tinc poca consciència, no, electoral, perquè estem treballant, volem que tots els projectes que hem planificat doncs tirin endavant, i per tant el 2027 a seguir, diguem, no? Nosaltres ho veiem ara al carrer, no? Jo sobretot continuar amb aquest contacte amb la gent, continuant sent útil, resolent coses i governant fins l'últim dia, que és el que farem.
1: Doncs esperem en aquests comicis, al programa de la ciutat. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos la seva ciutat.
0: És un plaer estar amb tots vosaltres i esteu a casa vostra. Thank you.

0: A Onda Cero, la ciutat. La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Doncs ha estat tot un plaer poder fer aquesta passejada amb l'alcaldessa de Sabadell, amb la Marta Farrés. Nosaltres ho hem de deixar aquí, arriba el butlletí de la UNES. Tornem de seguida. Recordeu que avui us estem preguntant per intoleràncies o al·lèrgies alimentàries. Ens ho podeu explicar amb notes de veu al 676-76-0908. Sou al·lèrgic a alguna cosa? Teniu intolerància, ja que avui és el dia dels celíacs? Ens ho podeu explicar aquí al programa. Recordeu, apunteu al telèfon 676-76-0908. Temps ara per la informació. Arriba el butlletí de la una. Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat amb molts més continguts que no us podeu perdre. Fins ara.
0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
2: Es la una mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. El presidente del Gobierno descarta un adelanto electoral después de que la UCO haya entrado en la sede del Partido Socialista en Madrid. Pedro Sánchez ha mostrado el compromiso total del PSOE para colaborar con la justicia hasta el final de la legislatura. Lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior a su audiencia con el Papa. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
4: A la misma hora en que la unidad central operativa de la Guardia Civil se presentaba en la sede federal del PSOE de Madrid para pedir información sobre la presunta financiación ilegal del partido, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en el Palacio Apostólico del Vaticano con el Papa León XIV. En su comparecencia posterior ante los medios, el líder socialista ha mostrado su plena colaboración con la justicia y ha defendido la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. También ha descartado la convocatoria de elecciones anticipadas.

0: negocio con la conservación natural. Se ha desconectado de la red eléctrica y optimiza sus procesos con el agua.
1: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
2: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
3: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. El govern transformarà el Palau Robert de Barcelona en un gran centre d'exposicions ciutadanes.
4: El projecte preveu reforçar el seu paper com a centre cultural i de difusió de continguts institucionals, socials i culturals. L'objectiu és ampliar la capacitat expositiva i millorar la qualitat de les mostres. La previsió és que les obres comencin cap a l'estiu de 2028 i tinguin una duració de 18 mesos. El pressupost per a aquesta renovació profunda és de 7 milions d'euros.
3: I Barcelona impulsa la rehabilitació de 75 blocs a Trinitat Vella.
4: L'Ajuntament de Barcelona i el veïnat han acordat posar en marxa el pla que afecta 432 habitatges i 29 locals amb problemes estructurals que necessiten intervencions urgents. L'objectiu és definir un full de ruta per prioritzar les actuacions i coordinar els diferents agents implicats. També la iniciativa preveu fer un seguiment de les obres i buscar finançament a través de fons públics i europeus. Els veïns fa anys que reclamen solucions davant el deteriorament dels edificis i la presència de patologies com la luminosi.
3: I expliquem també que Mataró aposta per la ciència col·laborativa per mesurar la qualitat ambiental.
4: La iniciativa permetrà que veïns i estudiants instal·lin sensors ambientals de codi obert per recollir dades en diferents barris. El projecte, anomenat Bosc de Dades, vol fomentar la participació ciutadana i obtenir informació més detallada sobre l'impacte ambiental urbà. Les dades serviran per estudiar els nivells de soroll i contaminació i ajudar en futures polítiques municipals. La proposta converteix Mataró en un laboratori viu de col·laboració entre la ciutadania, la universitat i l'administració pública.
3: Són notícies d'aquest dimecres 27 de maig.

0: I un dia més ens visiten els amics de la Fundació Catalunya La Pedrera, avui per parlar-nos del programa Joves per la Medicina. Per fer-ho tenim aquí a l'estudi el Gerard Segú, coordinador de programes de ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera. Què tal, Gerard? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Gerard, des de la teva experiència com a coordinador de programes de ciència de la Fundació, quin valor diferencial té Joves per la Medicina respecte d'altres iniciatives que ens heu explicat aquí al programa?
1: Bé, un denominador comú de tots els programes d'impuls de les vocacions científiques i el talent entre els joves és la immersió en la realitat que ens permet oferir aquests programes que hem creat, no? És permetre'ls l'accés a joves amb molt interès, accés a entorns reals de recerca, de professions de la ciència, en aquest cas a hospitals, i tenir contacte amb persones referents, persones que poden ser els perfils que ells estan pensant en avançar en la seva carrera acadèmica i professional, no? Per tant, és una capacitat, els oferim la capacitat de poder viure d'avançada, diguem, el que pot ser la seva vida professional al cap d'uns anys, no?
0: Que és la millor educació que se'ls pot donar, viure el que viuran.
1: Immersió total no només en la professió, sinó també en l'entorn professional, no? Una de les coses molt interessants és que veuen diferents perfils o diferents itineraris de les persones amb les que estan interactuant, no? I això també els hi obre oportunitats de plantejar-se diferents vies per arribar al que els motiva, no?
0: Aquesta edició ha comptat amb 162 participants i el programa ja supera els 800 alumnes des de la seva creació aquí a Catalunya. Gerard, què creus que és el que més atrau als estudiants d'aquesta experiència tan immersiva dins del món de hospitalari?
1: Precisament és, jo crec que aquesta capacitat d'accedir a coses que no són molt freqüents per joves estudiants de batxillerat, no? Accedeixen a zones dels hospitals on només accedeixen els professionals. Tenen el contacte directe amb l'assistència i la recerca que es fa en els principals hospitals de l'entorn de Barcelona, no? Per tant, l'atracció, jo crec que, i així ens ho expliquen, és precisament aquesta capacitat de viure en primera persona allò que s'imaginen que pot ser el seu futur, no? I en aquest cas els hospitals amb molta generositat i amb molt interès, perquè al final també és una aliança que teixim amb aquestes institucions, doncs, que ens permet a nosaltres mostrar en

0: joves aquest entorn i a ells també atraure talent, orientar talent cap a diferents disciplines i especialitats mèdiques. Per tant, aquí hi ha una oportunitat molt interessant d'enllaçar el que s'està fent a nivell professional i a la punta de llança de la recerca i l'assistència que s'està fent al nostre país en institucions molt rellevants com són els 6 hospitals que hi participen, amb el futur talent que acabarà anant en aquestes institucions com a professionals. No?
1: En definitiva, tots hi guanyem, eh? Una mica...
0: I guanyem.
1: Clar, clar.
0: I hi ha una part molt interessant també que és... guanyar-hi en coses que potser no són tan evidents a l'edat de batxillerat. Moltes vegades parlem, o en els formularis, en les cartes de motivació que ens presenten els i les estudiants, doncs hi ha una predominància de cardiologia, de cirurgia, etc. I després els hi sorprenen especialitats que potser no estan tant en l'ideari més habitual, però que descobreixen vocació cap a camins que potser no eren tan evidents o que no s'havien imaginat.
1: Un dels aspectes que més destaca és la gran presència femenina, amb prop d'un 88% de participació de noies en les darreres edicions. Com valoreu aquesta realitat vosaltres des de la Fundació?
0: És una realitat existent ja no només en l'edat de batxillerat, en els graus de medicina, també parlant-ho amb gent de les facultats i de les universitats, hi ha una gran feminització de la medicina especialment. Nosaltres ho veiem, també tenim programes en moltes altres disciplines científiques i en tot el camp de les biociències tenim molta presència de noies. No és tan així en carreres més tècniques, tecnològiques, enginyeria, tot i que el talent jove, que és el que busquem des de la Fundació Catalunya Pedrera, ens acaba portant a bastanta presència de nois i noies en tots els àmbits, però és veritat que les biociències tenen una feminització molt, molt destacada, no? Aquí tenim 80 i pico per cent. Les edicions anteriors ens hi trobem més o menys igual. A Madrid, que també estem replicant aquest programa Joves per la Medicina, també ens hi trobem. Per tant, és una realitat que va avançant en el camp de la medicina i de les biociències. I que el que esperem és que, a mesura que vagi avançant, també acabi generant, trencant l'efecte tisora, que se n'hi diu, que és que tenim moltes dones, moltes noies en els inicis d'aquestes carreres científiques, però després en les posicions de responsabilitat d'investigadors principals, de gestió de centres de recerca o d'institucions, aquí ens trobem amb la inversa. No? Naturalment ens anirem trobant amb que més dones ocuparan aquestes posicions perquè seran molta majoria en els diferents etapes primerenques. No? Però és veritat que hi hauria d'haver també una aposta per accelerar aquest procés i que hi hagi representació de dones en tots els nivells de la carrera professional científica.
1: Doncs esperem que sigui així. Aquest és el gran objectiu. Al llarg del programa, com explicaves, els participants poden entrar en contacte amb especialitats mèdiques molt diverses i també visitar hospitals de referència com el Clínic o el Vall d'Hebron. No sé si hi ha alguna experiència o reacció dels estudiants que t'hagi emocionat durant tots aquests anys.
0: La veritat és que la combinació entre joves amb molt talent i motivació i una experiència molt exclusiva i és una combinació motivacional brutal. No? Per tant, el retorn que ens arriba d'aquests joves sempre és molt, molt de posar pell de gallina. No? I jo destacaria potser el que ens diuen molt, que és la utilitat d'aquesta experiència per confirmar el seu camí. No? Per nosaltres hi ha moltes persones o moltes de les estudiants que participen que diuen sí, això m'ha confirmat que vull estudiar medicina, que vull dedicar-me a això, que he descobert doncs, que encara m'agrada més i que hi ha una component de confirmació. I per nosaltres és igualment útil els perfils d'estudiants que diuen ostres, he descobert que la meva idea era fer medicina, però resulta que no, que amb l'experiència he vist que potser m'interessa més una altra part
1: de
0: la part científica més sanitària, però que volen anar més cap a altres disciplines o una part no tan assistencial i més de recerca. I per tant, la utilitat que creiem o que ens confirma

0: els propis joves que hi participen que té el programa és una de les satisfaccions més grans de la nostra feina, no? És al final ajudar, guiar, orientar el futur acadèmic i professional de persones joves amb molt de talent.
1: I com deies, inspirar futures generacions de metges i d'investigadores, que és important això. Gerard Segú, coordinador de programes de ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor amb bolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
4: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.

0: Com cada dimecres a aquesta hora anem al cinema, avui paga l'entrada i les crispetes del doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, doctor.
1: Molt bon dia,
0: Com
1: Míriam.
0: Com estem?
2: Amb aquesta calor,
1: gairebé perfecta.
0: Sí?
2: Home, per què?
0: No.
2: No ens queixàvem tant del...
0: No, jo no. Jo del fred no em queixo mai.
2: Estem bé, home.
0: Vinga, avui aprofitant una estrena, ens convides a veure una sèrie, no?
2: Exacte, per estar preparats.
0: Clar. Tu ja l'has vist, la pel·lícula?
2: No, la pel·lícula no l'he vist, i estic delerós per anar-hi, però primer explicarem als nostres espectadors en què s'han de fixar quan vagin a veure la pel·lícula.
0: Vale, quina pel·lícula ens dius?
2: Bueno, la pel·lícula és una sèrie que es diu The Mandalorian, sí. El Mandalorià,
0: sí.
2: Que són tres temporades, del 2019 al 2023, em sembla que és, del Jon Favreau,
0: sí.
2: Que és una franquícia, diguem, que està dins de l'univers aquest espectacular que és Star Wars.
0: Darth Vader, la princesa Leia, però aquests no surten.
2: Aquests no surten?
0: No són els protes, és el de Mandalorian.
2: No surten els clàssics. Surt un caça-recompenses, un individu solitari,
0: sí.
2: I que fa una espècie, com els crítics diuen que això és com el Far West espacial. No? Perquè té molts elements d'això.
0: Bueno, Star Wars és una mica això, no?
2: Bueno, Star Wars és...
0: O la Guerra de les Galàxies, a la seva i als seus inicis.
2: No es pot dir Guerra de les Galàxies. Jo ho tinc prohibit.
0: Mira, de la nostra generació...
2: No es pot dir.
0: No,
2: s'ha dit Guerra de les Estrelles.
0: Ah.
2: Perquè bueno, Guerra de les Galàxies... No m'he explicat. Algun dia dedicarem algun episodi a parlar de la... Perquè ara, com es celebrarà aviat no sé quin cinquantenari de la primera pel·lícula o així, no sé si és aquest any o l'any que ve, s'estrena ja prevista una nova estrena i llavors, bueno, si arribem fins a aquella data... podrem analitzar-la. Bueno, en aquest cas no és la saga original, no és Star Wars, però és l'univers Star Wars. O sigui, apareixen totes les idees, diguem, que estan a la saga aquesta tan fantàstica.
0: Jo no domino res de Star Wars, ja t'ho dic. Sobretot la segona... Star Wars. La Guerra de les Estrelles sí, però Star Wars no. Aleshores, el Mandalorian surt en alguna de les pel·lícules o és un...
2: No, surt. Sí? Ell, a veure, ostres, ara em fas una pregunta que no t'hauria de respondre. No tinc tant coneixement de la saga com... Però surt la paraula Mandalorian i tot això. Sí, surt el personatge, la idea està ja implícita,
0: vale,
2: en alguna dels episodis de la saga. Sí, sí.
0: I li han dedicat aquestes tres temporades d'aquesta sèrie?
2: Sí, perquè va començar
0: tres
2: amb una...
0: Tres temporades de moment, em
2: sí,
0: sembla,
2: sí,
0: no?
2: Sí, perquè la veritat és que va enganxar moltíssim, sí. Fins i tot els fans de la saga, que són molt ortodoxes i només veuen les coses,
0: sí,
2: com...
0: Sí, sí, sí.
2: Aquesta saga se surt una mica del que és la Star Wars i aporta coses molt, molt interessants. No? Com a saga simple dius, no vull saber res de Star Wars, d'acord, però entra al Mandalorian perquè tu passaràs bé.
0: Expliquem una mica de què van les temporades. Uh-huh. La primera temporada és la recerca i decisió

0: d'Ingerin, suposo que es diu així, que és el Pedro Pascal, per si algú no s'ha decidit a veure la sèrie, és el Pedro Pascal.
1: Però perdona potser... que digui, no se li veu la
0: no
1: cara.
0: No se li veu, ja ho he vist que no se li veu, eh? I és la seva decisió de protegir el petit Grogu es diu, que és, segur que ho coneixerem més pel Baby Yoda, dels romanents de l'imperi. La segona temporada és l'Odissea per trobar un Jedi que pugui entrenar el nen, i la tercera, la redempció de Din a les aigües vives de Mandalore i la unificació del seu poble per recuperar el seu planeta natal, combinant la supervivència amb l'alta política galàctica. O sigui, potents.
1: Pues la pel·lícula que acaben d'estrenar parteix de la temporada 3.
0: Vale.
1: Sí, seria com una continuació en format...
0: Seria la temporada 4, però en format
1: de pel·lícula, sí.
0: Què? Escoltem una miqueta per fer entrar ganes a
1: l'audiència? Deixa'm, que perquè la gent s'hi fixi, sí. La música aquesta és... Ja t'enganxa, quan l'escoltes una vegada ja dius, ostres, se'm queda per sempre, t'enganxa. I és una música... Espera, un moment, que digui, és d'un director noruec, el Ludvig Göransson,
0: sí.
1: Que per qui no el conegui, és, té dos Oscars.
0: Vale.
1: Per bandes sonores originals de Black Panther, pel·lícula que vam parlar aquí, i d'Oppenheimer, pel·lícula que també vam parlar. Per tant, la música d'aquestes dues grans superproduccions està feta per ell i aporta una cosa fresca, una cosa molt diferent a el que eren les melodies del John Williams, que era el compositor que va fer les músiques de tota la saga Star Wars. El John Williams, que per cert, l'any passat al Palau de la Música li van dedicar una sessió, i aquest any he vist que a la programació també hi ha una sessió dedicada a aquest compositor modern, i en la seva aportació, diguem, a la música de les pel·lícules és que en Star Wars és un clàssic, li agrada molt la música clàssica i tal, i de fet, Star Wars, la música Star Wars
0: veu
1: d'aquí. En canvi, aquest compositor noruec és totalment al contrari. És una cosa super... que quan ja et digues, l'escoltes una vegada i se't queda sempre, i el barreja, diguem, coses molt modernes. Uh-huh. Barreja, o sigui, escoltarem primer un silenci, una espècie de flauta que ell mateix després... és una flauta especial, una flauta molt gran, que no s'utilitza massa, però ell la utilitza en aquesta composició, i que ell després, fent els arranjaments informàtics de la música que surt, li afegeix distorsions i tal, i ostres, diu, quina mena d'instrument és aquest? I després, quan ja estàs una mica ja al·lucinat, perquè només és una sonoritat, i això te recorda què? Pues al Far West, a les estepes, a les grans planúries, no? Sí. Als deserts, a l'espai. O sigui, això ja t'introdueix en aquest... I després comencen a sonar un ritme molt matxacol. Dius, això què és? Un cimbals que piquen, que els que han fet una mica anàlisi d'aquesta música, diu que recorda el planeta Mandalorian, que aquí ve el Mandalorià, perquè ve el planeta Mandalorian, on hi ha els ferrers, que forgen el ferro, que parlarem, el ferro Beskar, que és un ferro molt especial, i allò de picar, vol dir que estan forjant les armadures i tot el que... I després introdueix guitarra. Terres elèctrica i tal. Per tant, és un combinat, dius, ostres...
0: Molt ben filat tot.
1: Si algú havia de definir la música del Far West aquest espacial, és el d'aquesta composició. Que, a més, la pots escoltar íntegra, són 3 minuts que dura la peça, la pots escoltar íntegra després de cada episodi. Lo qual és... I a més, dius, allà surten les lletres. No només surten les lletres dels actors i els que intervenen en l'episodi, sinó que apareixen unes vinyetes, el que ho fa també especial, i pots recórrer l'episodi que has vist a través de vinyetes de còmic, molt ben il·lustrades, i dius, ostres, és que ho té tot, té una música impactant. L'argument, que és molt bo, i a més acaba amb una espècie com d'introducció del còmic en l'aspecte dels episodis, dius, ostres, ho fan genial. Per tant, et recomano que si a algú no li agrada de Mandalorian, que almenys que se'l vagi els 3 últims minuts i escoltarà
0: aquesta... O que vagi el primer capítol, a veure si s'enganxa.
1: I posat, no la d'un capítol, la música concreta, sinó la versió sinfònica, que està, que, la versió per orquestra sinfònica, que està a YouTube, la podeu escoltar sencera, i bueno, és que és... Bueno, escoltem-la, no puc dir res més.
0: Sí.

0: tal qual ho has descrit, eh? Cada part, ara el to del western...
1: No, té aquest toc, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Aventurer, no?
0: I per això s'han portat un Òscar, clar. Bueno, per aquesta no s'han portat l'Òscar encara.
1: Igual a la pel·lícula, no sé, no he escoltat la banda sonora. Però...
0: També és d'ell.
1: Sí, la banda sonora.
0: Vinga, entrem en matèria. D'on ve el Din Djarin i aquesta cultura mandalòria?
1: Bueno, resulta que aquest caça recompensa, el Pedro Pascal, per entendre's, el Din Djarin, no és d'origen mandalonià. Està com adoptat, el seu planeta és arrasat per les... pels dolents de l'imperi, i després mata la família i tal. I,
0: és un Superman, no?
1: Bueno, pràcticament, i se l'emporten a uns mandalorians i una línia molt ortodoxa de defensa de la fe mandaloriana i tal, i l'eduquen amb el que li diuen alguna cosa així com el camí, que és una espècie com de credo, un codi religiós molt estricte, de supervivència extrema, espartana, d'acord? I l'eduquen en aquest codi, que, bueno, és un codi molt, molt especial, i ell se sent mandalorià perquè, evidentment, de petit ja ha viscut amb ells, per tant, és com si fos d'aquest planeta, que després descriurem una de les característiques, no? I aquest codi d'honor té com una cosa... la cosa més significativa és que han d'anar amb armadura i no poden mostrar amb armadura i cas i no poden mostrar mai la seva cara. No es poden treure mai el cas davant d'un ésser viu. O sigui, tu pots treure a casa si t'has de dutxar, però davant d'un ésser viu no poden.
0: I això s'explica el per què?
1: Bueno, no forma part del codi aquest, de no revelar la teva personalitat, i a més això entronca una mica amb aquestes grans civilitzacions que han tingut, els samurais, els espartans, no? Que el codi d'honor era una part essencial
0: primer,
1: de la
0: seta. Poden morir per això, eh?
1: I l'arma, no? El ferro de l'arma, de l'espasa del samurai o de la llança de l'espartà, no? I per tant, ho barregen tot i és una cosa, bueno, molt, molt interessant perquè, al cap i a la fi, la història de la humanitat també està basada en personatges que han agafat certs còdics. I aquí la gràcia és aquesta, no? Aquest codi religiós, super, bueno, religiós, més que religiós és que no parlen de religió, parlen d'ètica, no?
0: Sí, sí.
1: D'aquest codi que tothom ha de complir. I un d'ells és això, no treure's mai el cas davant de persones, éssers vius, diuen exactament, no? I, bueno, és interessant, no? I llavors, clar, aquí està el conflicte i la gràcia d'aquesta sèrie, és que ell es veu, el primer episodi ja apareix, sí. Ha de portar un ésser, que és aquest petit Yoda, que recordes, un Yoda en petit.
0: Sí,
1: que és, vale? I és el Gru, el nen, que li diuen, i ella agafa tanta relació amb aquest indi, que no parla, eh? També és molt curiós, eh? Perquè entre ell que no es treu la màscara i l'altre que no parla, els diàlegs de la sèrie són...
0: El que parla bastant... les altres pel·lícules.
1: Sí, bueno, li agafa tanta devoció a aquest nen que diu que la seva missió, a part de ser un mandalonià i un estricte defensor d'aquest codi ètic, no? S'ha de comportar com el pare d'aquest nen. I això és el que fa que sigui una sèrie molt, molt emblemàtica, no? I que per veure-la amb els teus fills, ostres, està molt bé,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, no. Està bé, està bé. Parlem d'aquesta armadura i d'aquests materials que fa servir, perquè el del casc, Star Wars, ostres, els cascs són molt significatius, no?, a tota la saga.
1: Sí, són icònics, no? Tu reconeixes un casc de Star Wars de seguida, encara que el vegis fora de la saga, no? I, bueno, el casc també ha estat una cosa també típica de la història de la humanitat, no? I aquest casc sembla que està basat, si fas comparativa, amb els hoplites. Els hoplites eren uns ciutadans guerrers que no eren militars, eren ciutadans que havien de fer la guerra per defensar les seves polis, les seves ciutats a l'època grega clàssica, i és molt similar al casc. I els hoplites són aquests que van fer les Termòpiles, la batalla de les Termòpiles,
0: sí.
1: I, bueno, són...
0: Però no són espartans, no?
1: No, aquests són... Bueno, és que, bueno, els espartans portaven un tipus de casc. Aquests són

0: No, plites, eren, no eren ben bé espartans, i portaven aquest casc, que és molt similar al que porta el Mandalorian, en versió futurística, no? Perquè aquest casc té moltes coses,
1: sí, sí.
0: Tecnològicament parlant. No?
1: Parlem del casc i de tot el que pot fer, o vols parlar primer del metall?
0: Parlem del casc. Sí? El casc té moltes coses incorporades. No? Té, per exemple, una lent zoom, telescòpica, que et permet, mirant a través del casc, pots veure de lluny. És com si et portessis uns prismàtics dins del teu, sense necessitat de posar-te'ls. Té una funció de telèmetre, et pot dir, no només pots veure de lluny, sinó que pots saber la distància a la que es troba aquell objecte, el qual és ideal per si et tenen els dolents o qui sigui.
1: I saber quant temps, no?
0: Sí. Té visió tèrmica, també. Això vol dir que és capaç de rastrejar els seus sensors que té dins del cas, perquè és tecnologia, al cap i a la fi. No? Aquí no hi ha cap mite ni res, tecnologia pura i dura. És capaç de detectar rastres que hagin deixat éssers vius, coses que estiguin calentes, encara que hagin passat, ja no hi siguin en aquell lloc, detecta l'escalfor que han deixat allà al darrere. No? Això ja tenim tecnologia també humana, que ja fa una mica aquesta cosa, però és tot això incorporat en un casc i, per tant, el fa un casc d'aquells que, bueno, ideal, idoni i icònic, no? També.
1: Ja veus. I l'armadura?
0: L'armadura, bueno, és el que complementa el casc. Bueno, val a dir que el casc, no tots els mandalorians porten el mateix. El casc, la forma del casc, és la mateixa, però cadascú se'l pinta a la seva manera. Inclús apareixen algunes dones mandalorianes que són molt icòniques, sobretot a la temporada 2 i a la temporada 3, que són, bueno, són mig amigues d'ells, perquè al cap i a la fi, però no comparteixen totes les idees que ell té, no? Perquè ell és un mandalorià, però a més té aquest esperit de ser pare del petit Yoda, i per tant, una mica diferent dels mandalorians. No? Cadascú se'l pinta a la seva manera, el qual també té la seva gràcia. No? Doncs, tornant a l'armadura, està feta d'un... Aquí el material icònic és el Beskar. El Beskar és un... No, és un ferro, però no acabem de si és un ferro, és un acer. ¿Vale? O sigui, si és un material com el ferro o és una aleació. L'acer és ferro en carboni. No? I aquest material és superdur i superresistent. I superflexible, perquè per posar-te l'armadura vol dir que no ha de tenir una necessitat molt gran, si no la podries aixecar. I després és capaç de resistir. Aquí les armes que utilitzen, a part d'espases i tal, són les espases de llum, les espases làser, que dèiem, sí, que està mal dit, són espases de llum, si li vols dir d'alguna manera, algun dia ho analitzarem.
1: Ni guerra de les galàxies, ni espases làser...
0: I el que diuen els blasters. Els blasters és com una evolució, no existeixen els blasters, És una evolució que apareix molt a la saga i altres sagues del futur, que són com unes armes, poden ser pistoles, canons, poden ser de fusells, que disparen, per contra de disparar... ones de llum, fotons, per entendre's, partícules de llum, els fotons, que són els que composen els làsers, que això sí que en tenim i sabem com funciona, disparen com una mena de partícules ionitzades, d'acord? A molta velocitat, amb molta energia, i els blasters són capaces de, quan et toca les partícules, la bala, podem dir, que t'ha enviat un blaster, ho destrueix, no és que ho destrueix, és que ho desintegra tot. I llavors, això és molt curiós perquè per desintegrar una persona, un objecte, has de passar del seu estat que té ara. Per exemple, si volem desintegrar aquest monitor que tens al davant, amb un blaster li enviem aquest raig de partícules molt energètic i aquest monitor que és sòlid passa a ser vapor ionitzat. Clar, és un canvi de fase que necessites molta energia per fer-ho, no? Per tant, aquests blasters han de tenir una energia intrínseca molt gran, que el fusell que porta un fusell a la primera temporada, després ja se'n desfà d'ell perquè és molt llarg, és un fusell molt característic perquè el porta al darrere de la seva armadura, que li sobresurt i tot.
1: Rayo Katana, però...
0: Sí, i quan dispara amb allò, tot el que toca allò, ho desintegra, o sigui, passa d'estat sòlid a vapor, ho vaporitza. I això significaria tenir una energia molt gran, cosa que un instrument relativament petit com és aquest fusell, jo crec que difícilment podria tenir una font d'alimentació que fes possible les característiques que se li associen. No? Per tant, jo crec que és una cosa que està, el disseny està molt bé, però que no faria. Però... Els blasters, molt em temo, i per sort, és una arma que de moment no tenim, però dona'ls-hi temps als militars, dona'ls-hi temps. Són capaços de crear-la, És el que fa una mica de por, Bueno, en qualsevol cas, això que deia, que l'armadura està feta d'aquest ferro, que es troba només al planeta dels mandalorians, i que té unes propietats també que quan li arriba aquesta energia del blaster, la dissipa. O sigui, aquella energia que ve, que fundria, ja et dic, el monitor, una persona, un tanc, el que fos.
1: El seu tanc.
0: El seu armadura el protegeix això i no li fa res. O sigui, per tant, és un material...

0: material que és, ha de ser suficientment superresistent, evidentment que tots els cops els pot aturar, i a més és capaç d'aquesta energia tan fantàstica que podria tenir un blaster d'aquests, la dispersa, fa que no li afecti, la qual nosaltres no tenim elements d'aquest tipus a la Terra. Tenim elements ultraresistents, per exemple, el titani, dels elements i les aleacions de titani i les aleacions de carboni que es fan servir a les naus espacials quan fan el retorn de viatjar a l'espai i tornar a entrar a l'atmosfera terrestre, han de fregar amb l'atmosfera terrestre. Això produeix una calor terrible i molts pocs materials aguantarien aquella calor. No podrien dissipar aquella calor tan enorme quan entra la nova espècie. Per això en aeronàutica s'estan dissenyant, i hi ha dissenys de materials basats sobretot en titani i aleacions de carboni, etc., que permeten aquesta... s'acosten una mica al que seria el Vescar aquest, no? Però no tenim aquest material tan resistent, eh? No el tenim.
1: Hi ha més armes que fa servir, però anem a les naus que fan servir, que això també sempre crida molt l'atenció. Les naus de mando... explica'ns com són aquestes naus.
0: Bueno, pues evolucionen una mica. A la primera temporada el veus que el pobre va amb una espècie com de camió de l'espai,
1: sí.
0: una cosa bastant desastrosa, una mica tràstum, no? Una, sí. una nau molt, molt pesada i vella, que li diuen el Razor Crest, la cresta, la traducció literal, la cresta de la navalla. No,
1: raro.
0: I no és més que una nau de càrrega militar que ell ha adaptat de l'era industrial en la qual viuen, perquè és molt interessant la tecnologia que apareix. No és tecnologia allò molt, molt moderna, bueno, moderna en el sentit que nosaltres entendríem, no? Molt, molt ben cuidada, tot blanquinós. No, són catxivatges, podem dir, coses d'estralera.
1: Un caparralla, tot.
0: Sí, un poc com una arqueologia, com una tecnologia industrial com passada de moda, que allò ja està gairebé. Però ell l'utilitza perquè en el primer episodi pràcticament totes les aventures les passen en uns pocs planetes i s'ha de moure poc d'un lloc a un altre. Per tant, una nau carrega de tipus de càrrega com la que porta, ja li va bé. A més, és una nau que no pot fer grans viatges, que bueno, pot sortir a l'espai i tornar d'una forma no gaire aerodinàmica, però bueno, li serveix una mica per fer aquests petits viatges d'entorn local de la galàxia que fa, i és una nau ideal per lo que de fet al primer episodi ja li roben tot el que té dins. La cosa ja comença malament el pobre. Només té aquella nau per fer de caçar recompenses i tot el que havia guardat i acumulat i tal, no té casa, evidentment ell és un trotamundos aquest.
1: Un nòmada.
0: Ja li roben els jaguars, que és una espècie d'aquestes que apareix a Star Wars, apareix molt, que són uns carronyaires d'aquests que es dediquen a robar tot qui poden. No són dolents del tot, però es dediquen a robar. Els xatarreros, i li roben tot el que té. Per tant, el tipus comença a venir. Però a la temporada 3 diu, bueno, com ja haig de fer viatges una mica... canvia la nau, agafa una nau de a veure si me'n recordo el nom... Sí, una Naboo Strike Fighter, és a dir, una nau, un caça estel·lar del planeta Naboo. Que ell el modifica per una mica prioritzar la velocitat pura i la maniobrabilitat, és a dir, que li permeti anar no només d'un planeta a un planeta que està a la vora, sinó viatjar per la galàxia sense problemes. I, per tant, així com la primera nau utilitza el que seria un motor clàssic, un motor iònic, que tenim motors d'aquest tipus, utilitza ja motors més sofisticats que no tenim encara, que s'anomenen motors de curvatura, motors d'hipervelocitat, que això, evidentment, no tenim, i si algun dia ho tenim, es costarà construir-los, i li permeten fer viatges al punt que sigui de la galàxia, perquè recordem, no és guerra de les galàxies, perquè només passa en una galàxia, en tot cas hauria de dir la guerra de la galàxia, si volguessin fer-ho a lo gran, no, li permet fer viatges que ja no té cap problema, no? Per tant, ja, bueno, evoluciona com la sèrie i el personatge evolucionen tecnològicament amb els episodis de la sèrie.
1: M'has portat un tall que l'has titulat Una ficada de pota.
0: Sí, Una ficada de pota. Temporada 1.
1: Pues comencem bé. I episodi 1.
0: Bueno, pot ser Una ficada de pota. Escoltem-lo.
1: Vinga.
2: Ser cazarrecompensas és una professió complicada. Dijo que vendrías, que eras el mejor en el Parsec. ¿Estás de acuerdo?
1: A veure, per què és una ficada de pota?
0: Dijo que eras el mejor en el Parsec. I això és com les frases aquelles de l'oeste, no? El pistolero más rápido, sí, de l'oeste d'Arizona, no? O el Lucky Luke, no? Más rápido que su sombra. No? És una frase d'aquestes, que com dic, en pareo, diguem, veu molt del western clàssic, és una frase que li diu el que li va encarregar una missió, li diu com per donar-li, bueno, ostres, diu, que bo que ets, no? Uh-huh. Però clar, aquest personatge hauria de saber que el Parsec, astronòmicament, és una distància molt petita. És com si li diguessis...
1: És
0: el millor del barri. Com a elogi per a escala local, vale, però com a elogi a escala galàctica no val, perquè un parsec, sí, perquè ens fem així una idea, la distància al sistema alfa del Centauri, on tenim l'estrella que està més a prop de la Terra, està a uns 4, aproximadament uns 4 anys llum, la distància que recorre la llum en un any. Pues cada 3 anys llum equivalen a un parsec. Per tant, podríem dir que l'estrella que tenim més a prop està a una mica més d'un parsec. O sigui, vol dir que el seu renom com a caça recompenses del mandaloni aquest es queda aquí a escala, com a escala de barri. No, no és que sigui una frase maldita, no? però que si li volies dir una altra cosa, hauries de dir, pues, eres, jo què sé, el que tu nombre és conocido en el megaparsec, millones de parsecs, no? O en toda la galàxia, digue-li en toda la galàxia, però no aquí a la vora. No? Per tant, és una curiositat que els que burxen això, jo no he descobert, buscant una mica d'informació he trobat que algú s'havia sentit no molest, però dir, ostres, que podia haver afinat una mica, si volia donar-li una mica de...
1: O potser volia dir que era...
0: Pues sí, clar, que
1: Eres bueno, però tampoc tanto.
0: Eres bueno, però no tanto, no? També podria ser que aquestes coses no les saps mai, no?
1: Ja saps. Escolta, vols que acabem parlant del bestiari galàctic que apareix a la sèrie?
0: Sí, sí.
1: Doncs vinga,
0: bueno, pues,
1: apareix cada bitxo.
0: De fet, Star Wars té una riquesa d'animals i d'éssers bastant fantàstica, no? Aquí s'ho han currat molt, no? I en aquesta saga apareixen també, parlem, si vols, de dos, els Blurks, que són unes criatures bípedes, així amb una boca enorme, és com una... Ostres, la forma és com una granota enorme amb unes potes superpotents que amb ell li ensenyen a cavalcar-los al primer episodi. Per tant, com caçador de l'oest galàctic que és, doncs ha de tenir un cavall. És el símil del cavall, sí, dels solitaris pistolers del Far West, no? I és un bitxo, diguem, que és, no, malgrat l'aparença, no és agressiu. Té unes dents enormes, però no és agressiu. I serveix per transportar, com té unes pates molt, molt grans, per anar per terrenys dificultosos. No hi ha carreteres, aquests planetes són planetes que estan, bueno, o arrasats, o han patit moltes destrosses, i per tant carreteres n'hi ha poques, i per tant ell, per bellugar-se per allà, utilitza aquests bitxos, que estan molt bé. Són unes imatges d'aquestes icòniques que també marquen a la saga. I després està el Mudhorn, que és una de les coses que li encarreguen al primer episodi, el segon episodi de la primera temporada, que ha d'anar a buscar un ou. Tu esperes que l'ou sigui, bueno, d'alguna ou. No, és d'un rinoceront amb una banya enorme.
1: Ostres.
0: Que l'animal defensa el seu ou, és la seva descendència. Home, perquè és un símil d'un rinoceront que va existir a la Terra. El vam tenir aquí a la Terra fa a l'època, a l'última glaciació, que vivia per Europa i per el que ara és Europa i Àsia, i que és un rinoceront enorme, terrible, amb el qual té una pell tan dura que quan li dispara amb les seves armes, té tantes armes que li dispara amb tot, no li fan res. I a més, aquí intervé, te n'adones que el petit Yoda té la força típica de Star Wars, perquè en una situació que ja està... Ho podem dir, perquè és el segon episodi, no crec que ningú es molesti per la... ell ja està ja esperant la banya, clar, sí, que li clavi el bitxo aquest enorme, i el petit Yoda es concentra, utilitza la força i atura, eleva de terra uns quants metres. És una escena espectacular, no? Clar, el petit Yoda, que és petit, no té tanta força, diguem, o té la força justa, després es passa 2 o 3 dies dormint, perquè l'home, el petit no ha pogut fer res més, no? Per tant, és una escena icònica, i bueno, si comenceu per aquí, segurament diré, se'ls vull més, i acabaràs la tercera temporada i acabaràs en el cinema a veure la continuació, no?
1: The Mandalorian en Grogu, no?
0: Sí, The Mandalorian en Grogu.
1: Yoda. Doncs no hi ha res com la força, doctor Manuel Moreno Lupiáñez, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Deixa'm que digui, aquest és el camí, diuen a la saga, aquest és el camí.
1: Be the force, no, com és? May the force be with you, no?
0: Que la força t'acompanyi. Jo sempre dic, però la de Newton. No, la de Star Wars.
1: És que ell és més de Star Trek.

0: ja en parlarem un dia d'això. Doctor, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, Míriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
5: Necessites suport per tu o per als teus familiars? Assisdor t'ofereix serveis a mida personalitzats d'atenció a domicili i a hospitals perquè puguis descansar o continuar amb la teva vida. Professionals dedicats i qualificats amb possibilitat d'hores flexibles, dies o caps de setmana. Confia en Assisdor perquè cuidar dels teus és la seva tasca i la seva vocació. Assisdor, els trobaràs al nou domicili, carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, al telèfon 93 533 35 35, recorda, 93 533 35 35, o també a assisdor.com.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
0: I ara el que hem de fer és anar al quiosc amb David Cervelló. David, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
6: Molt, home, jo estava apassionat, estàveu dient, de les Mandalorians i els grogos, eh? Jo estic una mica grogo, però del calor, saps?
7: Sí, m'està, sí, sí.
0: M'està ets molt fan de Star Wars?
6: Jo sóc més trequi, fixa't.
0: Mira,
6: que
0: com el doctor.
6: Com el professor.
0: Sí, sí, sí.
6: Sí, sí.
0: Doncs vinga, va, a tu no et toca parlar de Star Trek ni de,
7: bueno,
0: ni
7: mira,
0: de Star Wars.
7: És una mica la guerra de les galàxies.
0: Bueno,
7: a vegades
0: és una mica la guerra.
7: Quan s'han divorciat, llavors tornen.
0: Guerra d'estrelles, no?
7: Sí,
0: una
7: sí.
0: Mica.
6: Sí.
0: Vinga,
6: sí,
0: per on comencem?
6: Per variar, eh? Ja sabeu que a mi m'agrada tirar la casa per la ventana. Comencem per pronto. Juan Carlos i Sofia, sobre su polèmica terapia.
7: A veure, que t'estem parlant,
6: David.
0: Sí, t'estem perdent una mica, David.
6: Ara torno. Ja, això deu ser cosa de la calor. Sí.
7: Sí.
6: Dèiem, Juan Carlos i Sofia, todo sobre polèmica teràpia de pareja.
7: Però
6: tu imagina't que tens un... Tu imagina't que tens un gabinet de psicologia,
0: sí.
6: I... Hola, sí, tenemos una consulta a las 6. Muy bien, ¿de quién se trata? No, Juan Carlos y Sofía.
0: Ah, vamos, muy bien, vale. Que pasen.
1: Que pasen, sí, sí.
6: Que pasen. Hombre... Bueno, tu imagina't a l'esglai que t'ha de dir, què els hi has de dir?
1: Clar, clar, clar.
6: Una dient, joronya que joronya, l'altra el deixa... Pues clar, tu imagina't allò...
0: Però
6: la... tu...
0: Sofi, no te quejes tanto.
7: El que jo entenc,
0: no?
7: David, exacte. És que ja hi van anar en el seu dia, no? Ja estan anant...
0: Sí,
7: no, ara.
0: No, ara que han d'anar.
6: No, eren pessetes, la factura.
7: Però aquesta dona confiava en realitat que podia tenir algun tipus de reclu, la cosa?
1: Bueno, no hi ha teràpia que...
0: Voldríem saber el nom del terapeuta. Perquè potser...
7: A mi una persona just fa unes hores em va preguntar tu creus que el fill en aquell sentit és igual que el pare? Dic, jo crec que sí.
0: No.
1: No, home, sí, això no s'hereta, no?
7: Els Borbons no ho hereten, això? Home, bueno, tots han estat iguals.
6: Són altres temps. Sí. Jo només m'imagino que el terapeuta necessita teràpia.
0: Home, no
7: sí,
0: ho sé.
7: Sí, sí.
1: Sí, home, ja no s'hi dedica, jo crec,
0: no crec,
1: això.
0: No crec,
6: ja no s'hi dedica.
1: Estaven en xurros.
7: A més, entre algun sí. Parla una mica gangós, que és el Juan Carlos, i diu, la reina, jo...
0: No, et fiquis amb la casa.
7: La reina no parla bé castellà, perquè no la parla mai bé, que diu, el rei, jo, som més satisfeixos de la visita a l'Hospital Clínico, de la Rubera Internacional. Parla així la reina.
8: Uno y el otro.
6: Sí.
7: La reina plom.
0: Més avançant, David, perquè si no...
6: No, tu imagina't que anaven a teràpia i deien, és que no nos entendemos. Dic, no, jo i vosotros tampoc. Saps què vull dir? Clar,
7: la Pilar ella imita molt bé la reina.
0: Ah, sí?
7: Sí, perquè una vegada va anar al clínic, el van operar, us en recordeu, el Botswana, després de Botswana?
0: No volverà a correr.
7: Sí. No volverà a correr. Doncs sí, la reina Sofia, que va fer veure que l'anava a veure, però no es van veure en cap moment, va entrar per una porta, va sortir per una altra, quan va sortir va dir, el rei ha cenado mucho y ha venido sus hijos a verlo. Va dir, és el que va dir.
6: O sigui, tu imitant a Pilar Leire...
7: Eire imitant a la reina.
1: És el cercle, eh?
0: Què podes dir-me?
6: És meravellós.
0: Vinga, anem avançant, bueno, perquè si no...
6: 20 anys sin Rocío Jurado.
0: Dilluns, no,
6: hablan
0: Robert?
6: Quin és...
7: Dilluns o de juny, sí. Farà 20 anys que
6: vol. Hablan quin és més, la que sí...

0: i nosaltres a nit també en vam parlar al Nits de Ràdio,
1: que 20 anys ja, mare meva.
0: D'ella. Sí, sí, parece que fue.
1: El Robert, no? Et va posar musiqueta?
0: Sí, sí, va cantar, que no us ho podíeu imaginar.
1: No es podia saber.
0: No es podia saber. Bueno, va, el hijo del fundador de Mango acusado de la muerte de su padre. Aquest tema és molt fort.
2: Bueno, passem...
1: Home, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aquí, presumpció d'innocència, fins que...
0: Sí, sí. La Rocío que... ja parla per nosaltres, molt bé. I també entrevista a Antonio Banderas.
3: No estoy arruinado.
1: Mira, em quedo més tranquil·la.
3: Un basement.
1: Jo patia, i anava a fer un bízum. Pues
0: sí.
1: Ara...
0: sí, exacte.
3: Té una casa a Londres que es veu que té només 6 o 16 quartos de bany.
2: Vaja.
1: Doncs que la vengui, així...
3: Sí, sí. Water closet.
0: Sí, sí.
3: tengo un water closet.
0: Ai, fantàstic.
3: En Màlaga.
0: Bueno, anem a Mola. Tenim a Paloma Lago.
3: Bueno, que la... pacto con el diablo, no?
1: Sí, sí, impressionant.
0: Sí. Yo he elegido el camino de descubrir la verdad. Su entrevista más esperada tras 16 meses sí. de silencio. Carai, estava aguantant aquí a 16 mesos sense dir res.
1: Estava fent a sobre.
0: Diu... ahonda en sus sentimientos, cosa que és un verb que jo no faig servir mai. Normalment no ahondo jo en general. Ahonda en sus sentimientos y revela cómo se ha enfrentado al largo proceso judicial. Ya no tengo que callar más, se han dicho muchas cosas que no se corresponden con la realidad. Bueno, pues aquí... La Lago, ríos de tinta.
3: Bueno, però és que és una cosa molt seriosa, vull dir, que un conseller de la Junta de Galícia, bueno, presumptament l'assetgés sexualment, em sembla que un tema prou greu, com per... ella que és gallega, vull dir, que ho viu des de dins, des de la terra.
1: Déu-n'hi-do.
0: També tenim entrevista a Lola con Rafa Nadal. Su vida, sus pasiones, sus debilidades y sus sueños dentro de las pistas.
1: Te'l posen només perquè l'imitis.
2: Sí, home.
0: Així, perd...
3: Pot ser que el Rafa... Rafa, ara ens ho diràs, però em fa l'efecte que s'ha posat una mica de Bisonyer.
0: Bueno, així que pot ser, o el que passi és que...
3: No perruca, no.
1: Té un trauma amb el cabell, que rapi, no passa res.
2: Ja està, sí.
3: No és perruca, és Bisonyer. Saps què és una Bisonyer? Una miqueta de...
0: És Bisonyer.
1: Tu creus?
3: Jo crec que sí.
2: Ell Bisonyer amb tenir cabell...
3: Sí, sí. Que de vegades es mereja més, pobre. Es nereja més. Sembla l'Aznar.
1: Ah, jo no entenia quina era.
2: Sí, es van apropant a cada dia que passa.
3: Matitzen.
0: He estat treballant en ella.
1: Molt bé, molt bé.
0: En fi, doncs escolta, també cita con el talento, el arte y la inspiración en el Hola Living Day.
1: Parlem de nosaltres mateixos.
3: Tot de gent rica i adinerada.
1: Oi, la portada de setmana.
0: Anem amb setmana.
3: No, la portada de setmana hauria de ser analitzada en les escoles d'art i grafisme i de tot això.
1: Sisplau, com un mal exemple.
3: Com un mal exemple.
1: Mare de Déu.
2: Sí, jo estava mirant la foto i dic, han deixat anar al Maduro, ja? És igual que el Maduro.
1: Però més enllà d'això, però han tallat el nuvi, a l'Anna Obregón li han deixat espai pel costat i no és la protagonista.
0: Es veuen tres persones que dubten que les tres estiguin juntes.
3: No, no n'hi ha cap de junta aquí, jo crec.
0: Cap ni junta. Anna Obregón, radiante en la boda de su sobrina. Todos los detalles del enlace de Marta García Obregón celebrado en la granja de San Ildefonso.
3: Que la Marta aquesta deu ser filla del Javier, però el nòvio aquest, que el Gerard diu que sembla el Maduro, alerta'm aquest noi, és guapíssim, eh?
0: Està entre Banderas i Maduro, saps?
1: Jo no diria tant, eh?
3: Ara, l'Anna Obregón té de dir que... cada vegada és com més una senyora d'una mica de les xiques d'oro.
1: És que quina edat té aquesta dona?
3: Doncs deu tenir 70 ben complerts.
1: 70? Molt guapa la Núria, tu.
3: Antonyita la Fantàstica mai ha dit la seva edat, jo crec, però se sap.
1: Bueno, cadascú que faci el que vulgui.
0: En fi, doncs, si començam amb forts, setmana no millora el tema. Sara Carbonero reaparece tras la muerte de su madre, lo estoy pasando mal.
1: Normal.
0: Sara Carbonero y los... da igual quan lo leas, perquè pobreta meva és així, esperem que tingui èpoques millors, que s'ho mereix. També la muerte d'Isaac Andic, todos los indicios señalan a su hijo. I Pepa Flores, preocupación por su estado de salud. Hi ha setmanes que...
3: Que s'ha morir la seva parella, fa res.
0: Mare meva.
1: I això...
3: I potser ho està passant malament. També t'he de dir que a mi la vida de la Pepa Flores em fa una pena horrorosa, perquè si de petita van abusar d'ella... Abusar cinematogràficament, vull dir, i si, el de més no ho sé. Però van abusar d'ella, es van aprofitar d'ella i al final, quan hauria d'estar més tranquil·la...
1: Ni així, no descansarà. Vinga, anem a lectures.
0: Lectures. En el Festival de Cannes, Penélope recibe la ovación más larga de su vida.
1: Déu-n'hi-do, eh?
3: 18 minuts, no, va durar?
1: Sí, sí, sí, una passada, sí, sí. Una passada.
3: Guapíssima està, espectacular. Pues,
0: la més llarga de la Pene, sí, molt bé, sí. Fantàstic. Sí. La setmana, dèiem, la Tita,
1: sort aquesta setmana... Sort que està

0: Debe abandonar la casa.
1: Debe abandonar la casa. Tu imagina que totes les copes de casa tremolen quan imito la Mercedes. Però bueno, va. Y Brad Pitt, tú, espectacular. Hace oficial la relación con la española Inés de Ramón.
2: Ah, mira.
0: Que són de la mateixa edat, no?
2: Sí, i tant.
3: Sí, home.
2: Ell en té 60 llargs, no?
0: Sí, deu
3: tenir.
0: Sí.
2: I ell en deu tenir 37.
0: Vaja.
2: M'agrada molt el titular, perquè m'interessa molt, de la cantonada a l'extrem dret de la revista Lectures.
1: Todos los actos del Papa León XIV en España.
0: No, no t'avances, que ho explicarem aquí quan arribi, clar, home, sí.
2: M'interessa molt aquest tema.
0: No, que escoltin un de cero. Sí. Vinga, acabem amb 10 minuts.
1: Parlarem de mamas ante papas, molt bé. I 10 minuts, Cristian i Patricia, vivimos la fe con normalidad.
2: Veus com tothom.
1: La pareja presentarà el Papa León XIV en Madrid ante 60.000 persones, 40.000 segons la Guàrdia Urbana, el dia 8 de juny.
2: Veus que bé? Pues escolta, aquí no ens han trucat per anar a presentar el Papa, Míriam. Ni a tu ni a mi.
0: Tu que bueno, saps, m'han trucat a mi, però és secret.
2: Ah, sí? Va.
3: Per fer l'entrevista de la setmana.
0: Doncs mira, m'encantaria.
2: Home, és una entrevista.
0: Entrevistar el Papa,
3: sí, home,
0: on s'ha de signar per poder fer-ho.
2: Sí, sí.
0: Home.
1: Bueno, també no tenim a Bàrbara Rey. Bàrbara Rey disfruta en Marbella, muy recuperada.
2: Deixa'm que digui una cosa.
0: De què?
2: Parlem sempre de les...
1: De Bàrbara?
2: Sí, de les noies com més joves, no? De les artistes o famoses, sí, més joves, que apareixen en biquini i tal. Bàrbara Rey, a l'edat que deu tenir,
0: home,
2: que deu tenir...
0: Home, està estupenda.
2: Tai tantíssimos, està estupenda.
0: Deu estar pels 80, ja. Encara no, però...
2: No, potser no. No ho sé. Edat, Bàrbara Rey.
1: Està bàrbara,
0: que està bàrbara. Està
2: bàrbara, 76 anys.
1: Està bàrbara. Molt bé, tu.
0: No.
1: I molt també bé. Tenim Laura Escanes, Passión con su novia, Joan Verdú. És una exclusiva. Bueno,
0: mira, com a mínim, la foto correspon al titular.
3: Sí.
2: Sí, sí,
1: sí. Sí, en aquest cas sí. I Sara Carbonero, por mis hijos tengo que aparentar que estoy bien. La força, de voluntat.
0: Això és una...
1: Doncs que li vagin bé les coses, tu, que s'ho mereix.
0: Això és un rotllo, perquè els nostres fills també han d'aprendre que a vegades no estàs bé. Amb la qual
1: molt
0: cosa,
1: interessant, això que
0: dius. Clar, també han d'entendre que caure's,
3: que no és...
0: plorar, no. Cridar, enfadar-se, no cridar, està malament. Bueno,
1: avui us he
0: si
1: guardat
0: estàs malament,
1: una...
0: potser sí, has de cridar. Sí, sí.
1: Míriam, us he guardat una novetat pel final.
0: Ah, pensava que s'havia colat, això.
3: Sí.
0: Ah, no.
1: No. Dic, va, parlem de Mia, també.
0: Molt
1: la
0: bé.
1: Revista De Sinxaté en 7 dies.
2: Veus?
1: M'ha semblat interessant. He dit, escolta,
2: i han posat
1: què podem fer els propers 7 dies?
0: De Sinxaté, no?
1: Que han posat en portada.
2: No, han posat, sí. Dic que han posat en portada.
0: A la que menys necessites inflar-se.
2: Ah, això t'anava a dir. I a més, que et fa una cara rareta. No sé,
0: sí, no està...
2: No l'acabo de veure, jo. Sí.
1: Com si s'estigués aguantant, saps? Se li estigués a punt d'escapar el Popocatépetl, saps? L'Estromboli.
2: L'Estromboli, diu.
1: L'Estromboli.
2: Bueno, ofereixen també 4 prendes...
1: Està a punt d'entrar en erupció.
2: 4 prendes de lino i un
4: de
2: tocs.
4: 4 prendes de lino, tu.
0: Ai, mare.
4: Per anar-te a Ibiza, tu.
0: David Cervelló, t'escolto al nits de ràdio, que vagi molt bé.
1: Una abraçada ben forta, adeu-siau.
0: Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
5: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, hasta el infinito y más allá de susto en susto. No parece tener fin, no acaba nunca. Y la sensación es que este gobierno está en caída libre y no abre el paracaídas. Hora tras hora, un terremoto supera el anterior, se queda caduco, haciendo tambalearse un poquito más los cimientos que sostienen la legislatura. La UCO en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, en los domicilios de Cerdán, de Zarrías, de Dolcet, imputados junto a la gerente actual de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, no el de antes, sino la actual, la de ahora, imputada la gerente del PSOE. Investiga el juez Santiago Pedraz una supuesta trama en el PSOE para pagar a la fontanera Leire Díez y a su entorno para frenar casos de corrupción que afectan al partido, las maniobras sucias, los sobornos, el dinero camuflado en facturas ficticias para frustrar operaciones de corrupción que cercan al gobierno de Sánchez, la financiación ilegal de las cloacas. Nada podía eclipsar a Zapatero, pero llegaron el juez Pedraz y los agentes de la UCO y lo eclipsaron con este incendio en Ferraz, a la misma hora a la que Sánchez buscaba el milagro en el Vaticano junto al Papa y hablaba de la paz, y solo un poco antes de que los diputados buscasen la salida de emergencia en el Congreso, que también ha salido ardiendo esta mañana. Difícil superar el simbolismo del simulacro en el Parlamento con sus señorías

0: insuficient, ells es van obrir a fer una nova proposta a incrementar aquesta partida, fins i tot situar un augment en el quart any, però veurem si això realment és suficient.
1: Uns sindicats que continuen tenint el suport d'un gruix important del món docent. Segons les xifres del Departament d'Educació, almenys el 25% dels professors ha tornat a secundar la vaga a Catalunya, el 60% segons els organitzadors de la protesta. En tot cas, qui s'ha endut la pitjor part d'aquestes mobilitzacions han estat de nou els conductors. Hi ha hagut talls a l'AP7, a la Roca del Vallès, Torredembarra i altres punts de Girona i també a la Ronda Litoral de Barcelona en els dos sentits de la marxa.

0: Les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats docents es reprendran en poc menys de mitja hora, a les 3 de la tarda. La consellera Esther Niubó també ha admès que estan més a prop de l'acord. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, la titular d'Educació s'ha mostrat convençuda de poder resoldre el conflicte.
2: Em veig capaç, em veig amb força i jo penso que estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances.
1: Niubó ha tornat a defensar l'acord firmat amb Comissions Obreres i la UGT i ha assegurat que l'objectiu és sumar-hi més sindicats. En aquest sentit, ha assegurat que es treballa per explorar els marges del pacte en la mesura del possible.
0: Pimec veu amb cautela la possibilitat que els jubilats puguin treballar com a autònoms, tot cobrant una part de la pensió.
1: Sí, assegurant que muntar un negoci per compte propi requereix una inversió prèvia i no tothom pot assumir un risc d'aquest tipus. Per això consideren que té una viabilitat complicada. Escoltem la presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, en una entrevista a Onda Cero.
3: Per tant, això és un perfil molt específic i creiem que molt minoritari, perquè al final és algú que un cop jubilat i recordo, vinguent del mercat per compte aliena, decideix muntar una activitat per compte pròpia. No és fàcil aquest perfil, no?
1: La proposta del govern espanyol fixa que els jubilats poden compatibilitzar una feina com a autònoms i percebre el 25% de la pensió sempre que no hagin estat donats d'alta com a treballadors per compte propi en els 3 anys anteriors a la data de jubilació.
0: En plana política, els partits independentistes collen una mica més els socialistes pel cas Zapatero. Marcos Díaz, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. Esquerra obre la porta a avançar les eleccions espanyoles i el cas de corrupció esquitxa el PSOE. Gabriel Rufián és el portaveu dels republicans del Congrés.
5: Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
4: A Catalunya, Junts ha demanat la compareixença del president Salvador Illa pels contractes del govern amb empreses xineses com Huawei. Contractes d'aquesta companyia formen part de la documentació intervinguda per la UDEF.
0: I desarticulat a Tarragona i Granada una organització criminal que es dedicava a la venda de material necessari per a plantacions de marihuana a gran escala.
1: Es tracta d'un entramat empresarial que aparentava subministrar productes per al cultiu casolà d'aquesta droga. L'operatiu ha permès arrestar 4 persones, investigar-ne 2 més i bloquejar comptes bancaris i patrimoni per valor de 800.000 euros.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda. Durant l'acte institucional del seu comiat com a futbolista del Barça, Àlex Putellas ha dit que marxar del club blaugrana ha estat la decisió més important de la seva vida. La futbolista de Mollet del Vallès ho ha justificat dient que s'ha buidat i perquè és conscient de ja no poder donar el 100% pel Barça. Àlex jugarà aquesta tarda a partir de les 7 contra la Reial Societat, el seu últim partit a casa amb la samarreta blaugrana, i s'acomiadarà de l'afició culer. A les 9 es disputa el Deportivo de la Coruña espanyol, jugat ahir, Badalona Woman 0, Real Madrid 4.
0: Continua la calor també aquí a Catalunya, instal·lada ja durant tota la setmana. Completem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen les temperatures i de forma més notable a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. S'activen els primers avisos per temperatures altes. Avui els termòmetres marcaran 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 29 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà dijous l'augment de temperatures serà més notable a tot el territori i especialment a zones de l'interior. Es podran superar els 36 graus a moltes localitats. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Continuarà l'ambient càlid amb sol i cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu, núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma aïllada.

0: Bé, pujaran les temperatures mínimes i els termòmetres durant els pròxims dies. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. 2:45 i gairebé 7 minuts de la tarda. Dani Sánchez, al control tècnic.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Mestres i professors de tot Catalunya estan cridats avui a la vaga en la que és la segona aturada global del mes de maig i la quarta del curs, una mobilització que arriba en un moment clau de les negociacions entre els sindicats i el Departament d'Educació que en les darreres hores s'han començat a desencallar. A partir de les 3, d'aquí una estoneta, nova reunió a la conselleria per mirar d'arribar a un pacte. Mentrestant, no hi ha acord, com és habitual, pel que fa al seguiment de la vaga. El Departament parla d'un 25%, mentre que els sindicats convocants l'eleven fins al 60%. Seguint una de les 6 manifestacions convocades avui a tot el territori, concretament a la de Barcelona, i a la nostra companya Ana Utiel. Ana, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Aquí a la capital catalana la manifestació ha començat cap a les 10 a Pla de Palau i ha enfilat pel Passeig de Colom fins a la plaça de les Drassanes. En aquest punt, els sindicats han organitzat diverses activitats, tallers, actuacions, parlaments i fins i tot una paella popular per tal d'allargar la mobilització fins a l'hora de la reunió, tot i que l'espai s'ha anat buidant. Tampoc hi ha consens, per cert, sobre la participació, en aquest cas, la Guàrdia Urbana parlar de 7.000 persones i USTEC de 15.000, més del doble. Com deies, la vaga d'avui arriba en un context de canvi de rumb de les negociacions. En la reunió d'ahir dimarts a la tarda, la conselleria es va obrir finalment a parlar d'una millora salarial més enllà de la ja pactada amb Comissions Obreres i UGT. Van posar damunt la taula un complement universal, és a dir, per tots els docents, en comptes del que havien proposat la setmana passada, que eren complements per perfils concrets. Els sindicats veuen amb bons ulls aquest gest, però lamenten que es tradueixi en poc més de 35 euros bruts mensuals.
4: Nosaltres valorem la proposta d'ahir del departament com a molles, que és el que és, a 30 i pico d'euros més no és suficient, evidentment.
5: Ens han fet una proposta que per ella mateixa se desmereix, que són 35 euros bruts al mes, res més que això. Clarament, aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden.
6: Hauríem d'arribar a un increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta.
3: Eren Laura Gené de la CGT, Ignasi Fernández de professors de secundària i Yolanda Segura d'USTEC. Recordem que el departament també pretén accelerar l'augment del complement específic per tal que arribi als 200 euros bruts mensuals en un marge de 3 anys i no en 4.
1: Gràcies, Anna. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat optimista també sobre les negociacions amb els sindicats i assegura que avui s'està més a prop de l'acord, diu, en comparació a Ricard en fa una setmana.
7: Sí, en una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola ha reconegut els motius que han portat els docents a la vaga, però ha remarcat que el govern s'ha mogut molt i que el conflicte és fruit d'anys d'infrafinançament i fatiga acumulada.
8: Soc optimista, penso que veurem, no, si són dies, si són setmanes, m'agradaria que fossin dies més que setmanes, puguem posar fi a aquesta situació. Jo voldria que els sindicats que fins a dia d'avui doncs, han estat manifestant les seves reivindicacions entenguin i s'assumin doncs, a l'acord i, evidentment, fem gran i fem créixer aquest acord. Hem de sumar aquest acord. Venim d'uns anys complicats, venim d'uns anys en què l'educació no s'ha posat entre les prioritats de l'acció de govern. No ho ha estat.
7: Niubó defensa l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i el nou complement lineal anunciat aquest dimarts. També aposta per un acord de país per desplegar el sistema inclusiu amb més implicació de drets socials, salut i el món local. Sobre la infiltració policial en una assemblea docent, diu que se'n va assabentar per la premsa i que va pensar que no era veritat. En aquest sentit, ha assegurat que Interior revisarà protocols.
1: A part de la manifestació a Barcelona, de la qual ens parlava ara fa uns moments la notícia d'aquesta jornada de vaga, també ha comportat manifestacions de la resta de capitals de província i tal i com acostuma a ser habitual, també s'han produït talls de carreteres a diversos punts de Catalunya. Els docents han tallat aquest matí diversos trams de la P7 a Salt, Torredembarra i Granollers i de la 2 a Lleida. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. A Salt els manifestants han accedit a la P7 pel Voral i han acabat tallant-la en tots dos sentits. A Torredembarra, prop d'un miler de docents han bloquejat primer el sentit Barcelona i després tota l'autopista i a Granollers milers de persones han participat i han instal·lat carpes i cadires per allargar la protesta fins a les 3 de la tarda, que és quan està prevista la reunió entre sindicats i educació. En aquest punt, la mobilització ha arribat a provocar 9,5 km de retencions en sentit nord i 6 en sentit sud. Els docents asseguren que seguiran lluitant per millorar les seves condicions actuals.
10: Esperem, evidentment, que hi hagi un acord I en tot cas, si no hi és, seguirem a peu de carrer. Tenim una realitat que és diferent de la de fa 10 anys, de la de fa 20 i de la de fa 30.

0: que cada cop fan més difícil la nostra tasca docent.
1: Estan dient que estan intentant negociar, que esperem i desitgem amb moltes forces, perquè el que fem no ho fem perquè tenim ganes, sinó el que volem és lluitar pel futur dels nens, i ojalà i tant de bo que tot això arribeu a un bon acord.
2: Pel que fa a les manifestacions a les capitals de província, a Girona més de 3.000 persones han fet una marxa des del Pont del Dimoni fins a Salt, a Tarragona prop d'un miler de docents s'han manifestat des de la Rambla Nova fins a la plaça de la Font, davant de l'Ajuntament, i a Lleida més de 500 persones han fet una marxa des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles Alba, passant per la carretera C12.
3: Obrim la crònica política. Esquerra Republicana mantindrà el suport a Pedro Sánchez fins que no es demostri que hi va haver finançament irregular. El soci parlamentari reconeix que la corrupció és una anomalia democràtica, però només reclamaran un avançament electoral si hi ha proves o, Marcos, una sentència ferma contra el PSOE.
4: Sí, Esquerra considera que a hores d'ara no hi ha prou certesa sobre què és real i què no. Tot i així, els republicans admeten que veure la Guàrdia Civil registrant la seu del Partit Socialista és una anomalia terrible, però insuficient per fer caure Pedro Sánchez. El líder de la formació a Madrid, Gabriel Rufián, assenyala quina és la línia vermella per tombar el govern del PSOE i demanar eleccions.
5: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Mentrestant, a Catalunya, el cas Zapatero amenaça també amb tenir repercussions.
4: Sí, perquè Junts per Catalunya ha exigit Salvador Illa que comparegui en el Parlament pels contractes que el govern va signar amb empreses xineses, concretament amb Huawei. Els juntaires demanen explicacions al cap de l'executiu arran de les informacions que asseguren que Zapatero presumptament va cobrar de la multinacional tecnològica a canvi de contractes públics. El partit de Carles Puigdemont, en aquest sentit, troba imprescindible que el president de la Generalitat doni explicacions sobre els acords signats amb Huawei. La formació refereix al contracte de gairebé 130 milions d'euros que el govern va signar amb la companyia per desplegar el servei públic de fibra òptica.
3: Obrim plan econòmica. Més enllà de la regularització de persones migrants en edat de treballar, el govern central proposa mantenir en vida l'actual sistema de pensions amb la jubilació flexible. La principal novetat d'aquesta setmana és que l'executiu de Pedro Sánchez permetrà que les persones jubilades puguin treballar com a autònoms des de Pimec, però veuen que és una mesura que serà difícil d'aplicar pels riscos que comporta.
6: Sí, per començar, des de la Patronal Catalana de Petites i Mitjanes Empreses creuen que no és una mesura que vagi dirigida per a les persones autònomes. I és que per poder compaginar la jubilació amb la feina autònom has de demostrar que portes 3 anys sense treballar per compte propi. Per tant, entenen que va dirigida per aquells assalariats que una vegada jubilats decideixin posar-se al capdavant d'un negoci. Per tot plegat, sumant que només es cobraria un 25% de la pensió i la falta d'experiència com a empresari, dubten que moltes persones s'acullin aquesta opció per allargar la seva vida treballadora. Elisabet Bach és la presidenta de Pimec Autònoms en declaracions Onda Cero.
7: Ens sembla que un 25% de la pensió no dona, ja no dona per viure, imagina't, per fer viure i muntar un negoci. Per tant, vol dir que la persona arriscarà els seus estalvis. Llavors, això fa que sigui molt difícil que hi hagi gent que ho faci, o ha d'haver-hi algú que tingui realment molt clar i decideixi fer-ho. Però per això deia que és un perfil molt minoritari.
6: La voluntat del govern central és de reduir el pagament de pensions allargant la vida treballadora dels jubilats. Segons les dades del maig fetes públiques pel Ministeri de Seguretat Social, l'Estat va gastar 14,3 milions d'euros per pagar les pensions contributives, un 6,1% més que l'any passat.
3: I aquest dimecres també hi ha jornada de vaga i protestes al sector del refinament. Un centenar de treballadors convocats pel Sindicat de Treballadors bloquegen des de la matinada l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona. Ens explica el perquè el Pablo Alcaraz.
8: El sindicat STR, majoritari al sector del refinament, assegura que un 80% dels treballadors han secundat una jornada de vaga que qualifiquen d'històrica, perquè s'ha fet conjuntament a totes les refineries i centres industrials del sector a Espanya. A Tarragona, els manifestants fan piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol per la Pobla de Mafumet i talls puntuals a Constantí i al Pantalà del Port. La previsió és allargar fins a la tarda una protesta per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament de Repsol i Acesa. El secretari d'Acció del sindicat, Toni Carmona, ha advertit dels riscos de tenir treballadors de més de 65 anys fent torns de 12 hores o pujant torres de 30 metres.
9: Nosaltres el que no imaginem és que hi hagi treballadors amb 65 anys i mig que porten 40-45 anys a torns, que han d'estar per la nit treballant, pujant torres, com ja podeu veure, de 30 metres amb escala de gats. Això no ho veiem, és que per nosaltres és impossible. O personal de manteniment que hagi d'estar 3 mesos a 12 hores amb 66 anys, nosaltres no ho veiem de sempre. Això per dignitat i per justícia demanem el coeficient reductor de jubilació.
8: La petició que fa el sindicat és reduir el coeficient de final de la vida laboral a 61-62 anys.
3: Gràcies, Pablo. Arriba a Catalunya el primer congrés professional centrat exclusivament en el sistema de les cures a les persones grans. S'anomena Cuida, s'allargarà fins demà i s'ha creat amb la voluntat d'impulsar la transformació del model actual d'atenció, que és un dels grans reptes de la societat catalana.
6: Catalunya té més d'1,6 milions de persones grans i presenta un índex d'envelliment rècord. Hi ha 137 persones grans per cada 100 joves. Fa temps que el sector alerta que la demanda de cures creix molt per sobre de la capacitat actual del sistema. En aquest context neix Cuida, dues jornades de debats i ponències amb més de 1.000 professionals del sector, on es parlarà sense filtres de l'esgotament de les plantilles, de la precarietat salarial i també de la dependència del treball de les persones migrants. De fet, el seu director, Daniel Foncillas, reclama als micròfons d'Onda Cero dignificar el sector i equiparar els sous als altres professionals de l'àmbit sanitari.
10: Està clar que la necessitem, ens hem de recolzar la immigració, és part fonamental d'aquest sector, però el que hem també és de valorar aquest treball i poder fer una petita equiparació salarial entre altres professions també molt semblants i donar-li aquest valor.
6: La principal novetat d'aquesta fira, d'aquest congrés que se celebra a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, és que per primera vegada reuneixen en un mateix espai professionals dels tres àmbits implicats en les cures de la gent gran, que són el sanitari, el de les residències i l'administració pública.
3: Els expedients de regulacions que s'han anunciat recentment a Catalunya preocupen, lògicament, el govern, però fa una crida a no caure en l'alarmisme.
6: El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ho atribueix a la transformació tecnològica que estan vivint els sectors econòmics amb la implantació de la intel·ligència artificial.
11: Que s'està produint un procés de transformació on la intel·ligència artificial, la robotització, els processos d'automatització generaran segurament, probablement, transformacions empresarials amb les que nosaltres, òbviament, no hi estem gens d'acord.
6: Samper ha remarcat, en tot cas, que la situació actual no té res a veure amb la viscuda amb la crisi del 2008. El conseller d'Empresa i Treball ho ha dit durant la presentació dels pressupostos del seu departament, que s'enfilen prop d'un 13% respecte als anteriors.
3: La crònica econòmica del dia d'avui també passa per dues dades. La primera és que les hipoteques tornen a créixer amb força a Catalunya. Al març se'n van signar més de 8.600, un 15% més que ara fa un any. I és el millor registre en aquest mes des del 2010. Aquest, per cert, és un ritme superior al de la resta de l'Estat i confirma que el mercat a Catalunya està en plena forma.
6: Sí, de fet, s'ha convertit en una via escapatòria per a aquells propietaris que volen fugir de les regulacions del mercat del lloguer. A més, moltes persones estan apostant per comprar i aquesta empenta també es nota en els preus. El crèdit mitjà cedit s'enfila fins als 188.000 euros arreu de Catalunya, encadenant diversos mesos a l'alça i fent cada vegada més difícil accedir a una hipoteca, sobretot a la província de Barcelona. I en aquest context caldrà veure quines decisions prenen els òrgans monetaris sobre possibles pujades dels tipus d'interès si la inflació torna a repuntar. Donada l'experiència adquirida pel conflicte a Ucraïna, els compradors s'estan curant en salut i aposten pel tipus fix.
3: I us parlem d'una segona dada relacionada amb la primera. Com s'explica l'increment de les hipoteques en temps on l'estalvi dels joves és pràcticament inexistent i gran part de la societat ha perdut poder adquisitiu aquests darrers anys? Doncs perquè es comença a obrir, Ricard, una bretxa social entre les persones que tenen o tindran herències familiars i les que no.
6: Sí, segons les dades publicades pel Col·legi Notarial de Catalunya, les donacions en vida van augmentar un 20% l'any passat a Catalunya. Van signar un total de 23.000, un nou màxim històric des del 2007. Aquest increment apunta en els notaris, es deu en bona mesura les donacions entre pares i fills per fer front a la compra d'un pis, ja sigui amb diners o directament heretant un habitatge familiar. En canvi, les herències van a la baixa des del 2023 i l'edat de rebre-les va creixent per l'envelliment de la població. L'any passat, les persones receptores tenien de mitjana entre 56 i 70 anys.
3: En plana local us expliquem que la diputada de Junts al Congrés i presidenta del Consell Nacional, Pilar Calvo, ha confirmat que es presentarà a les primàries per ser la candidata del partit a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve.
6: La seva candidatura arriba pocs dies després que Jordi Martí, actual president del grup municipal, anunciés també la seva voluntat d'encapçalar la llista. El portaveu de Junts, Josep Rius, s'ha descartat per no contribuir en una confrontació interna, mentre que l'advocat i exdiputat Jaume Lorenzo,

0: Sucuy Villas ha expressat la seva disponibilitat, però encara no ha pres una decisió definitiva. Amb aquest moviment, Junts enceta un procés de primàries que pot definir el seu rumb a Barcelona.
1: El govern municipal de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols, ha aconseguit aprovar definitivament els pressupostos. Ha estat possible després que els tres regidors de Junts s'hagin abstingut en la votació d'unes al·legacions presentades per un edil del PSC.
0: La posició dels regidors de Junts va permetre tombar aquestes esmenes amb els vots a favor d'Aliança i de Som i Ripoll. Si el ple hagués decidit incorporar les al·legacions, el pressupost s'hagués hagut de sotmetre a un tràmit d'aprovació amb les esmenes incorporades. Segons fonts municipals, en aquest cas l'alcaldessa Sílvia Orriols hagués tingut l'opció d'acceptar-ho o d'activar una qüestió de confiança. El fet és que les esmenes canviaven substancialment els comptes aprovats inicialment amb l'abstenció, recordem, dels tres anteriors regidors del PSC, una posició que va acabar amb la seva expulsió i l'enfrontament entre la direcció socialista i l'agrupació local de Ripoll.
1: I un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha permès desarticular un entramat empresarial que es dedicava a facilitar tot el material necessari per instal·lar i mantenir plantacions de marihuana a gran escala. Els investigadors qualifiquen l'operatiu de cop important a la logística d'un dels negocis il·legals amb més auge a Catalunya.
0: Aquest conglomerat d'empreses simulava vendre productes per al cultiu casolà de marihuana, però en realitat el que feien era subministrar tots els elements necessaris per a la instal·lació de plantacions il·legals d'aquesta droga. Il·luminació, ventilació, sistemes de reg, fertilització i control ambiental. L'entramat tenia una estructura jerarquitzada amb un nucli directiu encarregat de la presa de decisions estratègiques i la coordinació de les diverses seus ubicades en diferents punts. El sotsinspector de Tarragona dels Mossos, Marc Bayón, ha destacat que han desarticulat la infiltració de les organitzacions criminals en el teixit econòmic de Catalunya.
2: El que avui en dia presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic en la modalitat de la marihuana.
0: S'han intervingut més de 240.000 euros en metàl·lic i s'han bloquejat 800.000 euros dels seus comptes bancaris i també dels patrimonis.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
4: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
1: Repassem l'actualitat esportiva. Avui és el dia d'Alexia Putellas.
5: Les paraules gràcies i m'he buidat han estat les més repetides per la jugadora de Mollet del Vallès durant l'acte institucional de comiat de la futbolista vallesana com a jugadora del Barça que s'ha fet aquest migdia al Camp Nou. Ser conscient de ja no poder donar el 100% ha estat el motiu principal d'haver pres la decisió, segons ella, la més important de la seva vida.
6: Com a una dona competitiva que sóc de... Ostres, no ho he pogut allargar més, quina ràbia. Però després toco de peus a terra i dic... Has estat 14 anys i si diei... Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè... Per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
5: Alexia ha explicat que estar al Barça és el millor que li ha passat i ha dit que encara no té presa la decisió sobre en quin equip jugarà la propera temporada. Alexia s'ha emocionat en diverses ocasions, en especial quan ha parlat de les seves companyes al vestidor blaugrana.
6: I això és gràcies a les meves companyes que, bueno, he intentat fer-ho el millor possible per vosaltres. M'he buidat. He intentat que d'ara en endavant les coses que hem guanyat segueixin ahir, allà, que us estimo moltíssim per tot el que m'heu donat i m'heu aportat com a persona, ja no com a jugadora, que evidentment trobaré molt a faltar els entrenos i les hòsties que ens fotem per entrenar i competir, que després ens porten a jugar com juguem. Però que sapigueu que teniu aquí una persona que qualsevol moment que necessiteu estarà al vostre costat ajudant-vos com heu estat vosaltres amb mi.
5: Però el moment més emotiu per ell ha estat quan s'ha referit a la seva família. És pels seus que també ha decidit deixar el club de la seva vida.
6: I per acabar, doncs, a totes les meves persones, a la meva família, a qui m'han acompanyat a tot el viatge, sempre ha sentit que jugava per mi.

però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? Llavors, en certa part, sempre ell ha estat present i

0: pues he pogut complir el meu somni. Una història perfecta.
1: Àlex Chapoutelles deixa el Barça després de 14 temporades vestint la samarreta blaugrana, en els que ha guanyat, entre d'altres títols, 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i ha aconseguit 2 pilotes d'or. La jugadora de Mollet del Vallès marxa com i quan ella volia. Està a dalt de tot després d'haver guanyat la Champions i haver assolit un altre triplet. Alexia, doncs, jugarà aquesta tarda contra la Reial Societat el seu últim partit a casa amb el Barça i s'acomiadarà de l'afició que tant l'estima. Aquest duel davant l'equip donostiarra correspon a la 29a i penúltima jornada de la Lliga F i es jugarà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. Més tard, a les 9, l'Espanyol jugarà el seu partit al camp del Deportivo de la Corunya i el Badalona Woman va perdre contra el Reial el Madrid per 0-4 al Municipal de Palamós. Les badalonines queden desenes amb 33 punts.
2: I altres apunts de l'actualitat esportiva.
1: L'Espanyol i Leandro Cabrera continuaran units fins al juny del 2027. El defensa uruguaià amplia la seva vinculació amb el club blanquiblau després que s'hagi fet efectiva la clàusula de renovació inclosa en el seu contracte, condicionada al nombre de partits disputats i a la permanència de l'equip a la màxima categoria. Avui coneixerem el segon campió continental de la temporada. Sortirà de la final de la Conference League. A partir de les 9 jugaran el Rayo Vallecano i el Crystal Palace, a Leipzig. En bàsquet, el president del Barça, Joan Laporta, i Xavi Pascual es van reunir ahir a la tarda per valorar la continuïtat del tècnic de Gavà a la banqueta blaugrana. Aquest, però, li va confirmar la decisió de marxar a entrenar a Dubai. D'altra banda, la sisa joventut es va imposar a l'Unicaja per 95-74 en la represa del partit corresponent a la jornada 29 de la Lliga Endesa, que va ser suspès al descans per problemes electrònics al marcador del pavelló olímpic de Badalona. També jugat ahir de la jornada 31, Saragossa 86, València Bàsquet 98. Avui a les 9 es disputa el partit entre el Reial Madrid i el Baskonia, pendent de la jornada del passat cap de setmana, per disputar els blancs la Final Four de l'Eurolliga.
2: Gràcies, Víctor Lozano. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: L'últim minut el dediquem a la pàgina cultural i concretament a dues coses del món de la música. Avui, concert d'Alfred García a la Sala Luz de Gas de Barcelona. No.
3: El cantant del Prat de Llobregat actua amb motiu del festival L'Empremtes 26, en què repassarà el seu últim disc titulat T'estimo és te quiero.
2: I hem de parlar també de la cantant Rosalía, que s'ha convertit en la gran guanyadora de la tercera edició dels Premis de l'Acadèmia de la Música, celebrats aquest dimarts a Madrid.
3: Tot i no assistir a la gala, s'han dut 8 guardons pel seu disc Lux, incloent l'artista de l'any, millor cançó per La Perla, àlbum de l'any i millor compositora. El segon nom destacat ha estat Leiva, amb 4 premis, mentre que Guitarrita de la Fuente n'ha aconseguit 2.
2: Doncs així marxem. Gràcies, com sempre. Bona tarda.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
5: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día, empezando por lo último, que es el auto del juez Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso Onda Cero, el auto en el que el juez ordena los requerimientos en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz y que fija un papel muy relevante de Santos Cerdán. Audiencia Nacional, Evaya Mazares.
7: Objetivo último, proteger los intereses puestos en juego en las causas judiciales que afectaban al PSOE o a miembros del gobierno. El magistrado cita acciones contra la juez del caso Hermanísimo, Viedma, o el juez Peinado. Fue precisamente a raíz del estallido del caso Coldo y de la imputación de Begoña Gómez cuando Sánchez publicó la carta a la ciudadanía, dice el juez, que sitúa entonces una reunión clave en Ferraz de Santos Cerdán y Leire Díez, que supone un punto de inflexión. Santos Cerdán puso la estructura del Partido Socialista al servicio de la organización criminal. Ferraz, desde sus inicios, aportó el coste de las actividades para influir en funcionarios y personal público a base de sobornos. Cuenta que para articular los pagos sin revelar el ordenante, se habrían utilizado sociedades de Gaspar Zarrías, entre otros, con el presumible concierto de la gerente Ana María Fuentes Pacheco, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire 10.
5: Los agentes de la UCO en la calle Ferraz a punto de cumplirse 7 horas y la primera rueda de prensa de Pedro Sánchez, que desde Roma, tras reunirse con el Papa, ha comparecido ante los medios. Descarta un adelanto electoral apelando a la estabilidad que necesita el país.
8: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.

0: compromiso de permanencia y con la confianza y seguridad que te da una marca líder. Más información en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España. ¿Eres taxista y necesitas un préstamo rápido para renovar tu coche o cubrir imprevistos? En Tu Mejor Préstamo te damos hasta 40.000 euros con tu licencia. Interés fijo y respuesta inmediata. Llama al 934 870 380 o entra en tumejorpréstamo.com. Tu Mejor Préstamo, pensado para ti.
3: Hi ha llocs on vas i llocs on tornes. Del 8 al 11 de juliol, Cruïlla és casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
4: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
5: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: ¿De quién?
1: En el mundo del crimen organizado se le conoce como el vampiro de Nice.
0: Mire, señorita, no tengo ni idea de lo que me está hablando.
2: Hay sitios que no se olvidan.
3: Que no te pierdas la ambición.
4: Hace años que yo estoy muerto, Pello. ¡Muerto!
2: No compliquen más las cosas, joder.
5: ¡Váyanse a la mierda! ¡Tú y Dardo!
6: Ganar o perder. No hay nada más, Pello.
7: Ganar o perder.
8: Los Perseguidos, ya disponible en Onda Cero Podcast y en tu plataforma de audio favorita.
9: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
10: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio. A Onda Cero, les notícies de Catalunya, l'actualitat en 2 minuts.
11: Molt bona tarda. A hores d'ara està en marxa la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants de les vagues de docents, que avui han tornat a fer una demostració de força amb una aturada a tot Catalunya. La trobada estava prevista a les 3, però ha començat una hora i 20 minuts tard, en part pel malestar generat pels talls a les carreteres, segons expliquen els sindicats. Abans d'entrar a la seu de la conselleria, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, s'ha mostrat esperançada de sortir-ne amb un acord.
12: Sàpiguen que hi dedicarem les hores que faci falta per intentar arrencar aquesta proposta de millora salarial i de reforç de la dotació de plantilles. Esperem a veure com es desenvolupa aquesta mesa i esperem avui sortir amb molt bones notícies.
11: També ha fet una crida justament a mantenir els talls a les carreteres de Granollers, Girona, Lleida i Torredembarra, si bé aquest últim i el d'assalt a l'AP7 s'han aixecat fa una estona. Més coses. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha exigit explicacions al president Salvador Illa després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE informació sobre la campanya electoral del PSC de l'any 2024.
13: Qualsevol dubte sobre el desenvolupament de la campanya electoral o sobre les despeses i contractacions del partit que avui governa Catalunya, exigeix màxim rigor i exigeix màxima transparència.
11: Des de les seves xarxes socials, el secretari general de Vox i president del grup parlamentari, Ignacio Garriga, ha interpel·lat també el líder del PSC sobre com i qui va pagar aquesta campanya. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, està investigant una presumpta xarxa de finançament irregular del Partit Socialista. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga també l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per la presumpta cooperació necessària en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. L'alt tribunal català també investigarà el seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb Lola Sorribas.
10: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
14: Cantizano.
15: Vamos a hablar del amor, pero también nos sirven los números. La ficción romántica representa cerca de uno de cada cuatro libros vendidos en el mundo. Y España está entre los países donde más triunfan este tipo de novelas. ¿Pero por qué? Bueno, los responsables de uno de los muchos estudios que se han hecho sobre este fenómeno señalan que hubo un repunte de ventas vinculado a la pandemia, por ejemplo, probablemente por una búsqueda de lecturas más felices, y este repunte se ha mantenido en estos años. Pero de todas maneras, hablando con los autores y especialmente con las autoras, siempre acaba apareciendo esta idea o esta sensación de que por algunos sectores intelectuales son consideradas escritoras de segunda. Así lo ha manifestado en alguna ocasión Elizabeth Benavent, una de las escritoras más de mayor éxito en España, con más de 5 millones de libros vendidos. Esta valenciana comenzó en el mundo de la comunicación, aunque su pasión siempre ha sido escribir, aunque su madre le dijo: Ana, no, esto tiene poca salida.

0: ¿Dónde puedo ir?
1: Ah, espera, yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
2: Auto Ortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
1: Pero quiero tasación al momento.
2: Auto Ortuño, 93-330-5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
1: Sí, pero lo quiero rápido.
2: Auto Ortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos, Avenida Madrid 89 de Barcelona.
3: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
4: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
5: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem doncs, trobades per veure com podem doncs, d'arribar a aquests sesgos de gènere a la intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya en l'exercici de la professió. Uh-huh. Perquè la pregunta de... el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat, no és certa.
4: Home.
5: No és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
6: Cantizano en Por Fin.

0: dia més tenim els ulls posats al Departament d'Educació. L'apropament de postures acaben arribar ahir. La conselleria i els sindicats no ha estat suficient per frenar una vaga general del sector a tot el territori català que ha tingut lloc avui. A aquesta hora s'està produint la sisena reunió per desbloquejar la situació. Escoltem la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
1: Sàpiguen que hi dedicarem les hores que faci falta per intentar arrencar aquesta proposta de millora salarial i de reforç de la dotació de plantilles. Esperem a veure com es desenvolupa aquesta mesa i esperem avui sortir amb molt bones notícies.
0: Doncs veurem quan surten, perquè porten ja una bona estona reunits i tot just fa un parell d'hores que els docents han aixecat tots els talls que mantenien des d'aquest matí a diversos punts de la P7 i la 2. El departament xifra en un 28% el seguiment de la vaga, mentre que USTEC eleva la participació al 60%.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Aviat anirem a la seu del departament per saber si tenim alguna novetat d'aquesta reunió, però abans, més titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Enmig de la crisi de possible corrupció que persegueix el PSOE, l'Audiència Nacional ha demanat al partit tota la informació de la campanya del PSC a les eleccions del 2024.
1: La formació socialista catalana ha sortit al pas assegurant que ha respectat en tot moment, diu, la legislació electoral i ha refermat la seva voluntat de col·laborar amb la justícia. Ho ha dit en un comunicat en què també ha assegurat que tota la documentació relativa a la campanya està dipositada a la Sindicatura de Comptes, que també han recopilat per posar-la a disposició judicial. En aquest context, Junts per Catalunya ha demanat la compareixença de Salvador Illa perquè doni totes les explicacions sobre els contractes del govern a empreses xineses com Huawei.
2: Qualsevol dubte sobre el desenvolupament de la campanya electoral o sobre les despeses i contractacions del partit que avui governa Catalunya exigeix màxim rigor i exigeix màxima transparència.
1: Paraules de la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales. Aquesta petició s'hi ha sumat també al Partit Popular en un comunicat.
0: Pimec veu amb cautela la possibilitat que els jutjats puguin treballar com a autònoms, tot cobrant una part de la pensió.
1: Asseguren que muntar un negoci per compte propi requereix una inversió prèvia i no tothom pot assumir un risc d'aquest tipus. Per això consideren que té una viabilitat complicada. Escoltem la presidenta de Pimec Autònoms, Elisa Elisabet Bach, en una entrevista a Onda Zero.
3: Per tant, això és un perfil molt específic i creiem que molt minoritari, perquè al final és algú que un cop jubilat i recordo, vinguent del mercat per compte aliena, decideix muntar una activitat per compte pròpia. No és fàcil aquest perfil, no?
1: La proposta del govern espanyol fixa que els jubilats poden comptabilitzar una feina com a autònoms i percebre el 25% de la pensió sempre que no hagi estat donant d'alta com a treballadors per compte propi en els 3 anys anteriors a la data de la jubilació.
0: Desarticulada a Tarragona i a Granada una organització criminal que es dedicava a la venda de material necessari per a plantacions de marihuana a gran escala.
1: Es tracta d'un entramat empresarial que aparentava subministrar productes per al cultiu casolà d'aquesta droga. L'operatiu ha permès arrestar 4 persones, investigar-ne 2 més i bloquejar comptes bancaris i patrimoni per valor de 800.000 euros.
0: Un informe d'ESAD alerta de les conseqüències negatives que pot tenir la baixada de ràtios impulsada per l'Estat.
1: L'estudi calcula

0: pel·lícula que podria tenir un cost pressupostari acumulat de 28.184 milions d'euros. La iniciativa aprovada per l'executiu contempla una baixada de ràtios de 25 a 22 alumnes a primària i de 30 a 25 a l'ESO. En parlarem amb Lucas Gortázar, director del Research i sènior d'educació a SDECPOL.
1: En una bruixolanca també parlarem de la socialització de la riquesa.
0: I ho farem a través de les fundacions Ferrer, que ofereixen accions i projectes amb l'objectiu de facilitar oportunitats i generar un impacte social sobre la població en situació de vulnerabilitat, des de beques per a joves músics fins a horts urbans, passant per iniciatives alimentàries.
1: I acabarem el programa obrint la finestra al món.
0: Avui parlarem del brot d'Ebola que està colpejant la República Democràtica del Congo i que ha acabat ja amb la vida d'unes 220 persones. Coneixerem com estan treballant des de Metges Sense Fronteres per oferir assistència mèdica i humanitària a la zona.
1: I el titular d'Esports, com sempre, amb el Marc García. Marc, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. El Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà al capdavant de l'equip la propera temporada. Era un secret a crits que el tècnic de Gavà deixaria la banqueta blaugrana tot i tenir contracte fins al 2028. Avui, a les 9 de la nit, Rayo Vallecano disputarà la seva primera final europea de la història contra el Crystal Palace. Esperem que els de Vallecas tinguin l'oportunitat d'aixecar la Conference League. Avui s'ha acomiadat del Barça en el Camp Nou Alexia Putellas. La capitana ha dit adeu rodejada de les seves companyes i els 38 títols que ha aconseguit de blaugrana. I l'Espanyol ha fet oficial avui la renovació de Leandro Cabrera una temporada més fins a 2027.

0: Apunta que de cara a demà viurem un pic de calor important, podríem dir gairebé sense precedents en un mes de maig. Volem conèixer més detalls amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà dijous de Catalunya pugen les temperatures a tot el territori, però de forma més notable a l'interior. S'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any i serà un dia amb calor. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Predominarà el sol amb un ambient pràcticament d'estiu, amb cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats o tempestes de forma aïllada. També pugen les temperatures mínimes, 21 graus a Barcelona, 19 a Lleida i a Tarragona i 17 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb més d'intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Doncs ja ho han sentit, de cara demà a gorra, aigua i crema solar. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. El control tècnic, Fran Villar.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Continua en marxa la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants de les vagues. Sí, ahir parlàvem d'un acostament de posicions perquè la conselleria s'havia obert a millorar l'increment salarial pactat amb Comissions Obreres i UGT al març. Avui hem de parlar d'estira i arronsa per acabar de concretar aquestes millores. Seguint la reunió des de la seu de la conselleria a la Via Augusta i tenim la nostra companya Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. Doncs mira, realment sembla que hi ha hagut, està havent-hi més temps de recessos que de negociació, que de reunió real. Ara mateix la part sindical, els sindicats han demanat un recés de 10 minuts per acabar de valorar una mica la proposta que els acabava de fer l'administració després d'una hora de recés sol·licitada per part de l'administració. Per tant, la negociació avança a poc i a més, hem de tenir en compte que havia de començar a les 3 de la tarda i començat gairebé a 4:45, ha començat una hora i 20 minuts més tard del previst, per tant això, a poc, tot plegat. El que està centrant la negociació un cop més són els diners, tot i que també hi ha serrells que es volen tancar pel que fa a l'escola inclusiva. Parlem de xifres. Ahir, si us recordeu, la novetat era que el departament va proposar als sindicats un nou complement per tots els docents, un complement universal que es traduïa en uns 35 euros bruts mensuals per tots els docents de Catalunya. Això els sindicats van dir que era un gest, però que era del tot insuficient. I avui el departament s'ha presentat amb una proposta de 46 euros mensuals durant els pròxims 3 anys i el quart any, el 2029, ja seria se sumarien 75 euros. Per tant, acabaria sent de 122 euros aproximadament. Per tant, passaríem. La novetat seria

0: ja que fins ara havíem estat parlant de 200 i escaig euros de millora retributiva d'aquí a 3 anys, i llavors ara, d'aquí a 4 anys, ens situaríem en uns 355. No sé si les xifres poden ser una miqueta complexes, però aquesta seria la millora, de 200 a 355, un cop s'acabés tota aquesta aplicació. Què passa? Que els sindicats han dit, escolta, anem a parlar-ho encara més, i demanen encara més, demanen que en comptes de 120 euros de complement nou siguin 240. I, per tant, demanarien ja superar els 400 euros. Estan en aquest estira i arronsa, el departament proposa, els sindicats contraproposen, i així van. Per tant, no sabem com quedarà aquesta xifra. Ara mateix hi ha aquest recés que hauria de ser breu, i qualsevol novetat l'anirem comentant, però aquest seria el principal escull per acabar de tancar un acord. I després hi hauria també el de la inclusiva, que els sindicats el que deixen molt clar és que no acceptaran cap compromís de paraula d'augmentar els recursos per l'escola inclusiva, sinó que volen concrecions, volen saber quants docents més hi haurà en els pròxims cursos, més enllà dels 1.700 ja acordats de cara al curs vinent, volen saber quins hi haurà els següents cursos doncs per reforçar aquesta atenció als alumnats amb diversitat.
1: Per tant, encara no està tot el peix venut, Anna. Durant aquest tram informatiu, com també vam fer ahir, si hi ha alguna novetat més després d'aquest recés, connectarem amb tu. Gràcies, molt bona tarda, fins després.
0: Moltes gràcies, Lola.
1: Paral·lelament a les reivindicacions que els representants sindicals han traslladat a la reunió, ens ho explicava ara l'Anna Utiel, els docents les han estès per diferents indrets de Catalunya. A Barcelona, milers de docents, 7.000 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons USTEC, s'han manifestat amb motiu d'una nova jornada de vaga, Joan.
2: Sí, és la segona a tot Catalunya, aquest tercer trimestre. Repassem el recorregut que han seguit. A les 10 del matí s'han concentrat a Pla de Palau, des d'on han començat una marxa que ha acabat a la plaça de les Drassanes. En aquest punt, els sindicats han organitzat diverses activitats, tallers, actuacions, parlaments i fins i tot una paella popular per tal d'allargar la mobilització fins a l'hora de la reunió, que, com deia l'Anna, ha acabat sent una hora més tard del que s'esperava. Ambient, per tant, festiu, però carregat d'un missatge que manté el to i exigeix una proposta que estigui a l'alçada de les demandes dels docents.
1: A part de la manifestació a Barcelona, aquesta jornada de vaga també ha comportat manifestacions a la resta de capitals de província, i tal com acostuma a ser habitual, també s'han produït talls de carreteres a diversos punts de Catalunya. Aquesta tarda, pocs minuts després de l'inici de la reunió amb el departament, els docents han aixecat tots els talls que mantenien des del matí a diferents punts de l'AP7, a Salt, Torredembarra i Granollers, i a l'A2, a Lleida.
2: A Salt, els manifestants han accedit a l'AP7 pel voral i han acabat tallant-la en tots dos sentits. A Torredembarra, prop d'un miler de docents han bloquejat primer el sentit Barcelona i després tota l'autopista. I a Granollers, milers de participants han instal·lat carpes i cadires. En aquest punt, la mobilització ha arribat a provocar fins a 9 quilòmetres i mig de retencions en sentit nord i 6 en sentit sud. Els docents asseguren que seguiran lluitant per millorar les condicions actuals.
3: Esperem, evidentment, que hi hagi un acord, i en tot cas, si no hi és, seguirem a peu de carrer. Tenim una realitat que és diferent de la de fa 10 anys, de la de fa 20 i de fa 30, que cada cop fan més difícil la nostra tasca docent.
4: Estan dient que estan intentant negociar, que esperem i desitgem amb moltes forces, perquè el que fem no ho fem perquè tenim ganes, sinó el que volem és lluitar pel futur dels nens, i ojalà i tant de bo que tot això arribi a un bon acord.
2: Pel que fa a les manifestacions a les capitals de província, a Girona més de 3.000 persones han fet una marxa des del Pont del Dimoni fins a Salt. A Tarragona, prop d'un miler de docents s'han manifestat des de la Rambla Nova fins a la plaça de la Font davant l'Ajuntament. I a Lleida, més de 500 persones han fet una marxa des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles Alba, passant per la carretera 112. Pel que fa a les dades de seguiment de la vaga, el departament ho xifra en un 28%, mentre que USTEC ho eleva al 60%.
5: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
1: L'Audiència Nacional demana tota la informació sobre la campanya del PSC a les eleccions del 2024. El jutge Santiago Pedraz requereix documentació interna i comptable sobre els comicis que va guanyar Salvador Illa.
2: Sí, la petició és de contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant els 15 dies de campanya. Des del PSC asseguren que sempre han actuat amb total transparència i conforme a la llei. A través d'un comunicat, el Partit Socialista informa que traslladarà a la justícia tota la documentació requerida i col·laborarà en

0: tot moment amb l'Audiència Nacional.
1: Mentrestant, Junts per Catalunya urgeix la compareixença de Salvador Illa. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Els juntaires qualifiquen de molt greu el requeriment de l'Audiència Nacional i insten el president de la Generalitat a donar les explicacions que calguin per esvair qualsevol ombra de sospita. Mònica Sales és la líder parlamentària de Junts.
3: Demanem al PSC i especialment al president Salvador Illa que facin pública tota la informació requerida pel jutjat i que donen totes les explicacions i garanties necessàries davant de la ciutadania.
2: La formació també demana la compareixença de Salvador Illa arran del cas Zapatero i de les informacions que vinculen l'expresident del govern central amb cobraments per part de Huawei. El partit de Carles Puigdemont, en aquest sentit, troba imprescindible que el cap de l'executiu aclareixi el contracte de gairebé 130 milions d'euros que la Generalitat va signar amb la companyia el passat octubre per desplegar el servei públic de fibra òptica.
1: Unes explicacions que el Partit Popular de Catalunya també ha demanat a través d'un comunicat en què també han registrat una sol·licitud de compareixença del president Illa al Parlament. Tot això mentre avui la Guàrdia Civil ha registrat la seu del PSOE en el marc del cas Leire sobre una suposada trama per aturar processos judicials contra el govern espanyol. Marcos.
2: Esquerra reconeix que veure la Guàrdia Civil escorcollant a la seu del Partit Socialista és una anomalia terrible però insuficient per retirar-li el suport parlamentari. El líder del partit al Congrés, Gabriel Rufián, assegura que només tombaran el govern de Pedro Sánchez si hi ha proves de finançament irregular.
4: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
2: Esquerra considera que a hores d'ara no hi ha prou certeses sobre què és real i què no.
1: Gràcies, Marcos. I sapiguem també que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per la presumpta corrupció necessària en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en els contractes menors entre el 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. L'alt tribunal català també investigarà el seu soci a l'empresa Sinergia Energia, Dret Civil i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera.

0: de la regularització de persones migrants en edat de treballar, el govern central proposa mantenir en vida l'actual sistema de pensions amb la jubilació fixa. La principal novetat aquesta setmana és que l'executiu de Pedro Sánchez permetrà que les persones jubilades puguin treballar com a autònoms. Des de Pimec, però, veuen que és una mesura que serà difícil d'aplicar pels riscos que comporta. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, per començar, des de la Patronal Catalana de Petites i Mitjanes Empreses, creuen que no és una mesura que vagi dirigida per a les persones autònomes. I és que per poder compaginar la jubilació amb la feina d'autònom has de demostrar que portes 3 anys sense treballar per compte propi. Per tant, entenen que va dirigida per a aquells assalariats que una vegada jubilats decideixin posar-se al capdavant d'un negoci. Per tot plegat, sumant que només es cobraria un 25% de la pensió i la falta d'experiència com a empresari, dubten que moltes persones s'acullin a aquesta opció per allargar la seva vida treballadora. Elisabet Bach és la presidenta de Pimec Autònoms en declaracions a Onda Cero.
2: Ens sembla que un 25% de la pensió no dona, ja no dona per viure, imagina't per fer viure i muntar un negoci. Per tant, vol dir que la persona arriscarà els seus estalvis. Llavors, això fa que sigui molt difícil que hi hagi gent que ho faci, o ha d'haver-hi algú que tingui realment molt clar i decideixi fer-ho. Però per això deia que és un perfil molt minoritari.
1: La voluntat del govern central és de reduir el pagament de pensions allargant la vida treballadora dels jubilats. Segons les dades del maig fetes públiques pel Ministeri de Seguretat Social, l'Estat va gastar 14,3 milions d'euros per pagar les pensions contributives, un 6,1% més que l'any passat.
0: Aquest dimecres també hi ha jornada de vaga i protestes al sector del refinament. Un centenar de parts de treballadors convocats pel Sindicat de Treballadors bloquegen des de la matinada l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona. Més informació amb el Pablo Alcaraz.
3: El sindicat STR, majoritari al sector del refinament, assegura que un 80% dels treballadors han secundat una jornada de vaga que qualifiquen d'històrica, perquè s'ha fet conjuntament a totes les refineries i centres industrials del sector a Espanya. A Tarragona, els manifestants fan piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol per la Pobla de Mafumet i talls puntuals a Constantinople.

0: i al pantalà del port. La previsió és allargar fins a la tarda una protesta per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament de Repsol i Acesa. El secretari d'Acció del sindicat, Toni Carmona, ha advertit dels riscos de tenir treballadors de més de 65 anys fent torns de 12 hores o pujant torres de 30 metres.
1: Nosaltres el que no imaginem és que hi hagi treballadors amb 65 anys i mig que porten 40-45 anys a torns, que han d'estar per la nit treballant, pujant torres, com ja podeu veure, de 30 metres amb escala de gats. Això no ho veiem, és que per nosaltres és impossible. O personal de manteniment que hagi d'estar 3 mesos a 12 hores amb 66 anys, nosaltres no ho veiem de sempre. Això per dignitat i per justícia demanem el coeficient reductor de jubilació.
0: La petició que fa el sindicat és reduir el coeficient de final de la vida laboral a 61-62 anys.
2: Arriba a Catalunya el primer congrés professional centrat exclusivament en el sistema de les cures a les persones grans. S'anomena Cuida, s'allargarà fins demà i s'ha creat amb la voluntat d'impulsar la transformació del model actual d'atenció, que és un dels grans reptes de la societat catalana.
3: Sí, perquè Catalunya té més d'1,6 milions de persones grans i presenta un índex d'envelliment rècord. Hi ha 137 persones grans per cada 100 joves. Fa temps que el sector alerta que la demanda de cures creix molt per sobre de la capacitat actual del sistema i en aquest context neix Cuida, dues jornades de debats i ponències amb més de 1.000 professionals del sector on es parlarà sense filtres de l'esgotament de les plantilles, de la precarietat salarial i també de la dependència del treball de les persones migrants. De fet, el seu director, Daniel Foncillas, reclama als micròfons d'Onda Cero dignificar el sector i equiparar els sous als altres professionals de l'àmbit sanitari.
4: Està clar que la necessitem, ens hem de recolzar la immigració, és part fonamental d'aquest sector, però el que hem també és de valorar aquest treball i poder fer una petita equiparació salarial entre altres professions també molt semblants i donar-li aquest valor.
3: La principal novetat d'aquesta fira, que se celebra a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, és que per primera vegada es reuneixen en un mateix espai professionals dels tres àmbits implicats en les cures de la gent gran: salut, residències i administració pública.
2: Nou expedient de regulació a Catalunya. La multinacional sueca H&M planteja acomiadaments a les oficines de Barcelona i Madrid. En total, les sortides serien 106 com a màxim. Els expedients de regulacions que s'han anunciat recentment a Catalunya, recordem casos com els de Nissan, Nestlé o Ficosa, entre d'altres, preocupen el govern, però l'executiu fa una crida a no caure en l'alarmisme.
3: El conseller d'Empresa i Treball, Miguel Samper, ho atribueix a la transformació tecnològica que estan vivint els sectors econòmics amb la implantació de la intel·ligència artificial.
5: Que s'està produint un procés de transformació on la intel·ligència artificial, la robotització, els processos d'automatització generaran segurament, probablement, transformacions empresarials amb les que nosaltres, òbviament, no hi estem gens d'acord.
3: En tot cas, Samper ha remarcat que la situació actual no té res a veure amb la viscuda amb la crisi del 2008. El conseller d'Empresa i Treball ho ha dit durant la presentació dels pressupostos del seu departament, que s'enfilen prop d'un 13% respecte als anteriors.
6: Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
7: Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Este 1 de junio, en Más de Uno, recibimos a Daquas, la asociación que representa al 85% de las empresas que hacen posible que el agua llegue a nuestros hogares y regrese al medio ambiente. Con motivo de la 38ª edición de su Congreso Nacional, Carlos Alsina y el equipo de Más de Uno descubrirán un sector líder, con tecnología española referente en Europa y en el mundo. Porque detrás de cada gota hay mucho más de lo que imaginas. Onda Cero, tu radio.
9: La brújula, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
2: Seti 24, les hipoteques tornen a créixer amb força a Catalunya. Al març se'n van signar més de 8.600, això és un 15% més que ara fa un any i és el millor registre en aquest mes des del 2010. Aquest, per cert, és un ritme superior al de la resta de l'Estat i confirma que el mercat a Catalunya està en plena forma, Ricard.
10: De fet, s'ha convertit en una via escapatòria per a aquells propietaris que volen fugir de les regulacions al mercat del lloguer. A més, moltes persones estan apostant per comprar i aquesta empenta també es nota en els preus. El crèdit mitjà s'enfila als 188.000 euros arreu de Catalunya, encadenant diversos mesos a l'alça i fent cada vegada més difícil accedir a una hipoteca, sobretot a la província de Barcelona. I en aquest context caldrà veure quines decisions

0: ens prenen els òrgans monetaris sobre possibles pujades als tipus d'interès si la inflació torna a repuntar. Donada l'experiència adquirida pel conflicte a Ucraïna, els compradors s'estan curant en salut i aposten pel tipus fix.
1: I com s'explica l'increment de les hipoteques en temps on l'estalvi dels joves és pràcticament inexistent i gran part de la societat ha perdut poder adquisitiu aquests darrers anys? Doncs perquè es comença a obrir una bretxa social entre les persones que tenen o tindran herències familiars i les que no.
0: Segons les dades publicades pel Col·legi Notarial de Catalunya, les donacions en vida van augmentar un 20% l'any passat. Van signar un total de 23.000, un nou màxim històric des del 2007. Aquest increment, apunten els notaris, es deu en bona mesura a les donacions entre pares i fills per fer front a la compra d'un pis, ja sigui amb diners o directament heretant un habitatge familiar. En canvi, les herències van a la baixa des del 2023 i l'edat de rebre-les va creixent per l'envelliment de la població. L'any passat, les persones receptores tenien de mitjana entre 56 i 70 anys.
1: En clau local, el Centre Tecnològic i2cat ha traslladat la seva seu al Tec Barcelona amb l'objectiu d'enfortir la connexió amb les empreses i impulsar nous projectes d'innovació. Ens en apropa més informació al Dan Otero. Dan, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Les noves instal·lacions ubicades al Palau de Mar disposen de 2.000 metres quadrats i laboratoris especialitzats en tecnologies com el 6G, la mobilitat intel·ligent, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit. De fet, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qualifica la nova seu de salt endavant. L'escoltem.
3: I avui, amb aquesta obertura d'aquesta nova seu d'i2cat, fem un salt endavant com i2cat, però fem també un salt endavant com a país, com a ecosistema de tecnologia, de recerca, justament amb aquesta voluntat de ser més permeables també en l'ecosistema tecnològic de la ciutat de Barcelona.
2: Des d'i2cat preveuen duplicar en els pròxims dos anys els projectes de recerca i innovació desenvolupats amb empreses, passant dels 40 actuals als 80. El centre compta amb una plantilla de 250 professionals i ha rebut una inversió de 100 milions d'euros procedents principalment de fons europeus i de la Generalitat. Durant la inauguració, el conseller Albert Dalmau ha detectat la importància d'avançar cap a una major sobirania tecnològica i reforçar la capacitat innovadora de Catalunya.
1: El govern municipal de Ripoll, liderat per Silvio Riols, ha aconseguit aprovar definitivament els pressupostos. Ha estat possible després que els tres regidors de Junts s'hagin abstingut en la votació d'unes al·legacions presentades per un edil del PSC.
4: La posició dels regidors de Junts va permetre tombar aquestes esmenes amb els vots a favor d'Aliança i de Som i Ripoll. Si el ple hagués decidit incorporar les al·legacions al pressupost, s'hagués hagut de sotmetre a un tràmit d'aprovació amb les esmenes incorporades. Segons fonts municipals, en aquest cas l'alcaldessa Sílvia Orriols, hagués tingut l'opció d'acceptar-ho o d'activar una qüestió de confiança. El fet és que les esmenes canviaven substancialment els comptes aprovats inicialment amb l'abstenció dels tres anteriors regidors del PSC, una posició que va acabar amb la seva expulsió i l'enfrontament entre la direcció socialista i l'agrupació local de Ripoll.
1: I un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha permès desarticular un entramat empresarial que es dedicava a facilitar tot el material necessari per instal·lar i mantenir plantacions de marihuana a gran escala. Els investigadors qualifiquen l'operatiu de cop important a la logística d'un dels negocis il·legals a més auge a Catalunya.
4: Aquest conglomerat d'empreses simulava vendre productes per al cultiu casolà de marihuana, però en realitat el que feien era subministrar tots els elements necessaris per a la instal·lació de plantacions il·legals d'aquesta droga, és a dir, il·luminació, ventilació, sistemes de reg, fertilització i control ambiental. L'entramat tenia una estructura jerarquitzada amb un nucli directiu encarregat de la presa de decisions estratègiques i la coordinació de les diverses seus ubicades en diferents punts. El sotsinspector de Tarragona dels Mossos, Marc Bayón, ha destacat que han desarticulat la infiltració de les organitzacions criminals en el teixit econòmic de Catalunya.
5: El que avui en dia presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic en la modalitat de la marihuana.
4: Els investigadors han fet 13 escorcolls en domicilis i naus industrials, la majoria a Tarragona, però també a Torredembarra, a Saleu, Perafort i un més a Peligrós, a Granada. S'han intervingut més de 240.000 euros en metàl·lic i s'han bloquejat 800.000 euros dels seus comptes bancaris i patrimoni.
6: ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus

0: pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-770, 900-900-770 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
1: Este 31 de mayo tienes una cita con Julia en la Onda y todo su equipo en directo desde Sevilla. Ven al Teatro de la Fundación Cajasol en la calle Chicarreros 1 y vive el programa en primera fila, con entrevistas, actualidad y la mejor compañía. Con la colaboración de ProDeTour, Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar foro. Onda Cero, tu radio.
2: Noventa y nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
3: Arribem ja a 8:15 del vespre. La novel·la L'ombra del vent celebra el seu 25è aniversari, convertida en un dels grans fenòmens literaris internacionals de les últimes dècades. Dan.
4: L'obra de Carlos Ruiz Zafón ha estat traduïda a una cinquantena d'idiomes i ha arribat a més de 50 milions de lectors arreu del món. Segons l'editor Emili Rosales, la novel·la s'ha convertit en un símbol de defensa i a la pervivència dels llibres, un dels objectius que perseguia l'autor. Podem escoltar Emili Rosales, que ho explica.
5: S'ha publicat a més de 50 idiomes arreu del món i hi ha més de 50 milions de lectors també arreu del món. L'últim lloc on s'ha publicat és a Mongòlia. S'acaba de traduir al mongol.
4: Per commemorar l'efemèride, el pròxim 18 de novembre es publicarà una edició especial il·lustrada per Pedro Ollarvide, que permetrà redescobrir una història que continua captivant lectors un quart de segle després de la seva publicació.
3: Gràcies, Dan. El govern ha anunciat una reforma integral del Palau Robert de Barcelona per transformar-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes amb formats immersius i participatius.
6: El projecte té un pressupost de 7 milions d'euros i preveu començar les obres l'estiu del 2028 amb una durada de 18 mesos i reobertura a principis del 2030. Durant els treballs, l'equipament haurà de tancar i el govern estudia traslladar l'activitat cultural a un altre espai o fer-la itinerant. La reforma, diuen, és necessària per millorar l'accessibilitat, la ventilació i regularitzar la llicència d'activitats, ja que l'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local. Un cop reobert, el Palau Robert reforçarà el seu paper com a espai de difusió cultural i de connexió amb els grans debats contemporanis.
3: En música, el Festival Sons del Món de Roses ja ha venut 14.000 de les 34.000 entrades disponibles per a la seva 19a edició, que se celebrarà entre el 25 de juliol i el 21 d'agost.

0: El certamen oferirà una trentena d'espectacles entre la Ciutadella de Roses, diversos cellers de la denominació d'origen Empordà, i el Village, un espai que enguany es vol potenciar amb una programació pròpia. Entre els principals artistes hi destaquen Pablo Alborán, Joan Dausà, l'Axan Busto, Gossos i els Amics de les Arts, que compartiran escenari amb Blau Mut i Ramon Mirabet. També actuaran Rosana, Sergio Dalma i Niña Pastori en els seus únics concerts d'aquest estiu. A més, el festival manté els concerts de petit format als cellers de la denominació d'origen Empordà i prepara noves propostes musicals i festives al Village, que es presentaran pròximament.
1: I acabem amb la cantant Rosalía, que s'ha convertit en la gran guanyadora de la tercera edició dels Premis de l'Acadèmia de la Música, celebrats a Madrid.
0: Tot i no assistir a la gala, s'han dut 8 guardons pel seu disc Lux, incloent Artista de l'Any, Millor Cançó per la Perla, Àlbum de l'Any i Millor Compositora. El segon nom destacat ha estat el de Leiva, amb 4 premis, mentre que Quita Rica de la Fuente n'ha aconseguit 2. Un dels moments més emotius ha estat el Premi d'Honor a Joan Manuel Serrat, que ha definit el reconeixement com un premi a la supervivència.
1: José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què tenim avui a la brúixola del Ràdio Estadio?
2: Alexia Putellas.
1: Mm-hmm. Ens agrada.
2: S'acomiada del Futbol Club Barcelona, no ha dit on anirà a jugar, però, sens dubte, hi ha un abans i un després d'Alexia Putellas al Futbol Club Barcelona.
1: I al avui... futbol femení, podríem dir.
2: Sí, perquè amb ella

0: Sovint, quan parlem de grans empreses, ho fem en termes de beneficis, de creixement, de resultats econòmics, però hi ha casos que trenquen una mica aquest esquema i que posen sobre la taula una pregunta interessant. Què passa quan part d'aquesta riquesa es decideix compartir amb la societat?
1: Sí, i no només en forma de donacions puntuals, sinó a través d'una estructura estable, amb projectes concrets i amb una idea de fons, que el sector privat pot tenir un paper actiu en la transformació social, que no es tracta només de generar riquesa, sinó també de redistribuir-la. Aquesta és precisament la filosofia que impulsa les Fundacions Ferrer, un conjunt d'iniciatives que treballen en àmbits molt diversos, amb un objectiu molt comú: facilitar oportunitats i generar impacte real. I ho fan, a més, en projectes molt concrets, des de beques per a joves músics fins a programes socials en entorns vulnerables o iniciatives culturals que busquen generar pensament crític i debat.
0: Per entendre millor com funciona aquest model i què hi ha darrere d'aquesta idea de socialitzar la riquesa, avui volem conèixer de prop aquesta realitat i ho fem amb la persona que dirigeix aquest engranatge. És l'Estefania Rico, directora de les Fundacions Ferrer. Estefania, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a

0: tu per venir, per estar aquí amb nosaltres als estudis. Crec que qui conegui una mica aquest conjunt de fundacions sap que les fundacions Ferrer no són només una cosa concreta, sinó que són un compendi d'accions, de projectes, però que arriben sempre cap a una mateixa direcció.
1: Exacte, és a dir, tenim la companyia Ferrer, que és una companyia diferent, no? Que no busca el benefici econòmic, sinó va molt més enllà. De fet, hauria de ser així en moltes companyies i desgraciadament no ho és. És una companyia Bicorp que té com a propòsit no utilitzar el negoci en la lluita per la justícia social. I això ho fa a través de la pròpia companyia farmacèutica i alhora ho fa socialitzant la riquesa i entregant com a mínim un 50% dels seus beneficis nets a les fundacions. I llavors, amb tots aquests recursos, que són uns 23 milions d'euros anuals, el que fem són projectes vinculats amb diferents vehicles. Una part és la part d'agricultura regenerativa, la part de cultura molt rellevant amb tot l'univers Finestres i la Fundació Ferrer de Música, la part de l'esport, a tota la línia Palestina. Vull dir que tenim molts projectes molt diversos amb un equip de 140 persones que estan compromesos i il·lusionats d'ajudar i de generar igualtat d'oportunitats i de canviar les coses i de provocar canvis, no?
2: Anirem repassant alguns d'aquests projectes durant l'entrevista perquè crec que la gràcia també és que són molt diversos, no? I, per tant, transversalment afecten a tota la societat, no? En diferents àmbits, com dèiem. Són 5 fundacions remant cap a la mateixa direcció. Sentem una mica les bases, abans de tot, de la missió que tenen les fundacions Ferrer. Parlava la Lola d'un concepte de socialitzar la riquesa, que crec que tots ens podem fer una idea de què significa, però hi ha un altre que és la importància que destineu a la promoció de la justícia ecosocial. Explica'ns aquest concepte.
1: Sí, tenim tota una línia molt important de generar horts a la ciutat de Barcelona i a l'àrea urbana i periurbana. Llavors, el que creiem és que les ciutats cada cop, la població es concentra més a les ciutats. Això provoca que les ciutats siguin cada cop més inhabitables, tot el tema de la contaminació atmosfèrica, la climatologia extrema, el caos circulatori, és a dir, les ciutats cada cop és més complexa viure-hi. Llavors, ja hi ha un consens mundial amb el qual hi ha 3 eixos que les ciutats han de treballar i, de fet, ja anem tard, no? A la ciutat de Barcelona hi ha un eix ecològic molt rellevant de poder reduir tota aquesta contaminació atmosfèrica, no? Tota aquesta climatologia, i això és crear illes de calor i alhora generar molta més biofília, no? Tenim molt contacte amb asfalt i amb zona gris i ens falta zona verda, o sigui que la part ecològica és molt rellevant combatre-la i treballar en aquesta línia. Hi ha una part d'autosuficiència alimentària que les ciutats també els hi manca, no? No és possible que només el 3% de la població es dediqui a l'agricultura i ho faci fora de les ciutats, és a dir, les ciutats no tenen independència, no tenen autonomia, han d'anar a buscar producte fora. Creiem que les ciutats haurien de ser molt més autosuficients i, per tant, generar espais productius d'agricultura dins de la pròpia ciutat. I després hi ha una altra línia que és la part d'interès social, no? Llavors, nosaltres el que fem és recuperar espais en desús a la ciutat de Barcelona i àrea metropolitana, i el que fem és, amb aquests espais recuperats, generem horts amb agricultura regenerativa amb entitats socials. Llavors, busquem espais, busquem entitats socials, i el que fem és que hi hagi una activitat lúdica, en molts casos laboral, en altres casos terapèutica, no? En el cas del cas de Sarrià, que tenim un hort, doncs és un exemple d'això, o aquest mateix dijous que inaugurarem una inauguració privada, farem amb la Fundació Càlida, que és un centre, una fundació que es dedica a ajudar a pacients amb càncer. Llavors els hem creat a l'Hospital de Sant Pau un hort per als pacients, pels cuidadors, pels familiars. O sigui que de fet que els nostres horts tenen diferents línies, no? I a part de recuperar espais, també hi ha una part molt important que és la part estètica, no? La gent vulnerable en aquests entorns no només ha d'haver un contacte amb la natura que és molt rellevant i que l'hem de recuperar, que l'anem perdent, sinó que hi ha espais com de compartir, de comunitat, de socialitzar, de que la gent comparteixi espais i que estèticament siguin bonics, no? La gent es mereix espais macos, no? I fer les ciutats molt més verdes, no? I de generar comunitat entre elles.
2: Clar, una mica ara que parles d'aquest projecte de l'Hort Calida, que és dels més recents que teniu i que inaugureu demà mateix, és això, és a dir, és fer un producte que sigui bo per la societat, no? Que ens aporti aquest benestar a tots, però alhora la gent que el fa també és un tractament terapèutic, no? Per ells, o aquesta rutina de tenir cura d'una cosa i cuidar-la i que sigui viva, també suposo que impacta directament en l'emoció i la salut de cada persona.
1: Totalment. Tenim exemples d'altres horts que hem fet, com a la Florida, no? A l'Hospital de Llobregat, o a la Mina. Tenim un hort dins de l'escola, Institut La Mina, per tota la vessant educativa, no? Pels nens, és a dir, apropar l'agricultura regenerativa als infants i a les famílies té molts beneficis, més enllà de del contacte amb la natura, tot el que passa, alhora passen moltes coses, no? I tenir cura, el que tu deies, del producte, i alhora molts d'aquests productes també se'ls emporten a aquestes famílies, per tant tenen producte de qualitat i de proximitat, i alhora en alguns casos també el venen en mercats, i per tant també generen un lucre per la pròpia fundació que ho gestiona.
0: Hem parlat d'aquesta vessant més sostenible, n'hi ha diverses, cultura, n'hem parlat i anirem parlant durant l'entrevista d'altres qüestions, però és un cas interessant perquè l'objectiu final és únic i comú entre les diverses fundacions Ferrer, però els camins per arribar-hi són diferents, no? Per tant, no us esteu centrant només en un únic àmbit. Per què és necessària aquesta aposta transversal?
1: Bueno, desgraciadament perquè hi ha moltes desigualtats, no? En el nostre país, a Barcelona en concret i a Catalunya. Per tant, volíem doncs, intentar anar a diferents línies de treball, no? I tenir com tota una identificació de quines àrees són com més prioritàries. I llavors amb aquesta línia vam decidir la part que hem comentat d'agricultura. Hi ha una part molt important que és tot el tema d'alimentació. A Barcelona hi ha més de 2.000 persones sense llar que viuen al carrer. Aquí vam crear un projecte molt maco que és una cuina social que tenim a Vilassar, en la que fem 4.200 àpats diaris, això és un milió d'àpats l'any, o sigui, fem molt producte, nosaltres parlem de la llavor al plat, no? Tenim horts que generen producte de qualitat, ajudant també als agricultors i als pagesos, no? Ecosostenibles que aposten per temes ecològics, i el que fem és controlem tota la cadena de valor des de la llavor fins a l'entrega del plat. Llavors, en aquesta cuina, que a més hi treballa gent amb diversitat funcional, doncs generem cada dia 4.200 àpats amb diferents receptes, en tenim 40 tipus de receptes diferents i els entreguem a 49 entitats cada dia a la ciutat de Barcelona. O sigui que també és molt rellevant, no només la part d'agricultura, sinó la part d'alimentació, no? I la part de cultura és fonamental. O sigui, nosaltres hem d'apostar per la cultura del país, per la música, la literatura, que són dos grans no? fonts i de transformació social, personal. O sigui, el poder transformador de la literatura, de la música, és molt rellevant, i la part de l'esport, evidentment.
2: Mm-hmm. Ara anirem a la cultura, que ens interessa particularment, sí, aquí a la brúixola. Crec que queda clar aquesta missió de socialitzar la riquesa també. Evidentment, és un repte, és ambiciós. Les dades que vas deixant caure, Estefania, demostren que els anys de feina estan donant els seus fruits any rere any i que això no para de créixer. Però, clar, crec que el més difícil, per tu, suposo que estàs al capdavant d'aquesta fundació, és saber a quin àmbit, amb quina prioritat, on he de destinar els recursos, perquè acabar amb la desigualtat és molt difícil i s'ha de saber què és més prioritari per ajudar el màxim de gent possible.
1: Exacte, és difícil, però tenim clar que aquests són una mica els vehicles que hem decidit, no? I cap a on tirem, i tenim clar que hem de continuar. També és cert que tenim la sort de que Ferrer, la companyia farmacèutica, està al darrere, i per tant també quants més beneficis generi Ferrer, més recursos podrem tenir a les fundacions, i per tant més podem transformar vides i canviar i generar igualtat d'oportunitats, que també és el que volem. Per tant, sí, lamentablement hem d'existir, no hauríem d'existir, hauríem d'anar les coses molt millors. Però sí, estem aquí per intentar canviar les coses i per donar oportunitats i perquè l'ascensor social està espatllat, no? Els rics viuen a l'àtic, per tant tot això s'ha d'intentar no? canviar les coses i ajudar les persones que més ho necessiten. Mm.
2: Sempre jo crec que quan parlem del concepte d'empresa i del teixit empresarial ens ve al cap, no? Una persona que, un grup de persones que van tenir una idea i que a partir d'aquesta idea l'han intentat explotar per un benefici sobretot personal, no? Per invertir en el mateix projecte per anar fent gran sobretot la seva butxaca. Trobeu a faltar col·laboració? Perquè en aquesta missió és imprescindible la col·laboració. Uh-huh. Trobeu a faltar altres empreses que també tinguin tan clara aquesta missió i, com deies tu abans, el 50% dels beneficis van a una obra social?
1: A veure, nosaltres treballem sempre amb aliances i intentem potenciar això que dius, és a dir, que col·laboració pública o privada ho intentem sempre, vull dir, amb els horts hem parlat amb molts ajuntaments per intentar que no, que recuperar espais als seus municipis, o sigui que sempre intentem anar de la mà i no muntar la nostra via particular, no? Sinó intentar generar aliances amb el territori i amb entitats del tercer sector que ja estan treballant. Per tant, nosaltres arribem a uns territoris amb els quals hi ha gent i, per tant, és molt valuosa la seva feina i poder crear aliances. De fet, també tenim grans col·laboracions amb entitats, no? amb grans ONGs a nivell internacional. Nosaltres estem molt enfocats a Barcelona i a Catalunya, però tampoc podem abandonar la resta del món. Per tant, tenim aliances amb la UNRWA, amb Oxfam, amb Metges Sense Fronteres. Per tant, no? Tenim entitats amb les quals ens hi volem sumar. Per tant, intentem no anar sols. Cert certament el que dius és que som una mica raravis, és a dir, en el teixit empresarial no hi ha companyies que destinin el 50%, de fet, ni en altres percentatges més baixos tampoc existeixen. Per tant, sí, som. Jo crec que ens hauríem de preguntar per què passa això, no? I per què hi ha aquesta obsessió per generar riquesa i per generar encara més recursos quan moltes famílies catalanes doncs, podria fer el mateix. No?
2: Exacte, i no com a donacions puntuals, sinó, com dèiem abans,

0: una estructura estable, diguéssim, que constantment doncs, ofereixi aquest suport social.
1: Exacte. Volem abordar també altres qüestions, com és la de la cultura, que comentàvem. Per exemple, aquest mes de maig heu concedit

0: excel·lència musical. Llavors, aquí tenim tota una línia del Premi Reina Sofia de Composició, que és un premi molt prestigiós i el de major dotació econòmica a nivell europeu, que a més cada any es fa un concert a Madrid, en presència de la reina, vull dir que genera un prestigi a la Fundació. Hi ha tota una vessant també de col·laboracions amb el Conservatori Liceu des de fa molts anys, és una institució molt important per nosaltres i som un mecenes rellevant per nosaltres. També tenim la Jonde, la Joven Orquesta Nacional d'Espanya, vull dir que la part de la cultura i de la música com a eina de transformació és molt important per nosaltres, ho hem, bueno, sempre al final és l'origen de tot el nostre mecenatge, i la part, el que us deia, la part d'excel·lència la tenim i continuem treballant i fem beques, i de fet el mes passat vam entregar moltes beques, de fet donem més de 100 beques a l'any, això és 1 milió d'euros en beques cada any als alumnes de conservatori perquè puguin estudiar i puguin continuar la seva carrera professional, tenint en compte que molts músics, tot i que sigui excel·lència, la precarietat en el món de la cultura, en el món de la música és molt rellevant, vull dir, aquests nois i noies que es volen dedicar al món de la música necessiten oportunitats, necessiten una beca per acabar els seus estudis, no? Llavors el que fem és acompanyar. I després l'altra via, l'altre eix que tenim a la Fundació és la part d'interès social, que és una part molt important, que és portar la música en entorns vulnerables, en barris vulnerables, no? I és nois i noies que a priori no s'han de dedicar al món de la música, no? Que no tenen aquest somni, però que també hem d'ajudar-los a que s'impregnin de la música, no? Com a eina també de transformació, i també com la música és una activitat pencerebral, no? Que activa totes les àrees del cervell. Llavors és molt important a nivell emocional, a nivell social, que els nois i noies d'entorns vulnerables tinguin com a, no? Com a via de desconnexió també de la seva pròpia realitat i les seves dificultats, la música. I aquí el que fem és trobar escoles en entorns vulnerables, i el que fem és, de la mà del Conservatori Liceu, enviar instruments a tota la primària i tota la secundària. Això vol dir que aquestes escoles tenen tots els instruments a tots els nens. Fem tota la part de música més hores de les hores obligatòries, que en són molt poquetes, i alhora professors del conservatori, de la mà del propi professor de l'aula, al final sabem, ara està tot el tema educatiu com molt, molt, molt complicat, a les aules hi ha molts problemes de disfunció de neurodesenvolupament, hi ha molts nens amb TDAH, amb dislexia, amb disgrafia, amb discalcúlia, vull dir, hi ha molta diversitat de diagnòstics que impedeixen que els professors puguin fer una classe de forma normal. Llavors, enviar professors al conservatori també ajuda que els nanos a l'aula puguin estar molt més. El rendiment acadèmic ja hem vist que millora. Vull dir que la música genera comunitat, fan bandes, la concentració que requereix també tocar un instrument. O sigui que estem intentant no només posar un instrument a la mà dels nois i noies, sinó canviar i donar esperança al barri i posar música, no? Perquè a més la gent que passeja pel carrer també sent els concerts, les famílies, els pares, o sigui, genera un sentiment d'orgull a l'escola, a les famílies. I de fet hi ha molts nens, ara també tenim un projecte dins d'aquestes escoles amb el doctor Casas, que ha sigut cap de psiquiatria de Vall d'Hebron molts anys i de Sant Joan de Déu, i ell ara té una fundació i hem fet una aliança i estem fent un projecte precisament per diagnosticar disfuncions de neurodesenvolupament a l'aula, no? I poder fer també tractaments dins de l'aula, o sigui que és el punt també rellevant, o sigui que no només és per la música sinó també pel tractament a la pròpia aula.
1: Sí, molt important, perquè les passions no neixen de zero, sempre neixen del contacte, no? En aquest cas amb la música, i si no tens aquest contacte des de petit i quan creixes, doncs la passió al final s'acaba quedant en res, encara que si potser t'haguessin acostat, no?, un violí o un saxofon, t'hauria nascut aquesta passió.
0: I hem tingut exemples, nosaltres l'objectiu no era fer músics que arribessin al Conservatori del Liceu, no? No era el nostre objectiu, però hem tingut casos de nois, tenim doble beca, no? Tenim tots els nens becats amb aquest programa, de tota la primària i tota la secundària, i després tenim una doble beca de nens que arriben a tercer o quart de primària, que són nens que ja poden agafar l'instrument pesa una mica més, vull dir que els adaptem, i són nois i noies que volen dedicar-se al món de la música, i per tant els bequem a Urquinaona i els acompanyem, que són casos excepcionals, però l'objectiu no és tant que siguin músics, però evidentment han sorgit, clar, hi ha molts nens i nenes que tenen un talent i una passió que si no els hi poses un instrument no ho saben, no?
1: Clar, i abans que parlàvem d'aquesta estructura estable, per vosaltres també és important, imagino això, aquest acompanyament, no deixar-ho en una inversió econòmica que arriba i que fa una gran feina, sinó tenir un acompanyament inclús per com parles, diguéssim, tenir un contacte directe amb aquestes persones que beneficia.
0: Totalment. De fet, aquest matí ara vinc de l'escola Sant Antoni amb la directora i amb l'equip per veure els nens tocar. Tocaven la bateria aquest matí, han tocat violí. O sigui, nosaltres no creiem en donar una ajuda econòmica i tu... crec que aquest no és el model. El model és treballar acompanyant a les entitats, a les escoles, viure el projecte, parlar amb ells, adequar què més s'ajusta. Al final nosaltres treballem aquí, per tant, és què us encaixa a les escoles, què està mancant, quina cosa, no? Ens va passar, per exemple, no? La secundària, els nens a primària estan tots encantats i quan arriben a l'ESO, doncs hi ha moltes vegades no els nens, sinó els pares, no? Que a vegades doncs el meu fill vol fer futbol o vol fer altres coses que no sigui música, i el que vam canviar, per exemple, és doncs poder optar l'opció de fer bandes de música, no orquestres. Per tant, no només és que tu toquis un instrument,

0: sinó que fas una banda amb els teus companys, no? Llavors hi ha molts nens que es van animar molt més a fer bandes d'orquestra. És a dir, que estar a prop del teixit, de les entitats, de les coses que es fan, t'ajuda molt a decidir millor, perquè al final tot això és per ells. Vull dir que nosaltres estem aquí per vehiculitzar uns recursos econòmics i per pensar projectes i per canviar vides. Per tant, qui millor que ells, que estan cada dia amb aquests nens, no? En aquest cas.
1: Sí, al final el treball en equip també fomenta doncs, aquesta socialització i precisament en persones que tenen doncs, problemes de vulnerabilitat encara ho necessiten més en aquest cas. Hem parlat de l'exemple del cas musical, ara parlaves tu doncs, que arriba un punt en què es divergeixen també els interessos i surt també el paper de l'esport. Aquí també hi esteu posats.
0: Sí, també tenim un centre del rendiment al Parc Natural de Collserola, que estem en obres i que d'aquí poquet inaugurarem, que és un espai meravellós. Llavors tenim un centre del rendiment que el que volem és que els nois tenistes, nois i noies que es dediquin al món del tennis professional puguin aixecar la veu per les injustícies socials. No? Tenim un programa molt potent, no només volem que juguin a tennis, el tennis és un esport molt rellevant, és a dir, haguéssim pogut fer un altre projecte amb una altra disciplina que no fos el tennis, però vam pensar que el tennis, al final, els referents que tenen els nostres joves són esportistes, no? I el tennis és un dels esports més coneguts i més ben pagats del món, per tant també vam decidir que fos aquest esport en concret. També hi ha un llegat amb el Carles Ferrer Salat, no? Un llegat històric i emotiu amb la seva trajectòria, i aquí el que hem volgut és fer tot un projecte de consciència social. Llavors els nostres nois i noies que estan al centre del rendiment tenen molt clar les regles una mica del joc i d'aquest acord, que es poden tenir tota aquesta beca que els hi oferim a canvi de no utilitzar mòbil, llegir, venir a fer voluntariat als horts, venir a la cuina a preparar els àpats, és a dir, que fem sinergies entre les fundacions amb aquests nois, a fer conferències, han vingut a la llibreria que hem inaugurat fa poquet de Palestina, vull dir que el que fem és tot un projecte d'acompanyament amb aquests nois perquè siguin altaveus i puguin ser caixes de ressonància, no? I algun dia si guanyen competicions internacionals i posin un micro davant, puguin aixecar bé per el motiu que els remogui. Nosaltres tenim l'obligació d'ensenyar tot el que està passant al món i totes les desigualtats i la sort que tenen aquests nois de poder dedicar-se al món del tennis, no? Per tant, han de convertir-se en un exemple i un referent per a altres joves. I aquest és una mica l'acord que tenim amb els nois i per això és un centre de rendiment diferent que busca objectius diferents.
2: És curiós, perquè ara que parlem de la música i l'esport, que són dos àmbits que em serveixen, diguéssim, per fer aquesta pregunta, perquè ho deies abans, l'excel·lència acaba trobant beques. Vosaltres creieu que també falta, sobretot, una vessant, que és créixer en les beques dirigides a la igualtat d'oportunitats i a reduir aquestes desigualtats que parlàvem.
0: Exacte. O sigui, creiem que l'excel·lència és molt important, perquè tot i que la gent molt, molt excel·lent aconsegueix trobar vies i escletxes i oportunitats, hi ha molta gent que estudia música i que li costarà molt trobar feina, sobretot al nostre país. Haurà de marxar a altres països, no?, per trobar feina, els compositors, els directors, els intèrprets. Vull dir, és una via laboral molt complexa. Llavors, també tenim un acord, per exemple, dins de la Fundació amb el Liceu, no?, i el Conservatori Liceu, i el que fem és donar oportunitats laborals amb contracte laboral de la mà del Liceu. Per tant, molts dels nostres becats que acaben al Conservatori tenen una oportunitat laboral en petites produccions del Liceu, no? També això genera que no només estem acompanyat amb la teva fase educativa, no?, formativa, sinó que després t'acompanyem amb una ajuda perquè puguis tenir un contracte laboral amb el Liceu.
2: I per acabar també et volíem preguntar per aquesta llibreria Finestres Palestina que també has esmentat. En aquest cas, diguéssim, hi ha una posició clara vers un conflicte internacional. Crec que moltes fundacions i també empreses opten habitualment per ser més neutres. Entenc que vosaltres enteneu que és important aquest posicionament i que cal fer-lo.
0: Molt. És imprescindible. I som valents, som conscients que ho som, però ho hem de ser. Si prens consciència del que està passant i entens el que està passant, o sigui, tenim l'obligació de mantenir viva en la consciència col·lectiva la causa del poble palestí, no?, i reivindicar la seva cultura mil·lenària. Per això neix una mica la llibreria, no?, en un espai com Gràcia, un barri reivindicatiu històricament, i volíem doncs, posar a l'abast, no?, fer connexions al barri, ser un lloc de lectura, d'activitat cultural, de programació cultural, que també hi ha no només la llibreria, sinó tota una programació, i teníem una responsabilitat. I per tant, havíem d'obrir... La pregunta és com és que no hi havia cap llibreria al món que no hagués obert.
2: És a dir, aquí és el món que no hi havia una...
0: No hi havia una altra llibreria que no estigués a Palestina, només a Barcelona. Llavors, teníem aquesta obligació de posar-la en un lloc i reivindicar la seva cultura mil·lenària, no?, del poble palestí, que és molt desconeguda i molt... no, invisibilitzada.
1: És interessant veure com la cultura, que al final ens envolta a tots i a qui li agradi més o menys, ens acaba tocant en el nostre dia a dia i en

0: en tots els moments de la nostra vida, doncs, pot ajudar a col·laborar, doncs, a lluitar contra les injustícies. M'ha agradat molt que deies que les persones que envolten aquests projectes de les fundacions Farrias serveixen de caixes de ressonància, d'altaveus, per poder, doncs, dir i denunciar les injustícies que passen arreu del món, i és una opció que tenen gràcies a totes aquestes fundacions que avui ens has presentat. Per tant, Estefania Rico, moltíssimes gràcies, molt bona tarda y éxitos, que vaya muy bien.
1: Gracias, a vosotras.
2: Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
3: Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Si escuchas esto al agacharte, es que necesitas Flexium Articulaciones. Flexium con colágeno bioactivo y boswellia ayuda a una buena flexibilidad articular. Flexium, de Pharma OTC.
6: Tiri, tiri, tiri.
7: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
8: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
7: Pero cero dudas, ¿eh?
8: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Si els diem la paraula ebola, en castellà èbola, a molts els abocarà una època passada, concretament fa més de 10 anys, el 2014, quan el contagi d'una auxiliar d'infermeria espanyola va posar tot el sistema sanitari en alerta.
9: Sí, perquè és trist, però les notícies, com més de lluny ens toquen, menys presents les tenim i, com a conseqüència, menys ens preocupen, una situació de la qual, en cap cas, ens eximim de culpa a nosaltres, els mitjans de comunicació. El 15 de maig d'enguany, del 2026, la República Democràtica del Congo va declarar oficialment un brot d'Ebola a la província d'Ituri, al nord-est del país. Les últimes dades parlen de més de 900 possibles casos i de 220 morts sospitoses d'Ebola. Aquí, però, la tònica dels titulars és la mateixa en molts casos. En llegeixo dos. El Ministeri de Sanitat considera molt baixa la probabilitat de contagi d'Ebola a Espanya, o aquest altre que utilitza la interrogació. Hi ha possibilitat que el brot d'Ebola arribi a Espanya com el 2014? És realment perillós?
0: Avui volem situar l'òptica on es pateix aquest brot, que és a la República Democràtica del Congo, i per il·lustrar-nos sobre la situació sanitària al país, comptem amb Metges Sense Fronteres, una de les organitzacions que ofereix assistència mèdica i humanitària al territori. Per això podem saludar a Mercè Roca Espana, és responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de l'Organització Espanya. Mercè, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: A veure, en quin punt es troba ara mateix aquest brot d'Ebola?
10: Doncs aquest brot ara mateix es troba a tres províncies del Congo, de l'est del Congo, i també hi ha casos confirmats a Uganda.
9: Clar, perquè tota l'estona en la introducció parlàvem de possibles casos i possibles morts. No sé si treballeu sobre el terreny amb més certeses o certament és una situació que ha desbordat a tothom, a la població i també a les organitzacions d'ajuda humanitària.
10: Bé, sempre en una epidèmia sí hi ha casos sospitosos i casos confirmats, i és molt important anar confirmant els casos perquè el maneig de la situació és diferent i el maneig de les persones és diferent mentre són sospitosos o si són confirmats. I una de les dificultats que té precisament aquest brot és la dificultat en el diagnòstic. Aquest brot està produït per un tipus de virus de l'èbola, que n'hi ha tres de tipus diferents, que es diu Bundibugyo. I aquest tipus de virus no és molt habitual. Només n'hi havia hagut dues epidèmies de Bundibugyo al Congo, prèviament. Mm-hmm. I llavors les capacitats de diagnòstic dels laboratoris per fer unes PCRs específiques, mm-hmm, estaven, sobretot aquestes capacitats, centrades en el virus d'Ebola tradicional, el que més coneixien prèviament en aquesta zona. I no hi ha capacitat diagnòstica perquè no hi ha hagut fabricació dels tests de PCR que s'utilitzen a les màquines que habitualment tenen en aquests llocs. Per tant, al no poder fer el diagnòstic ràpid, no es poden diferenciar ràpidament sospitosos de confirmats. Mm-hmm. Quan no pots separar ràpidament això provoca que la transmissió es pugui fer més ràpida, i sobretot perquè hi ha hagut, es creu, potser unes 4 setmanes o potser més, de circulació del virus sense que s'hagi pogut confirmar, perquè ells havien fet test d'èbola a algunes de les persones, no?, quan havien vist que hi havia pues, aquesta situació, però clar, el test havia sortit negatiu. Però clar, sortia negatiu pel virus de l'èbola, diguem, habitual, però no s'esperaven que pogués fer, que pogués ser aquest altre tipus, no? I això és el que han lentit la detecció de la situació, han lentit la resposta i està complicant molt el maneig de la situació.
9: I perquè, pel que fa a la transmissió i també com afecta la persona que pateix d'aquesta malaltia, aquest virus, que com deies no és gaire similar a la majoria d'aquests brots que han hagut al país, té característiques pròpies?
10: És bastant igual. Tot el que és la transmissió i com es comporta, quin tipus de... La malaltia és la mateixa. És, diríem, malaltia d'Ebola, la malaltia és la mateixa, i no hi ha grans diferències. És cert que, com que només hi ha hagut dues epidèmies en la història i no eren gaire nombroses en casos, potser ara, a veure, aprofitaran i estudiaran una mica més, no? Potser tindrem més dades, però en principi la transmissió és igual, es transmet de persona a persona. Hi ha també una transmissió que es pot fer a través d'alguns animals, però després, diguem, l'epidèmia és sobretot de persona a persona, i un dels punts més crítics de les transmissions són a través del personal sanitari que atén a les persones mentre no es coneix la condició de positiva d'aquesta persona. El personal sanitari pot estar treballant sense cap mena de protecció.
0: Clar, precisament això és el que et volia preguntar. Vosaltres teniu personal sanitari sobre el territori. Què és el més complicat d'aquesta situació ara mateix? Quina és la dificultat doncs, més clara a la que s'han d'afrontar totes aquestes persones que estan ajudant al territori?
10: Doncs hi ha moltes dificultats. Per respondre a una epidèmia d'Ebola s'han de fer atenció a 7 pilars, que diguem, que són la detecció ràpida de casos, és la detecció de sospitosos i de contactes, el maneig dels casos, el maneig de les persones que han mort, tota la gestió del cadàver, que és molt, molt, molt contaminant, tot el que seria la informació i comunicació a la població i aconseguir un compromís amb la població que entengui la situació i que estiguin ben informats. I tot això ara mateix és complexa perquè no està, diguem, estès a 3 províncies, a diferents zones de salut. Llavors s'han hagut de desplegar grans equips amb persones expertes en situacions així. Òbviament han de portar material adequat. Hi ha el que us he comentat abans del tema del diagnòstic, que és una cosa molt, molt essencial ara, que hi hagi prou laboratoris sobre terreny que s'estan desplegant. Des del principi, això a dia d'avui ja està una miqueta millor, però encara hi ha més esforços a fer perquè el diagnòstic pugui ser ràpid i eficient. I després hem de pensar que tota aquesta zona de l'est del Congo està patint un conflicte armat. Per tant, ens trobem que hi ha persones que estan a les dues bandes del front i que hi ha diversos grups de la zona d'Ituri, hi ha uns grups armats, al North Kivu, South Kivu, hi ha uns altres grups armats, i és una situació en la que ja venia provocant una feblesa important del sistema sanitari. Per tant, ens trobem pues, en una situació crònica, aguda en el sentit que aquest conflicte armat dels últims anys ha provocat més feblesa en el sistema i més de 2 milions de persones desplaçades, i ara doncs, tenim aquesta epidèmia amb les seves complexitats.
9: Vosaltres mateixos ho dieu a la vostra pàgina web, és el 17è brot d'Ebola registrat a la República Democràtica del Congo des de 1976. Entenc que, clar, un cop es aconsegueixi contenir aquest brot, l'important, diguéssim, és que hi hagi una infraestructura prou potent al país per prevenir nous brots.
10: De fet, a veure, de diversos països on hi ha hagut brots d'Ebola, podem considerar que el Congo en té bastanta d'experiència. És un país on que n'ha tingut diverses i és un país que ho coneix i que té certes capacitats. El que ha passat aquí és això, que com que ha sigut aquest tipus diferent, no habitual, no s'ha pogut detectar a temps, però creiem que si hagués sigut potser, a veure, això és assumir molt, no? Però creiem que si hagués sigut el virus Ebola habitual, probablement s'hagués detectat abans.

0: abans i això s'hagués pogut contenir d'una manera més eficient fa unes setmanes, no? I clar, això doncs, que no existeixi aquesta facilitat de fer el diagnòstic, doncs, ho ha complicat, però hi ha persones a la República Democràtica del Congo que tenen molta experiència i fan molt bona feina. I llavors, juntament amb ells, amb l'Organització Mundial de la Salut i les organitzacions humanitàries que estem donant suport, esperem d'alguna manera poder contenir la situació. Però sí, és clar que només amb un actor humanitari o una organització no és possible. Hi ha moltes coses a fer, tres províncies, per tant, hi ha encara una manca de recursos per poder fer la feina que s'ha de fer.
1: Parlaves de la vulnerabilitat del personal sanitari, sobretot en aquest moment de diagnòstic, on es fan les PCRs i no estan protegits, diguéssim, per si aquella persona doncs, finalment acaba sent positiva. Entenc que el que comentaves, que sigui un territori en guerra, també complica molt més les coses pel que fa a la seguretat de tot aquest personal.
0: Sí, complica la seguretat, complica els moviments, complica que es puguin enviar les mostres al laboratori per poder fer el test. Per això es demana, no?, que s'estan posant laboratoris descentralitzats perquè no hagi de fer tant de recorregut la mostra per poder arribar al laboratori i poder fer la confirmació i que, bueno, que es pugui moure també sense problemes tot el material que s'ha de transportar.
2: Clar, en aquest sentit també els volíem preguntar la col·laboració que fan amb les persones que ja es troben en el territori, que són d'allà i que tiren doncs, endavant tota la situació d'hospitalització de les persones afectades. En aquest sentit, com ho tenen? És a dir, ara mateix es troben en una situació prou correcte les instal·lacions hospitalàries, etc., on han d'atendre les víctimes?
0: Encara no. S'està treballant en això. No podem dir que encara totes les estructures sanitàries que estan veient sospitosos o confirmats estiguin plenament funcionals amb tots els requisits de bioseguretat que requereix. S'està treballant en diferents zones, però encara hi ha alguns llocs on hi ha mancances importants. I a part d'això, també pensem que s'ha de reforçar tot el sistema sanitari en general, perquè una de les coses que passa quan hi ha una epidèmia d'Ebola és que bueno, les persones tenen por d'anar a centres sanitaris per poder-se contagiar o alguna cosa. Llavors, s'ha d'assegurar que totes les estructures sanitàries de la zona tenen unes capacitats de control d'infeccions i de prevenció adequades, que tot el personal està format, poden ser capaços de detectar una alerta per poder ràpidament identificar un sospitós, donar-li l'atenció que requereix, però poder continuar de forma segura amb l'activitat habitual. Perquè les dones embarassades, els nens que estiguin malalts, totes aquestes persones necessiten que el seu centre de salut, el seu hospital, sigui funcional i no sigui un perill.
1: Sobre l'origen del brot, sabem alguna cosa més o continua sent una incògnita?
0: Bueno, per lo que diu l'Organització Mundial de la Salut, que és la que ha fet la investigació juntament amb el Ministeri de Salut del Congo, una de les informacions que han compartit és que és probable que el primer cas que tenen així com sospitós podria ser del 24 d'abril de Ruampara, que és una localitat just al costat de Bunia, que és la capital d'Ituri. Però es continua investigant i probablement d'aquí uns dies aquesta informació sigui diferent, perquè potser trobaran informació que potser pugui anar una mica més enrere fins a trobar el primer cas, perquè és aquest cas del 24 d'abril és una infermera. Que segurament s'hauria contagiat ja donant assistència a alguna persona que estaria malalta. Llavors, faltaria encara saber. Hem de pensar que aquí en aquesta zona d'Ituri hi ha mines i també hi ha molta activitat econòmica, hi ha molt de moviment. És una ciutat que té un aeroport funcional. Vull dir que la transmissió és bastant fàcil, diguem. I el fet que hi hagi mines, això també fa que siguin llocs on un dels animals que poden transmetre la malaltia, que són uns ratpenats, podria ser també que hi haguessin ratpenat amb aquesta, amb aquest virus en aquestes mines. O, però tot això són hipòtesis que no estan, òbviament, confirmades. Això és el que podem assumir per situacions anteriors.
1: Ja per acabar, Mercè, fa poc l'OMS ha declarat aquest brot com una emergència de salut pública d'importància internacional. Et volia preguntar, primerament, què implica això? I la segona pregunta és que, tenint en compte totes les circumstàncies que envolten el brot i que ho compliquen tot, si creieu, des de Metges Sense Fronteres, que la resposta internacional està sent suficient?
0: Bé, això, quan l'OMS fa aquesta declaració d'alerta internacional, no, és bàsicament el que diu és que cada país pot decidir quines mesures posa de control. Llavors hi ha alguns països que ja han posat restriccions completes a persones que vinguin de la República Democràtica del Congo, i altres països que no han posat cap restricció, altres països que el que han dit, bueno, pues mirarem si hi ha alguna persona que procedeix d'aquests països, Uganda o Congo, amb una sintomatologia, doncs farem una especial atenció. Però nosaltres el que creiem que en aquest moment, en aquestes crisis, el més important no és fer restriccions, que generalment no és el que és més eficient, sinó que l'esforç s'ha de posar a l'origen, que és a controlar l'epidèmia i contenir l'epidèmia allà on s'està produint. Aquesta seria la prioritat principal, i òbviament doncs, aquests països que han rebut aquesta, no, alerta internacional, el que han de fer és posar mesures per intentar ser capaços de detectar i gestionar qualsevol persona que pugui venir amb una sospita de cas. Mm-hmm.
2: Doncs moltes gràcies, perquè com dèiem a l'inici del programa, a vegades sembla que hi ha coses que si no ens toquen molt, molt, molt de prop les deixem passar, i és important parlar d'aquest brot d'Ebola que, com deies, es troba en tres punts del Congo i també a Uganda. Mercè Rocaspana, com deia, responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres, gràcies per atendre'ns i molts ànims.
0: Muchas gracias.
3: A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa!
5: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
6: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
7: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
8: No puedo decir una palabra. Vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
9: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
10: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
2: Últim minut de brúixola per parlar sobre el resultat d'aquesta reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. Per enèsima vegada, reunió sense acord. Les parts es citen a continuar demà negociant a partir de les 12 del migdia. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper aquest nombre de recursos que cal en els propers anys.
12: Volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar a les organitzacions sindicals, als sindicats en aquests moments, i per tant hem reclamat en aquest cas més temps, i per tant els hem emplaçat a poder continuar a treballar a partir de les 12 del migdia.
2: Doncs veurem què dona de si la reunió de demà, i segur que en parlarem tant a l'informatiu migdia com també a la brúixola de demà dijous. Els deixem ara amb tota l'actualitat esportiva amb el José Agustín Gómez i la brúixola del Radio Estadio. Que vagi molt bé, fins demà.
13: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
14: Molt bona tarda, són 9:15.
13: La brúixola de Radio Estadio amb José Agustín Gómez.

0: La signatura, Alfredo Martínez.
1: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
2: ¡Hasta la Wii!
3: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.
0: La brújula de Radio Estadio amb José Agustín Gómez.
4: Dia de comiat dolorós a Can Barça. La reina deixa el club on s'ha fet gran. Alexia deixa un llegat a l'alçada de les més grans. Mentre, Deco treballa per tancar el primer fitxatge d'aquest estiu que arribaria de la Premier League. Víctor Jussià, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, José. Sí, començarem amb el tema d'Alexia Putellas, perquè avui s'ha explicat, avui s'ha deixat anar. S'ha obert en canal, com ha dit ella mateixa, en un acte celebrat al Camp Nou. Feia un dia espectacular avui a Barcelona. Molta calor, això sí, estaven tots els títols que ha guanyat en aquestes 14 temporades, en total 38. Que es diu aviat. També presència del president del club, de Rafa Juste, i del president electe, Joan Laporta. Estaven les seves companyes, excompanyes, la família, tot aquí Alexia estima, doncs era present avui al Camp Nou i primer de tot ha explicat per què ha estat la decisió més difícil de prendre de tota la seva vida.
6: És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida. Deia en el vídeo parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
5: Fixa't, José, a quina velocitat viuen els i les futbolistes que els 38 títols són realment difícils de valorar, perquè dius 38 i és una xifra freda, però hi ha molt esforç darrere de cada trofeu que ha aixecat l'ara capitana del Barça. Els ha volgut posar tots en valor, tots i cadascun d'ells.
6: Quan em van preguntar lo dels títols, imagina't la roda d'exigència i d'ambició que portes que no ets conscient. No sabia quants n'hem guanyat, quants hem aconseguit, perquè és com sempre pel següent, i els que ja han passat els deixes com en una motxilla que no n'ets conscient.
5: Clar.
6: I allà va ser com, ostres, realment quina pena que no hagi estat de gaudir-ho i ser conscient, però a la vegada has complert l'objectiu, era el que volies.
5: Aquesta tarda, José, ha llegit un article al diari Esport de la Maria Ticas, sempre ben informada del Barça femení, de com s'ha anat gestant aquesta decisió, les renovacions amb el club, també pel procés de lesions que ha anat passant la futbolista de Mollet del Vallès. Alexia Putellas ha explicat que s'ha buidat ja, que ja no li queda res a perdonar en el club de la seva vida, el Barça.
6: Com a una dona competitiva que soc, ostres, no ho he pogut allargar més, quina ràbia. Però després toco de peus a terra i dic, has estat 14 anys i si mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
5: I ara, José, t'imaginaràs, han començat ja les especulacions, que si rumba la Premier League anglesa, que si a Mèxic, que si als Estats Units...
4: Aquí m'han dit.
5: No sembla quelcom que la preocupi gaire, de moment.
4: A mi m'han dit que va
5: que als Estats Units.
4: A la MLS.
5: No, semblava ahir més prop de Londres.
4: I que Marta Torrejón signaria dues temporades més.
5: Ah, mira, amb el Barça?
4: Amb el Barça.
5: Mira,
4: sí, perquè consideren que és una persona tingui els minuts que tingui, el
5: que ha tingut pocs aquest curs,
4: és molt, molt important el vestidor.
5: En dintre del vestidor, sí, sí. Clarament, et deia que el seu futur no sembla que la preocupi gaire, Alexia.
6: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
5: Està sent un dia molt emotiu per Alexia Putellas, però ho continua sent, perquè al minut 78 de partit el Barça li està guanyant 2-1 a la Reial Societat i amb Alexia Putellas encara sobre la gespa. Li queda una finestra de canvis i un canvi a Pere Romeu. Entenc que serà per Alexia perquè s'acomiadi de les més de 5.000 persones que s'han acostat avui fins a l'estadi Johan Cruyff.
4: Estan guanyant 2-1.
5: 2-1 és l'últim partit a casa, sí, encara quedarà un partit diumenge de Lliga F.
4: Un gol de Clàudia Pina i un altre d'Aitana Bonmatí, per cert, passadís a dues jugadores també molt importants aquesta temporada, sobretot una per la seva trajectòria, Mapi León, i Ona Batlle, passadís de les jugadores abans de començar.
5: No està confirmat que marxin les dues, però ho acaben gairebé de confirmar les seves companyes.
4: Com les he vist plorar a la banqueta, no?
5: Sí, estaven,
4: perquè...
5: Quica Nazaret també estava plorant, estava... És un dia realment molt, molt sentit.
4: I
5: ara explicarem si acaba abandonant el terreny de joc Alexia Putellas, però és que, José, d'altra banda, el Barça també està sent notícia al mercat internacional perquè s'està movent, i de quina manera ja el mercat de fitxatges. Ahir vam escoltar Deco, que tornava de Londres, de negociar el possible fitxatge de João Pedro, però és que igual va anar per João Pedro i ha tornat amb Anthony Gordon, amb el futbolista del Newcastle, perquè també Deco ha avançat aquesta negociació. Segon l'expert en fitxatges de The Athletic, David Ornstein, el Barça ja hauria efectuat una oferta de 80 milions d'euros més bonus. Fabrizio Romano ja ha donat el here we go. En principi podria viatjar en aquesta mateixa setmana, potser demà, a Barcelona per passar el reconeixement mèdic. Es parla d'uns entre 70 i 80 milions. Fabrizio Romano diu que són 70 més els bonus, que podrien arribar a 80, però si et sembla, José, expliquem una mica qui és Anthony Gordon quan en aquest mateix moment substitueixen a Alexia Putellas, que es treu el braçalet de capità, de capitana, a veure a qui li cedeix. Evidentment és un dia avui perquè la gent, el Johan Cruyff, s'emocioni,
4: tot
5: ple de pancartes amb el nom d'Alexia Putellas, està el president Rafa Juste, també el president electe Joan Laporta, a la llotja de l'estadi Johan Cruyff, aplaudeix a la seva afició Alexia Putellas.
4: I la reverència habitual.
5: No li quedaran llàgrimes avui, no li quedaran llàgrimes avui a Alexia Putellas. Estàvem amb Anthony Gordon, que és un jugador del Newcastle nascut l'any 2001, de 25 anys. És un extrem ràpid, capaç d'adaptar-se segurament a l'estil de Flick. Té una pressió després de perdre-la sensacional, té canvi de ritme. És veritat que no és un gran golejador. Ha marcat 6 gols aquesta temporada a la Premier en 26 partits. En canvi, a la Champions ha marcat 10 gols, 4 d'ells, sí, contra el Karabakh, en una mateixa part, dos d'ells de penal. Tampoc té el colpeig de pilota de Rashford, per exemple. Sí que és un jugador ràpid, l'1 contra 1 no et diria que seria la seva màxima virtut. També ha jugat com a davanter aquesta temporada, per tant és polivalent, podria adaptar-se també a l'estil de Hansi Flick, i els aficionats del Barça doncs el podran veure amb la selecció anglesa en aquest Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. Negociacions superavançades entre el Barça i el Newcastle, i el jugador que podria viatjar aquesta mateixa setmana, potser demà, fins a la capital catalana.
4: Esperarem a les properes hores a veure si tenim notícies. Gràcies, Víctor.
5: Fins ara.
2: ¡Hasta luego!
3: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en logui.es. Logui, ese punto de más.
7: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Hazte mutuera.
8: Condiciones en Mutua.es.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio amb José Agustí.

0: I ara és el moment per repassar la nostra tertúlia, les notícies del dia d'avui. Ja tenim el primer company que ens acompanyarà avui, que és el Marc Bernat des del diari AS. Hola, Marc, què tal?
1: Què tal? Molt bon dia, Josep. Tot bé?
0: Tot bé, i tu què tal?
1: Pues bé, mira, acabo de sortir del curs de Prepart, que ja m'he posat els guants, ja, perquè surti la pilota.
0: Aquí...
1: Acaba la lliga, sí. En comença una altra lliga, molt important.
0: A veure, aquí hi ha B1 de carret de nen, hi ha B1 de canvi de bolquers, o com funciona això?
1: Pues mira, ara mateix estem a l'espera total de... Jo tinc sempre el cotxe engegat per si de cas hem de sortir corrents cap a l'hospital, però bueno, de moment tot controlat, és a dir, no sé si m'han donat el carnet o el tindré o no, me'l retiraran més tard que d'hora, però bueno, de moment és una cosa que tenim allà preparadíssima ja.
0: I quan toca?
1: El 20 de juny, dintre de res, 23-24 dies, ja, si tot va bé, serà quan surti.
0: Val. Bueno, preparat, no? Saps el que canvia a partir d'ara?
1: Bueno, això me'n diuen, o sigui, ja m'ho trobaré. La veritat és que no vull escoltar gaire perquè em diuen, home, si et surt un nen molt mogut, poc mogut i tal, o sigui, que ja m'ho trobaré, ja... No vull spoiler.
0: No, ho dic més que res perquè et canvia la vida.
1: Sí, no, això és el que em diuen, o sigui, que ja t'ho diré, d'aquí un mes o dos quan surti diré, Josete, tota la raó, m'ha canviat la vida.
0: Bueno, que tot vagi molt bé, és el més important. Això és el més important. De seguida parlem amb l'Ander Mirambell, que està acabant de connectar-se. Però, sens dubte, Marc, una de les notícies d'avui és el comiat d'Alexia Putellas de la seva trajectòria amb el Futbol Club Barcelona. Una Alexia Putellas que va tenir trajectòria també en clubs com el Reial Club Deportiu Espanyol al seu futbol base, malgrat que alguns sembla que volen esborrar aquesta part de la seva història.
1: Això t'anava a dir, que sembla que el futbol femení l'han inventat al Barça i que totes les nenes són de la Masia ara mateix. Pues escolta, tant nosaltres a l'Espanyol com al Llevant i com al Rayo Vallecano, jo crec que també una miqueta de culpa, serem una miqueta irònics i tal, una miqueta de culpa crec que tenen en tot això del futbol femení. Però bueno, sí, Alexia Putellas, pues mira, pues una persona que ha elevat, jo crec que el futbol femení fins a la màxima expressió, campiona, bueno, guanyadora de la pilota d'or, campionada de Champions, és a dir, crec que la seva figura, bueno, la reina, no, diuen?
0: Sí. Doncs
1: pues, jo crec que això se li ve perfecte, llavors, pues, escolta, no sé on anirà, però bueno, jo crec que sí que és veritat que s'ha guanyat el Barça la despedida que ha tingut i que s'ho mereix, això sí.
0: No t'escoltem massa bé. Tu ens escoltes bé?
1: No?
0: Ara sí.
1: Sí, jo vosaltres sí.
0: Ara sí. Ander Mirambell. Què tal?
2: Què tal?
0: Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Tot bé?
0: Tot bé. Li estava dient abans al Marc, que està a punt de ser pare, que la

0: totalment li canviarà a partir d'allà mateix. O sigui, començar a canviar bolquers, a fer passejades i a ser... Tot deixa de ser important a partir d'ara. Només una cosa és important.
1: Bueno, sí i no, és a dir, la vida segueix. És una motxilla extra que portem, és meravellosa, és màgica, però tampoc hem de deixar de ser persones, és a dir, ni un extrem ni l'altre. És a dir, crec que una de les millors coses que podem fer pels nostres fills és acompanyar-los, guiar-los per la vida, però sense deixar de ser nosaltres mateixos. Jo crec que això és un missatge molt important com a pare, com a... part de la parella, és a dir, no pot ser només el fill. Ara, passa a ser el més important, possiblement sí, però no podem canviar.
0: Per cert, podem ja parlar del teu, del futur?
1: Sí, sí, sí, la setmana que ve ja...
0: Doncs vinga, explica-ho tu. Hi ha com
1: 6 o 7 o 8 o 9 rodes de premsa.
0: Explica-ho tu.
1: No, que el 11 de juny em presento a la candidatura de president de la Federació de Bobsleigh i Skeleton. Una gesta difícil. Més tenim un esport que no és conegut a casa nostra, amb rivals molt complicats. Estem a tope de campanya, avui hem començat amb reunions a les 5 del matí i acabarem després de l'entrevista parlant amb l'altra part del continent, i la veritat és que amb ganes, és a dir, que a veure si l'11 de juny pues, podem sortir escollits i canviar la Federació Internacional.
0: Per què vols ser president?
1: Vull ser president perquè, com a vicepresident, crec que el meu recorregut, que és el que sóc actualment, ja ha acabat. I les hores que es necessiten, la intensitat, el canvi de projecte, només es pot fer des d'una posició de lideratge molt més important. S'ha de crear un equip, s'ha de canviar una estructura que porta 20 anys sent la mateixa, i llavors crec que hi ha molta feina a fer, no? I bueno, l'esport m'ho ha donat tot, l'esqueleton m'ho ha donat tot. Crec que és l'últim esglaó que em queda per retornar a nivell internacional el que he après després d'haver començat el 2005 amb aquest esport, i bueno, si surto perfecte, i si no surto pues, seguirem vinculats a l'esport, pues, més amb la funció que faig ara de director esportiu i entrenador de la Federació Espanyola, no? Però sí que tinc una forma d'entendre la vida que no només és passar per la vida, sinó també deixar una herència. Crec que el nostre país ho hem fet, fins i tot amb una pel·lícula que està a Amazon Prime, que es diu Skeleton Serious Kids. A l'última convocatòria vam tenir 50 candidats per ser pilots d'Skeleton i de Bobsleigh, i crec que el master plan, no, el superplan, pues, acabaria per mi amb aquest objectiu de ser president, però que, bueno, que és un tema polític que se m'escapen moltes coses, perquè a vegades fa una mica de cosa parlar de política i no tant d'esport, però sí, ho lluitarem i crec que hi ha opcions.
0: Li donem el vot, no, Marc?
2: Sí, sí, totalment, totalment. Amb l'Underbirant Bay sempre, sempre, sempre rebufo, que diríem, no?
0: Sempre el meu equip. Ander, estàvem parlant amb el Marc, que avui s'ha acomiadat l'Alexia Putellas, parlaven de la seva trajectòria també al Real Club Deportiu Espanyol, i la importància que ha tingut amb el futbol femení. Hi ha un abans i un després de l'aparició de l'Alexia Putellas? O hi ha un abans i un després del títol aconseguit per la selecció espanyola amb Alexia Putellas a l'equip?
1: Uau, quina pregunta més difícil. A veure, jo no sóc expert en futbol femení, sí que he vist molts partits de l'Espanyol en el moment que guanyava la Copa del Rei, amb la Marta Cubí, amb l'Adriana, amb la Carol, amb noies que també han estat en el Barça, Marta Torrejón, per exemple, sí, que havia sigut capitana de l'Espanyol, no? I és capitana del Barça, no? Coses curioses.
0: És l'única futbolista que m'ha fet volar d'una entrada en un camp de futbol.
1: Ah, sí? Aquesta no sabia. Per què?
0: En un partit, no sé si el Marc se'n recordarà, que vam jugar un Nadal per recollir joguines pels nens, van jugar un grup de periodistes i penyistes contra el femení de l'Espanyol, que no sé si havia guanyat l'any anterior la Copa, i jo no sé com va ser, jo agafava la pilota al mig del camp i de sobte em vaig veure volant pels aires. I quan caig al terra i dic, què ha passat? I diu, no, la Marta, que t'ha donat una garrotada. I dic, collons. Però una garrotada, no, Déu-n'hi-do, eh?
2: Bueno, el germà també una miqueta, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, però ni el seu germà m'ha donat una garrotada com aquesta.
1: No, la Marta és no el seu segell, la intensitat.
2: Aviam si te la mereixies, Josete, que això és una altra
0: cosa. Això és un altre tema. Bueno, deixem el futbol femení, que està visquent els darrers minuts del partit del Barça. A menys de 50 segons està guanyant 2-1 la Real Societat en el comiat del Johan Cruyff de l'Alexia Putellas. Avui l'altre nom del dia en clau Barça és el d'Anthony Gordon. Tothom parlant de Julián Álvarez i els milions que costaria, d'allò Pedro i les negociacions amb el Newcastle.

Va al Chelsea y mira Perón, Anthony Gordon. Podria ser el primer fitxatge de Deco per la propera temporada i s'està parlant d'uns 80 milions d'euros, uns 70 milions de lliures.

0: que tinc molts dubtes de quina palanca s'ha de tocar perquè surtin diners. És que no té sentit. Jo crec que tot això s'ha de parar, perquè és que si no ho parem nosaltres com a Lliga, ens ho faran parar des d'Europa. Per tant, no sé, moltes preguntes i molt poques respostes.
1: Marc, semblava que eren altres els noms i Gordon apareix avui i res. Plis-plas fet.
2: Sí, jo crec que més que retenir a Lamine Yamal al Barça, el que hauria de fer és retenir el director financer que tenen. Perquè el que fan, en què en principi no podrien fitxar, no tenen diners, i ara es poden gastar 80 milions d'euros en un jugador, em sembla una autèntica bogeria el que diu l'Ander. És a dir, no pot ser que el tema del fair play financer sigui per uns i per uns altres clubs puguin fer el que està fent el Barça ara mateix. És a dir, que ara mateix que no ha començat ni el mercat d'estiu, ja s'estiguin parlant de xifres de 80 milions. És que el dia 31 d'agost o el 30 d'agost o l'1 de setembre, quan acabi el mercat, jo no sé quan valdrà, per exemple, Julián Álvarez, si el vol vendre l'Atlètic de Madrid, si algú el vol comprar. Però clar, si
1: Potser,
2: Gordon val 80 milions
1: clar, però
2: d'euros, és que
1: potser,
2: potser Julián
1: clar,
2: estem parlant ja en 200 milions d'euros.
1: però potser és que el Barça vol avançar-se perquè no hi hagi una inflació després de la seva actuació al Mundial, perquè el Mundial pot fer que jugadors es revaloritzin, d'altres no. Però clar,
2: Sí,
1: corres el
2: però
1: risc
2: sí,
1: de que
2: però
1: si vas a
2: però
1: per un jugador després del Mundial, no sé si doblar, però que pugi molt la seva fitxa, el
2: però
1: seu
2: reva
1: traspàs.
2: però revaloritzar més un fitxatge com a Gordon de 80
1: No ho
2: milions,
1: sé,
2: és
1: no
2: que ja és
1: sé.
2: una bogeria. És que com, per exemple, és com si l'Espanyol ara mateix pues vengués, jo que sé, a Javi Puado per 50 milions d'euros. És que és una bogeria.
1: Si els paguen i la Lliga de Futbol Professional no diu res, el Barça diu que el dia 1 de juliol estarà en la regla de l'1. Veurem, veurem,
0: De
1: veurem.
0: quin
1: I
0: any? L'1 de
1: veurem, i
0: juliol del
1: veurem, i
0: 2030.
1: veurem, i veurem si el Newcastle
2: Clar,
1: accepta, clar,
2: sí.
1: i veurem si el Newcastle accepta les condicions del Futbol Club Barcelona per fer aquest pagament, perquè el Newcastle no necessita els
2: Bueno,
1: calés.
2: però, escolta, però queda algun palco VIP per vendre al Camp Nou o com ho fan?
1: D'alguna manera hauran de treure els diners amb el
2: Vale.
1: merchandising, amb les inversions. Bueno, ja veurem, ja veurem
2: Bueno.
1: si això continua a les properes hores o si el que sembla avui que està fet, perquè el Fabrizio Romano ja ha dit here we go, és a dir, que està ja fet.
2: Ah, pues
1: Veure,
2: llavors,
1: veurem, veurem.
2: sí.
1: Que han estat 24 hores, ahir ho deia Mundo Deportivo, aquestes hores, i ja sembla que està lligat, però bueno, esperem a veure si es fa oficial i les condicions de traspàs. Per cert, ha començat ja el partit a Leipzig, la final de la Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano, Vitória Roja, Íñigo Pérez, surten tot.
3: Ah, sí, minut 2. De moment empat a 0 entre Crystal Palace i Rayo Vallecano al Red Bull Arena de Leipzig i els 11 herois que volen regnar a Europa des del barri de Vallecas. Íñigo Pérez forma en batalla en la porteria. Andrei Ratiu, Pate Sis, Legend i Pep Xavarría en defensa. Unai López i Òscar Valentín al mig del camp. Triple mitja punta per Jorge de Frutos, Isi Palazón i Álvaro García. I al davant, el nou, la referència en atac és Alemão per part del conjunt d'Oliver Glasner, que ja ha estat campió de l'Europa League amb l'Eintracht de Frankfurt, Dean Henderson en porteria, Cambot Lacroix i Xavi Riat en defensa, Dani Muñoz i Tyrick Mitchell als carrilers, Adam Wharton i Kamada al mig del camp i al davant, Sar Mateta i Jeremy Pino, mundialista amb la selecció espanyola.
1: Gràcies, Víctor. De moment empat a 0, com dèiem, ja al minut, camí del minut 3. Parlaven abans de diners. Ahir es presentava Monchi com a nou director general esportiu del Reial Club Deportiu Espanyol. Tanquem una temporada on l'equip blanc i blau ha acabat 11è i Monchi, el primer que feia, de les primeres respostes que donava, el Francesc Vi, el company de la grada online, era: Manolo González és el entrenador del nostre projecte. Un projecte on de diners no sembla que hi hagi grans inversions. Clar, parlaven abans que el Barça ara mateix pot fer una inversió de 80-70 milions. N'hi ha d'altres que tenen problema per fer operacions de 4-5 milions. Com serà l'Espanyol de futur? O de present immediat? Marc Ander.
2: Pues mira, jo començaré per la notícia que va donar Imonchi de que continuarà Manolo González. Llavors, jo crec que això et pot donar una pista del que serà l'Espanyol present i futur. És a dir, continuïtat una miqueta al que tenim, allò que ha funcionat, traiem les 18 jornades que hem estat sense guanyar, totes aquestes coses, que sí que és veritat que han fet molt de mal, però escolta, és que

0: l'Espanyol ha acabat la Lliga amb 7 punts de 9 possibles. Llavors, per què no pot ser l'Espanyol de la primera volta i aquest dels 9 punts? Jo crec que això és el que, primer, s'acull Monchi per confiar i donar-li un altre cop l'equip a Manolo. I després hi ha una altra cosa, que si tu fos fora a Manolo González, a qui portes? És a dir, a mi, jo estic molt a favor de que la gent digui pues hay que echar a Manolo González, vale, però aporta solucions. Qui seria el teu entrenador? Bordalàs? Bordalàs, que ara mateix té la fruita de renovació del Getafe i que pot seguir a Getafe jugant la Conference i que després, per una altra banda, va boig per anar al Sevilla si surt del Getafe? O Lissi, que era un altre que també agradava molt, mira, Osasuna quasi baixa. És que és molt complicat. Llavors, jo soc molt, molt continuista, a mi m'agraden molt els projectes, i escolta, i jo em quedo amb Manolo González la seva primera volta, els últims 3 partits, i jo crec que aquest és l'Espanyol que esperem. No sé, molt continuista, molt intentar convèncer a jugadors que poden estar a favor de venir a un club com l'Espanyol, venir a Barcelona, venir a jugar a un club que no oblidem que portem 90 anys a primera divisió. Llavors, és una cosa que jo crec que s'ha de posar en valor tot això, ja que ara mateix pues, semblava que teníem fet Febas i que se'n va al Celta, pues, escolta, hem de buscar jugadors que vulguin venir, que vulguin aportar i, sobretot, tapar uns forats que farà molta falta. Per exemple, amb Carlos Romero, que no estarà, pues, un lateral esquerre. Llavors, pues, no sé, s'ha de mirar. És que també et dic una cosa, Josete, és que acabem d'acabar la temporada. Anem a pair una miqueta tot el que ha passat, a serenar-nos i a mirar el Mundial tranquil. Sí que és veritat, fem feina, però escolta, jugadors s'han de mirar molt i hem d'encertar, això sobretot.
1: Ander.
2: Bueno, Marc ho ha explicat quasi tot. Jo crec que aquí hi ha una peça clau. És a dir, Monchi té un procés centrat en l'estructura de la plantilla. El primer pas és remodelejar la plantilla, ja tenim 5 sortides confirmades i a partir d'aquí he de construir. Jo sempre poso un exemple, si tu tens, per dir un número, a l'atzar, jo què sé, 20 milions d'euros, 40 milions d'euros, i has de fitxar un entrenador, igual et queden només 17, o els que siguin, no? Per tant, jo crec que aquests 3 els necessitarà per configurar una plantilla que no ha tingut la capacitat de competir igual. És a dir, que per mi és el gran problema. Ni la primera volta era la plantilla de Champions, ni la segona era la volta una plantilla per perdre tots els partits que han perdut, o no guanyar, millor dit. Llavors, crec que el primer pas de Monchi és donar-li continuïtat a Manolo, perquè no hi ha un entrenador, possiblement, a l'abast de l'Espanyol, que millori d'una manera espectacular les prestacions de Manolo. Jo dic que Manolo el que està fent és evolucionar com a entrenador que ha vingut del futbol base i del futbol formatiu i cada any que passa en teoria ha de ser millor i jo crec que ha millorat en moltes coses. Hi ha hagut un problema molt important de gestió de vestuari en quant a nivell psicològic. Tinc molts dubtes del projecte psicològic i em refereixo a fets com, per exemple, que Monchi quan va arribar al primer partit ja estava al vestuari dient-li de tot el jugador.
1: Però això
2: no?
1: És per habitual, tant, sembla que a Monchi li agrada
2: no,
1: molt.
2: No, és habitual, però també diu molt del rol que ha tingut Manolo a nivell de gestió mental i a nivell de confiança.
1: Hi ha una psicòloga a l'equip que sí, viatja amb ells, que està amb ells. Una altra cosa, els jugadors se la creuen o volen parlar amb ella. Aquest és un altre tema. Però a sou del club hi ha una psicòloga que va treure el cap quan l'equip anava molt bé i ara quan l'equip no anava bé, jo no l'he escoltat per cap joc dient quin era el problema ni com s'havia de treballar.
2: Bueno, jo conec bastant com ho ha funcionat i discrepo molt del projecte que té muntat a la ciutat esportiva perquè jo crec que la psicologia és com la nutrició, ha de ser algo que tots han de tenir les seves eines. És a dir, jo quan hem començat aquest projecte amb la selecció espanyola els propers 4 anys, una de les coses que mata la federació és un psicòleg. I els he dit als nanos que entren a l'equip, el psicòleg és vostre, és com el que va el nutricionista o va el fisio. Que et pot donar eines per temes personals? Em sembla perfecte, però t'ha de donar eines per la concentració, visualització, toma de decisions, etc etc. Per tant, jo crec que ben Monchi, el primer objectiu que té és reestructurar l'estructura esportiva i el següent pas és la plantilla. I el tercer pas, si no funciona Manolo, pues es plantejarà canviar l'entrenador, però crec que hi ha moltíssima feina i la història de l'Espanyol els últims anys ho diu així amb la quantitat de directors generals i directors esportius que han passat.
1: Deia abans una cosa al Marc que jo he trobat a faltar a l'Espanyol des fa temps, i és la paciència per generar un projecte, per donar continuïtat a un projecte, perquè aquí, quan les coses no anaven bé, es començaven a tallar caps. És una dada que ja hem repetit en moltes ocasions. Als 14 anys que Simeone ha estat a la banqueta,

0: Em sembla que l'Espanyol ha tingut 16 entrenadors.
1: Buah.
0: I clar, dius, com es pot aconseguir una continuïtat? També és cert que abans això succeïa, però també hem de mirar que els temps estan canviant i ara ja no és com abans. Ara hi ha un propietari que té un club que és seu, o sigui, està molt bé els aficionats, els socis, els abonats que van al camp i gaudeixen del club de tota la vida, però al final el senyor que està fent la inversió és una persona que és la que prendrà les decisions. Això ja no és com abans, que et trobaves al Dani o al president de Tor pel carrer i li començaves a explicar el que havia de fer, el que havia de
1: Ja,
0: deixar de
1: però José
0: fer.
1: Agustín, d'aquesta època en tenim 3 o 4 que són importants en cada àrea, eh? Això també ho hem de tenir en compte. És a dir, que quan parlem d'àrees en concretes et puc dir 3 o 4 noms que funcionen així encara. I aquesta
0: Sí,
1: és una
0: sí,
1: realitat de perquè el club tampoc ha
0: sí,
1: evolucionat.
0: sí, però bueno, està començant a fer canvis a l'Ampeis. Veurem, no, Marc, que si acaben de funcionar. De moment, el que més ha il·lusionat no ha estat Marc Otero al futbol base, que encara ha de fer la seva feina. Ha estat Monchi. Només amb el seu nom i la seva trajectòria ha canviat la mirada dels aficionats.
2: Però, òbviament, és que jo crec que ho va dir Alan Pace l'altre dia. Jo crec que poses Monchi Locuras de YouTube i mira què et surt. Pues clar, és que és el director esportiu que no coneixia ningú que no té i el va portar al Sevilla, Luis Fabiano, un munt de jugadors, Dani Alves, per exemple, un munt de jugadors que han sortit de la res, de res, i han fet gran un Sevilla, que per què no pot ser ara mateix l'Espanyol? I escolta, si li dones les claus del club i dels fitxatges a Monchi,
0: Les
2: doncs
0: té.
2: has d'anar a mort amb el que decideixi. Ja les té, sí. Doncs has d'anar a mort amb el que decideixi, que també s'equivoca, eh?
0: Segur,
2: Per
0: segur.
2: suposar que també s'equivoca i s'equivocarà. Però escolta, jo crec que hem de practicar una miqueta la paciència en aquest club, que és el que diu l'Ander també. Que hi ha gent de l'antiga escola que començarà a tallar caps, però escolta, hem de tenir una miqueta de serenitat i mirar que, per exemple, aquesta temporada un equip que semblava que tenia una plantilla espectacular, que deien que aniria a Europa al mes de febrer o març i està a segona divisió l'any que ve. Llavors, escolta, hem de tenir una miqueta els peus a terra, formar un projecte, que és el que han tingut equips, pues, mira, com el Llevant, que s'ha salvat, com l'Alavés, per exemple, saps? O sigui, jo crec que s'ha de tenir tranquil·litat i els resultats arribaran o no, però per almenys donem un vot de confiança.
0: Molts canvis en aquest Espanyol de cara a la propera temporada, vislumbres tu, Ander?
1: Molts canvis, a què et refereixes? En quines
0: En la plantilla,
1: àrees?
0: en la plantilla.
1: Sí, jo crec que sí. És un equip que la temporada passada potser va viure bastant d'alguns jugadors cedits. Jo crec que vindran alguns fitxatges, vindran alguns jugadors cedits. S'han de millorar totes les línies. De fet, tinc els meus dubtes si la porteria també es tocarà, per
0: Sí,
1: exemple,
0: es
1: que
0: tocarà, es tocarà.
1: pues imagina't, si
0: Es
1: hem de
0: busca un
1: tocar la
0: porter
1: porteria...
0: perquè, en principi, la idea, si no hi ha canvis, però torno a repetir, la idea que havia abans d'arribar a Monchi era una i de la majoria dels noms que estaven a la taula en aquell moment, Monchi, la majoria també vol dir que no, que ell preferís uns altres. Aleshores, abans d'arribar a Monchi, la idea era que Fortuño sortís a jugar cada cap de setmana amb un equip de segona divisió i buscar un
1: Bueno,
0: porter que
1: per
0: fes
1: exemple, ja...
0: competència a Dimitrovic.
1: Pues mira, ja has respost per mi una de les preguntes. Si hem de tocar la porteria, que ens ha donat uns quants punts, no tenim a Romero, que també ens ha donat uns quants punts i ha jugat bé, les altres àrees s'havien de tocar, sí o sí. Puado se l'espera per setembre.
0: Més cap a
1: Veurem quin és el
0: novembre,
1: plus de
0: posa més cap a
1: procés.
0: novembre.
1: Pues mira, si és més cap a novembre, ja el jugador franquícia tampoc hi és. Roberto ha de fer un pas endavant. Bueno, jo no sé si Quique està per jugar una temporada sencera, a partir d'algú per lo que he vist. Al centre del camp no hi ha rotacions. Pol ha sigut una mica muntanya russa, amunt i avall, l'expulsió que vam veure amb doble targeta, superràpida. És a dir, les bandes, la veritat és que em poso a comptar i mitja plantilla d'incorporar-se per aportar qualitat. La pregunta és si tenim els diners i la capacitat per fer-ho. La manera de fitxar, o fitxes al primer o fitxes a l'últim. Així que crec que aquest és l'estil Monchi. Ho arriba tot ja o al final, i al final sempre és més complicat aquest any, a més tenim Mundial.
0: I com amb quins calés es fitxa, Marc?
2: Pues la veritat és que amb la inversió que posi al
0: I
2: propietari, la
0: és...
2: veritat, perquè de ventes no trauràs quasi res,

0: de salaris tampoc et treus quasi res, perquè entre Tarrats, que era cedit, Carlos Romero, que era cedit, Calero tampoc és que tingués una fitxa estratosfèrica, llavors doncs, tampoc és que treguis peces de sobre. Per exemple, després Antonio Roca, aviam què passa amb ell, jo fa carreres, aviam què passa amb ell, però són jugadors que si surten tampoc et crea una pujada de límit salarial bestial. Llavors, doncs, mira, doncs hem de confiar en que Monchi trobi aquelles perles als mercats estrangers i resar perquè surtin bé.
1: Ander, sense calés? Es pot reformar una plantilla que potser necessita entre 10 i 12 fitxatges?
2: Jo crec que hi ha algun pacte amb Monchi. Jo no crec que vingui aquí sense calés. És que no, és una missió suïcida, és a dir, suïcida. No té sentit. No em crec que Monchi vingui a fitxar sense diners. Qui pots vendre per recuperar diners? Difícil.
1: Aquesta temporada és complicat.
2: Per això t'ho dic. Jo crec que ha d'haver-hi algun pacte amb Alan Pace que hi hauran diners. Si és que si no, em sembla molt atrevit que Monchi engegui un projecte d'aquesta magnitud. Després parlarem de si hi ha algú sota la taula, no? En plan, algun recolzament al seu club o algun conveni especial on ell cobrarà més.
1: Sembla que sí.
2: Clar, però això s'ha d'explicar bé, perquè els rumors són els rumors. Però no em crec que ell vingui sense diners, perquè és que no és Monchi. És a dir, anar a un lloc on no tens un ordinador per treballar i has de construir un cotxe és impossible.
1: Jo la sensació que tinc, Marc, és que Monchi, els diners de que disposi... Ahir va dir que si feia falta fer una inversió, es faria, però sense posar els números. No va dir si cal una inversió d'un milió, si cal una inversió de 4 milions, si cal una inversió de 7 milions. No va dir res d'això. Aleshores, jo tinc la impressió que si Monchi ha de demanar inversió, han de ser en jugadors determinants necessaris per a aquesta plantilla. Quins puestos són?
0: Òbviament.
1: Això ho hauran parlat avui Manol González i ell.
0: Sí, òbviament, perquè al cap i a la fi tu veies l'any passat i qui tenia qualitat de veritat en moments claus? Jo et diria Edu Expósito i poc més. Perquè sí que és veritat que vale, Urco jugava molt bé a la centrada del camp, però era defensiu totalment. Llavors, jo crec que has de fitxar inspiració, qualitat, i això està clar que val diners, perquè si has de mirar a la cantera ara mateix, clar, desequilibri, perquè si has de mirar a la cantera ara mateix, jo, José, tu que la coneixes molt bé, però jo crec que no el pujaries a ningú.
1: No, res. No hi ha cap jugador... Clar,
0: llavors, pues, el caler ja has de portar-lo de fora. Quan no tens a casa, ho has de portar de fora. A mi em sap greu perquè l'Espanyol sempre ha sigut un equip de cantera i cantera molt bona. Sí. Però sí que és veritat que tu mires cap a baix ara i no és un solar, però, vamos, però s'ha de construir molt i molt.
1: Molt. És que és molt complicat. És molt complicat perquè si no es comencen a prendre decisions al planter, de moment ja van tard en determinades decisions. Ja van tard perquè hi ha coses que estan passant i que no estan ajudant a l'Espanyol precisament. És a dir, hi ha moviments que l'Espanyol ha arribat tard o no ha fet. I això repercuteix en el que serà després la propera temporada.
0: Clar, doncs aquí tenim doncs això, doncs el tema de que s'hagi d'invertir uns diners que després doncs, potser et fan falta doncs, per algunes altres coses o per algunes altres línies. Si tu tinguessis jugadors que possiblement poguessin fer una bona pretemporada i lluitar per quedar-se al primer equip, doncs, escolta, doncs, potser et pensaves algunes inversions, però és que ara mateix el tema que té l'Espanyol és molt complicat.
1: I no oblidem, Ander, que una de les raons per fitxar Monchi és que revaloritza futbolistes que costen 500.000, 1 milió, per traspassar-los després per 5, 10, 15 o 20. Aquesta és una de les raons perquè els clubs volen a Monchi al seu costat.
2: Sí, és un club trampolí, és a dir, però bueno, crec que aquesta explicació l'ha de fer Alan Pace. És a dir, si aquest és un...
1: Ahir no va voler objectius... parlar, no, Marc?
0: No, la veritat és que no. La frase que em quedo és, si digo algo, lo hago, però clar, és que va dir molt poques coses. Llavors, no sé què farà.
1: No ho sabem. Fer una roda de premsa per explicar què vol fer? O allà tot queda en mans de Monchi i res més?
2: Jo la trobo a faltar, aquesta. És a dir, no, no, una explicació de què vol el club, quin és l'objectiu del club, per què necessita l'afició. És a dir, aquesta temporada salva per l'afició, pels socis, pels abonats. Crec que es deu una explicació, ja no només a ells, també als mitjans de comunicació que sigui el dia a dia de l'Espanyol. És a dir, a mi em sembla surrealista que ell no hagi sortit amb el seu PowerPoint de 4 o 5 diapositives, i sense posar que en 4 anys anirem a la Champions, no cal. Però dir, mira, el que volem fer amb el club és això. La segona fase ha de ser un club trampolí. Què vol dir un club trampolí? Pues com passa amb el bàsquet Manresa. És un club on portem jugadors, intentem classificar-nos pels play-offs, però intentem vendre per més car per poder pagar el club. Pues, si aquesta estructura s'explica, i cap problema, i apostes per això. Però la indefinició i no explicar les coses, per mi és un error. És el gran error dels últims anys de l'Espanyol, un d'ells, és la comunicació. I no podem anar pel mateix camí.
1: Per cert, ara que parles de bàsquet Manresa, el teu amic Xevi Puyol pot ser el proper director esportiu o membre important de l'organigrama del bàsquet del Futbol Club Barcelona. Queda aquí. Ja està.
2: Tal com va sortir de Manresa, no sé si és una bona notícia o no.
1: No dic res més.
2: Però ja és segur que el Navarro i el Mario marxen?
1: Molt probablement. I el Xevi és una de les primeres opcions que tenen a sobre de la taula per reestructurar una secció que es cau. A Fulla s'ha fet oficial que Xavi Pasqual no segueix. Parlava ara l'Under d'Europa, Marc. Ahir una de les reflexions del Monchi que em van semblar més assenyades és la de no posar la temporada que ve com a objectiu Europa. Créixer, evolucionar i ja anirem a Europa.
0: Jo ho sento molt, clar, jo ho sento molt, però és que l'objectiu de l'Espanyol ara mateix no pot ser en Europa. Tenint en compte la muntanya russa que estem vivint en els últims 5 anys de segona, primera divisió i tal, escolta, jo crec que Europa ja vindrà més endavant. O sigui, no vulguem córrer. És el que dèiem abans de la paciència. Sí que és veritat que aquest any era idíl·lic per anar a Europa. Amb la primera volta que fas, si no vas a Europa en aquest any, ja no sé quan aniràs, però és que sí que és veritat que, per exemple, si en aquesta temporada has estat a punt d'anar a Europa, que en comptes de guanyar 2 partits en tota la segona volta, guanyes 5 partits, haguessis anat a Europa. I hauria estat perfecte. Però sí que és veritat que potser una miqueta abans d'hora, perquè no hem d'oblidar que els clubs que juguen a Europa, després, si no tens una bona plantilla, fons d'armari, acabes baixant. Mira el que li ha passat al Girona. Fa 2 anys estava jugant a la Champions i l'any que ve estarà a la segona divisió. Llavors, escolta, no vulguem córrer abans de caminar. Llavors, jo crec que va estar molt encertat de no parlar d'Europa, perquè sí que és veritat que a tots ens agrada parlar d'Europa i dir que l'Espanyol pot anar a Europa. Però, escolta, pas a pas, primer salvació i després ja... Després la desena plaça i després ja mirarem a la Conference i a Europa.
1: Sentit comú, Ander.
2: Sí, no, hi ha moltes maneres de fer les coses. És a dir, jo entenc el que vol dir, però tampoc costa res dir que aquest club mereix estar a Europa i que lluitarà, no potser aquesta temporada, sinó en 2 temporades per anar a Europa. I aquest any ens hem quedat a les portes, si no haguéssim fet les coses una mica millor la segona volta. Per tant, tenim una por a parlar d'Europa, que no ha de ser l'objectiu. L'objectiu és salvar-se i el següent objectiu és lluitar per estar a Europa. O l'objectiu ha de ser lluitar per estar a Europa, no anar a Europa. Jo crec que és molt important com ens diuen les coses. I això implica que si tu dius això és perquè et duraran les eines. Si ho dius al revés, no saps ni les eines que tindràs per la temporada que ve. Per tant, a mi em preocupa el missatge que va donar i dir no sé con qué jugadores jugaremos, bàsicament.
1: A mi em preocuparia no poder comptar
0: amb vosaltres.
1: Sí, Marc.
0: No, però és que després també Chen Yancheng com va dir que en 5 o 15 anys estaríem a la Champions i després se'l reien. Llavors, hem de tenir molta cura del que es diu perquè després l'hemeroteca no perdona.
1: I l'aficionat tampoc, que té memòria.
0: Exacte.
1: Nosaltres el que volem tenir és memòria la propera vegada per tenir-vos amb nosaltres. Ander Mirambell, moltíssima sort en aquestes eleccions a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh and Skeleton. Que tot vagi molt bé, saps que tens el nostre suport.
2: Moltíssimes gràcies. A veure com acaba tot, que de moment estem fent molt bona feina i hem de lluitar fins l'últim vot.
1: I Marc Bernat, compta amb el canvi de Bulsquets, que ja arriba. Gràcies, company del diari AS.
0: Vinga, una abraçada forta. I Ander for President.
1: Gràcies.
2: Adéu.
0: Una abraçada. Adéu.
1: A les 9 de la tarda i 25 minuts i mig volem saber què ens té preparat el David Cervelló al seu Nits de Ràdio d'avui. Hola, David.
3: Molt bones, José. Doncs mira, aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, nit de dimecres a dijous, per tant farem una mica de tertúlia, la tertúlia dels Dimacrous, en la que toquem tot tipus de temes que ens van apareixent i que no ens deixen de sorprendre i que són aquestes notícies que mira, ens fan una mica de riure, perquè també hem d'anar a coses que no siguin tan importants, notícies d'aquestes que diguen

0: petroli i les notícies dispars que arriben des de l'Orient Pròxim. Naturgy, Acciona, Solaria i Acciona Ener perden més d'un 3%, mentre que Puig, Inditex i IEG lideren els números verds.
1: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David

0: Una setmana més, tenim moltes ganes de passar-ho bé, de fer una mica de tertúlia, de posar-nos al dia de certs temes. Escolta, quan ens veiem ens hem de posar al dia, t'he d'explicar d'això, t'he d'explicar l'altre, doncs aquest és el moment. Aquest és el moment en què a Nits de Ràdio aprofitem per explicar-nos històries, notícies i anècdotes del que ens va passant a la vida, perquè és la tertúlia del Dimacreus, i la fem amb la doctora Marta González Pelaez i en David Morales, clar que sí, home!
1: Bravo, bravo! La família Bravo està aquí, de
0: ja
1: nou!
0: Ja tenim la família Bravo, perquè som molt d'animar-nos, aquí som molt... Escolta, diu, però com poseu tant... Escolta, les coses o es fan amb energia o no es fan. Hi ha vegades que bueno, hi ha dies que no...

0: No estàs tot, o està això, s'entén perfectament, però si estàs, no donar-ho tot és un crim, perquè aquí estem per entretenir-nos i entretenir-vos, i això ho hem de fer amb la màxima de les alegries. I ja sabeu que a Nits de Ràdio no només hi ha doncs, a l'entorn de les persones que fan el programa, sinó que també tenim una sèrie d'animals que ens acompanyen. Per exemple, Pablo Mérida ve sempre sobre el cavall de la diligència a la secció del cinema, del Far West, i Caballo és un personatge important dins de Nits de Ràdio, però David Morales té la seva xispa, que ens has d'explicar que ha tingut una intervenció innovadora. Ha estat un perrillo de índies, em deies abans de començar.
1: Exactament. Mira, aquesta setmana jo he de dir que no només tinc a la meva gossa aquests dies, tinc a la meva i a la de les dues gosses de la meva germana.
0: Tens les piranyes aquesta setmana?
1: Tinc les piranyes. Ostres, també, sí, aquesta setmana.
2: És el tiet amoroso, eh?
0: Mare sí, meva, sí, sí. Quina feinada tens, se't gira.
1: I continuem amb lo de sempre. Una d'elles que se'n menja el pinso de la meva gossa...
0: Però això no pot ser, aquest tema.
1: I que després es posa malalta i vomita i té diarrea i aquestes coses. L'altra, que no es menja el pinso de la meva gossa, ara porta tres nits vomitant a la nit.
0: Però per, no ho sé, per companyerisme o què li passa?
1: La veritat és que no ho sé, perquè només ho fa la nit, i tampoc no és que vomiti menjar, només vomita líquids, àcids. Encara no sé què és el que passa.
0: Acabaràs traient-te. Jo crec que ja tens... Podries començar veterinària pel segon any, ja.
2: És veritat,
0: et convalidarien, jo crec, unes quantes assignatures, eh? Mare
1: sí.
0: Meva.
1: Doncs ara tenim el cas de la meva gossa. La meva gossa, des de fa uns mesos, des del mes d'agost més o menys, que tenia una tendinitis, especialment en una de les espatlles, una mica l'equivalent a les espatlles humanes. Mm-hmm. Doncs, bueno, al final d'una també li ha passat una mica a l'altra, perquè, clar, amb el sobreesforç acabes compensant amb l'altra i també acaba...
0: Si fas mal gesto.
1: Aquella tendinitis,
0: fas
1: sí.
0: mal gesto.
1: En el cas dels gossos, la tendinitis en aquesta banda se soluciona amb una operació que és simplement tallar el tendó. Mm-hmm. Tallen el tendó i tampoc no és un tendó que sigui imprescindible perquè caminin ni res. Bàsicament, fa una miqueta de tope. Una mica és el màxim que pot donar la pota en moure's en determinats moviments. Dale. Doncs, en el cas de la meva gossa, doncs, es va fer aquest dijous passat la intervenció i li van fer, però li van fer amb una tècnica pionera que s'ha inventat el seu cirurgià juntament amb un company seu que fa ecografies, és especialista en fer ecografies. I li han fet, bàsicament, inicialment estava programada perquè fos per la paroscòpia, allò que fan una incisió i fiquen una camareta i així poden anar veient. Doncs en el cas de la meva gossa el que han fet és, sense fer incisió, simplement han introduït una agulla amb la qual anaven tallant i per poder-ho veure ho veien amb l'ecògraf. Clar, és una manera que ha estat una mica més llarga la intervenció, però sí que és veritat que és molt menys agressiva, molt menys invasiva i, per tant, en teoria la recuperació és millor i bueno, sempre és millor per tot. Però ara ve la qüestió de el postoperatori.
0: El teu especialista, quan arriba a casa, no deu fer punt de creu, no? Ho dic perquè és que si no t'ho imagina't tot el dia estant amb agulles amunt i avall.
1: Ja
0: deu tenir un altre hobby.
1: Ja li preguntaré, que tinc visita demà.
0: Doncs li preguntes si no vol veure les agulles. Quan... Diu, és que em fan cosa les agulles. T'imagines?
1: Doncs en el postoperatori, una de les coses que passa és que, clar, en qualsevol intervenció han de posar l'anestèsia.
0: Sí.
1: I l'anestèsia, en el cas dels gossos, no sent els humans, és possible que sigui igual, eh? Però en el cas dels gossos causa dues coses, o una d'elles, poden ser les dues barrejades.
0: A veure.
1: Causa diarrea.
0: Ostres, a casa teva deu ser una alegria,
1: i,
0: doncs.
1: I causa restrenyiment.
0: Ah. Aquí no hi ha punt intermig, eh? No. O no deixes anar res o ho deixes tot, eh?
1: Clar, pot causar una, pot causar l'altra, o pot causar les dues alhora.
0: A trossets, eh?
1: Què ha estat el que li ha passat
0: Ai,
1: a la
0: no.
1: meva gossa? Inicialment, la meva gossa no anava de ventre,
0: Val.
1: Però ara us diré que tenia diarrea i de sobte feia pets i els pets anaven
0: no, home, no.
1: amb companyia.
0: No, home, no! quin festival ha de ser casa teva aquest

0: dies, eh? Que sí, l'habitual deu ser... No deus anar... O sigui, si vas descalç per a casa, pregunto, sempre amb el llum encès, no?
1: Sí, perquè, bueno, clar, evidentment, no, a veure, evidentment.
0: De nit allò que... De dia, de, en algun moment que...
2: Que no, li poses bolquer, no?
1: Clar. No, no, per sort va durar només un dia, eh? L'endemà ja va començar a treure i es va acabar.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és veritat que ella feia pets, feia un pet, i llavors, clar, ella notava que se li escapava alguna coseta.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Però com que a casa mai no fa res, em mirava amb cara de... Ai, ai, què he fet, què
0: ostres,
1: he fet?
0: Ostres, no sé com frenar-ho, això, pobreta meva. Pobreta meva.
1: Bueno, només us diré que l'endemà les fundes del sofà van a la rentadora, que la funda del seu llit van a la rentadora, bueno, que el meu pantaló, perquè la vaig... Una de les coses que no pot fer durant com a mínim una setmana i mitja, dues setmanes, és pujar escales. Ah, sí que no ho pot fer. Baixar escales, perdó. Pujar-les sí, baixar-les no.
0: Fixa't. Recolzaríem
1: les potes de davant, sí, sí, que, és, sí, sí. Que és on li han fet l'operació. Doncs clar, una d'aquelles vegades que vaig haver-li de baixar les escales de casa, perquè no tenim ascensor, em va quedar regaleta al
0: ostres,
1: pantaló.
0: Ostres, mira tu, mare meva, eh?
2: S'ha de... Em va deixar el record.
0: Sí. Va... sí, li va deixar la... el regalim, que es diu. Sí. Ostres, tu. Déu-n'hi... tens el cel guanyat, David, ja t'ho dic, amb totes
2: ets,
0: les...
2: Ets un amoroso, de veritat, eh?
0: Mare meva, amb totes les criaturetes amb regal que fan. Has pensat en treure una línia de jugueteria de cadells o gossos de felpa amb sorpresa?
1: Mira, seria una opció, escolta.
0: Los perritos...
1: Ragones.
2: També granotes, eh?
0: Sí, sí.
2: Perritos i granotes.
0: Sí, però les granotes les té ell només de felpa, però per fer una versió, diguem-ne...
2: Així,
0: comercial, sí.
2: Sí.
0: Los perritos cagones, jo ho veig, això, a les d'això, no?
2: Sí.
0: Diu, a més, amb el lema, ja ens l'ha introduït una mica el David, puede ser que suelte, puede ser que no, o sigui, depende, tienes
2: depende.
0: Tira la moneda y te puede salir el restreñimiento.
1: És un joc infantil, sí. Que per jugar veterinaris.
0: Totalment.
1: Has de fer una intervenció al gos,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: pot
0: sí.
1: ser que tregui o pot ser que no tregui.
0: Pot ser que tregui, pot ser que tingui diarrea, patarronets amb sorpresa, totes aquestes coses de... Molt bé, molt bé. Jo la veig, aquesta línia de productes. Però, bueno, doncs sí, sí, curiós aquesta anestèsia, d'això.
1: Sí, sí, sí. Que si teniu animals a casa i els han d'operar, que ho sabeu, que
0: sí, sí.
1: Pot causar això.
0: Molt bé, molt bé. Ja no tenia ganes de tenir-ne animalons a casa. Després d'aquesta experiència teva, David, encara tinc menys la necessitat, allò de... em crida menys, les possibilitats, doncs, de tenir bitxets, ja tinc prou quan tinc la meva filla a casa. En fi, doncs, no. Aquests dies ha estat cridant molt l'atenció a tot el que ha girat entorn del concert de Bad Bunny, que fins i tot han circulat imatges de quantitat de gent que es va quedar fora de l'estadi i ballava les cançons. Per tant, és una autèntica bogeria el que ha generat. A mi el que em fa més gràcia és quan els hi prenen declaracions i tothom diu, ai, és que m'encanta la lletra de les seves cançons, que són molt profundes. Profundes. Titi me ha dicho que tenía muchas novias, hoy estoy con una, mañana con otra. Bé, doncs aquesta és la profunditat avui dia. Bueno, pot ser que dins dels límits de profunditat, no? de que tinguin missatge, doncs, home, missatge tenen. El que em crida l'atenció és que sigui un missatge com a mínim interessant. Hi havia molts comentaris molt divertits a les xarxes socials de dia. Diu, si no entiendo cómo pueden ir a un concierto, todavía menos que estén fuera del concierto viendo això. Bueno, és d'aquelles coses que... Marta, jo m'interessa molt la teva opinió sobre el fenomen Bad Bunny.
2: Jo ho veig com a fenomen perquè aquest senyor és una mica l'Amancio Ortega, salvant les distàncies, va generar més de 400 milions de dòlars per l'economia de la illa l'any passat,
1: Ostres, a Puerto Rico. Déu-n'hi-do,
2: Sí, sí, perquè va activar el turisme. Inclús la Iberia va reforçar els vols.
0: Imagina't.
2: O sigui, que imagineu-vos...
0: Pensava que deies, va insonoritzar els vols.
2: deuen posar música d'ell, clar. Bueno, pues,
0: se'm faria llarg un viatge.
2: Home, sí, a mi els concerts, ja, tot té una època, no? I jo estar allà, com vaig veure que hi havia gent que havia pagat 500 euros, sí, sí. Estaven drets, amb una suor del costat, la suor de l'altre, dic, mare meva, sí, sí. Vamos, me'n vaig.
0: No, és...
2: Me'n vaig fora. Mira, veus? Fora estaríem millor, perquè estàs, almenys estàs més suelto.
0: Sí, sí,
2: no tens
0: exacte.
2: Que aguantar les olors, no?
1: Hi ha una cosa que van publicar diferents diaris, que és que va cridar visca el Barça i visca Catalunya i tot el món a perrear.
0: Molt bé.
1: El que no entenc és com ho van entendre.
0: Sí, exactament. No, bueno, el problema és que si no fiques subtítols igual no t'enteres. Igual, si fem una enquesta, cada persona ha entès el missatge diferent. Vamos a pelear, potser ha entès algú, visca, no ho sé... bueno, mira, tu, escolta, el que diem, sobre gustos els colors, sí, però a mi em fa molta gràcia que el que canta, no? Per exemple, quan fan les enquestes a peu de carrer, no? I posen els micros, no? I diuen, ai, canteu algo tots, si te quieres divertir, però si això no ho canta ell. Si ell no canta això és el que sona, i després ell fa i que dice, i de mons hi ha una gent que sí que sap cantar, que diu si te quieres divertir un verano en Nueva York, però són uns altres els que ho canten, ell només fa bueno, en fi, escolta, sobre gustos els colors, que a qui us agradi Bad Bunny, endavant, jo només dic que digueu que és un bon espectacle o que és un fenomen sociocultural, si voleu. Cantant...
2: No sé, un fenomen, no sé si... Bueno, social, sí.
0: Cultural, sí.
2: Ja no ho tinc de clar.
0: Bueno, però
2: clar. Té música i té, bueno,
0: sí,
2: lletra.
0: Sí, eh? Sí, té sí. Missatge. Sí, bueno, sí, sí. Com que, és un dels personatges de l'any, crec que ja la temporada... és que és fort, però és que ja ens queden apenes dos mesets de temporada, i m'agradaria que anéssim recordant aquestes setmanes grans protagonistes, gent que ha anat mereixent aparèixer al Hall of Fame d'aquest any, perquè l'altre dia vaig poder parlar amb l'Alan Jornet, que ja se'ns reincorpora al setembre, a la nova temporada, si tot va bé, i li vaig dir, escolta, que no saps de l'existència de molta gent que t'haurem de presentar, que hauràs de conèixer. Clar, en la seva absència, doncs, no. Batmancito, Marcelinho, una sèrie de gent ha anat guanyant protagonisme aquí al programa, i estaria bé que anéssim fent una mica de resum cada setmana dels principals personatges. Escoltem una de les notícies de l'any, possiblement. Això deu fer... 3 o 4 mesos que va succeir, i cada cop que m'arriba algun vídeo de la notícia explicada, li trobo noves capes. Sabeu allò, no? De vegades un llibre, una pel·lícula té diverses capes, no? És a dir, que vas descobrint, a mesura que et vas fent gran, per exemple, no? O tens experiències en la vida, doncs hi vas descobrint diferents capes, no? I jo aquesta notícia cada cop li trobo més capes. Alguna se'n va escapar en el primer moment. Escoltem-la, endavant.
3: Chico acude a urgencias con fuertes dolores de espalda y cuál es la sorpresa de los médicos al comprobar que el joven tiene un proyectil de la Primera Guerra Mundial alojado en el recto. Madre. Ojo, porque para extraérselo ha sido necesaria la intervención de expertos en desactivación de bombas y establecer un perímetro de seguridad.
4: Pues la verdad es que hasta hace unos años no, pero sí que últimamente sí que se están viendo con cierta frecuencia este tipo de situaciones, pensando un poco en el tema de las prácticas sexuales, que ya digamos que hay mayor diversidad, quizás a lo mejor de 10, 15 años a esta parte suele ser más frecuente, antes era muchísimo más infrecuente.
0: Molt bé.
1: Era una mica com la meva gossa, que si feia un pet la podia liar.
0: Home, tu imagina't, perímetre de seguretat.
2: Imagina't.
0: Clar, perímetre de seguretat.
2: És terrible, no, això?
0: És al·lucinant, perquè, home, diu, hay una nueva tendencia que es la bomba. Potser no ho hem entès bé, no?, en aquest cas, o potser pot ser... Sí, sí, pot ser complicat.
2: Una bala, no?
0: Sí, sí, no, és un bala perdida. És un bala perdida, en aquest cas. Clar, a més, aquí, clar, jo des del desconeixement, des del meu desconeixement més absolut, pregunto, el que dona més... anem a dir morbo, perquè algú li ha de donar morbo això, perquè, perquè li, bueno, per entrar en tot en aquesta situació, no? Què és el que dona més d'allò? Que sigui de la Primera Guerra Mundial, de la Segona... És un tema d'història? És a dir, és un tema de dir... no ho sé, com els vins, no? Que són molt antics, o és d'una bona anyada? Era d'una bona anyada, aquest projectil? M'entens? No ho sé. Són moltes les preguntes.
2: No m'ho puc imaginar. O sigui, m'imagino, però...
0: Sí,
2: no sé.
0: Aquí, home, fins a cert punt imaginem, no? Perquè sí, ens queda molt lluny. Però clar, és allò que dius... quina necessitat hi ha, no? De, no sé, hi ha el factor sujeta amb el cubata? Què és? O sigui, el, clar, de dir que no me meto un proyectil de la Primera Guerra Mundial, ¿y quién no le va a gustar un proyectil de la Primera Guerra Mundial? ¿A quién no le va a gustar? Bueno, sigui com sigui, clar, és d'aquelles coses que a mi em deixen totalment esbarat.
2: Sí, sí, més aviat sí, eh?
0: Home, és que a veure... Bueno, anem amb...
2: Quan ja has begut diverses copes... O com és la cosa?
0: Mare meva, aquí estàs haver ficat anestèsia de la que deia el David, eh?
2: Sí.
0: Clar, anestèsia que digui, bueno, igual després allò surt ràpid, no? Perquè, clar, com tinguis restrenyiment després...
1: Clar, com et passi el contrari...
0: Anem a dir que després d'aquesta pràctica és com si haguessis pres l'anestèsia, perquè allà no hi ha qui retingui res. Jo crec que allà vas, allò és un sortidor, a partir d'aquell moment ha de portar bolquers, perquè si no ja m'explicaràs. Bueno, anem amb instruccions importants que ens diuen especialistes que l'algoritme d'Instagram ha fet bé de portar el meu timeline perquè considera que és bo pels nostres oients i sempre ens agrada escoltar els autèntics divulgadors, no? Que no divulgaritzadors, eh? No, en aquest cas són divulgadors de tot el que seria el nostre món. Endavant.
5: Si cuando te vienen ganas de hacer caca no vas al baño, vas a tener que esperar varias horas e incluso en algunas personas tienen que esperar hasta el día siguiente. Cuando vienen ganas de hacer caca, el responsable son los movimientos en masa colónicos. En promedio vienen de una vez a tres veces al día. Personas una vez, personas dos veces, personas tres veces. Cada uno es diferente. Por eso es importantísimo que en el momento que te dé ganas de hacer caca, vayas al baño. Vale. Hablando con tu jefe, le decís, permisito, dijo Monchito, y te vas al baño a hacer caca. Hacer caca es la cosa más importante que tenemos que hacer en el día.
0: Oma, bueno,
5: es muy frecuente que den ganas de hacer caca después de comer. Vale. Ahí se activa el reflejo gastrocolónico o hormonas como la colecistoquinina activan las ganas de ir al baño a hacer caca.
0: Vale.
5: Y no hay que desperdiciar esos momentos.
0: Ay, tan.
5: Voy a dejar mucho más detalles sobre esto en la descripción
0: del vídeo. No cal, a la descripció del vídeo, que ja n'es veu molts més detalls de tot aquest procés colo no sé què de la quinoa, ha dit fa un moment que...
2: Clar, però tu no pots dir al teu jefe com diu.
0: Sí.
2: Sí, voy a hacer caca.
0: No, i a més no sé com ha dit, oye, Monchito, que tengo que ir al baño. A més, clar, tu imagina't que li diguis, estàs enmig d'una operació important, no?, d'un tema de feina allò cabdal a l'empresa, i dius, perdona, que tengo que ir al baño. Diu, ara no, que esto es... No, perdona, que és la cosa más importante del día que me lo ha dicho una d'Instagram, no?, que m'ha dit que això serà la cosa més important del dia, no? I molt interessant, no? Això seria com dir, s'ha d'aprofitar quan t'entra l'erupció del volcà, com si diguéssim, no? Quan tu notes que el volcà vol entrar en erupció, és el moment, no? Perquè és com que si no perds el tren. O sigui, el que està dient és que el tren passa tres cops per l'estació. I hi ha gent que no...
1: Carpe diem.
0: Carpe diem total. I hi ha gent que només li passa el tren un cop al dia, es veu, saps? Llavors, clar, has d'aprofitar aquell tren, perquè si no et quedes a l'estació... Jo es quedo a l'estació fins demà, saps què vull dir?
2: Que jo... En realitat diuen que és només que t'aixeques,
0: sí,
2: quan es comença a moure una mica tot el cos,
0: val,
2: inclòs l'aparell digestiu,
0: sí, sí, sí, sí,
2: i del... Doncs, o sigui, si el cos funciona bé,
0: val,
2: tens ganes d'anar al lavabo.
0: Ajà.
2: O fer caca, com diu.
0: Sí, sí, bueno, fa termes científics.
2: Això,
0: sí.
2: Home, això està bé perquè, mira, ja te n'oblides, ja no tens,
0: sí,
2: que tindre el jefe que tens
0: ganes. Exacte, feina feta, la cosa important del dia, ja l'has fet.
2: A partir... Després et dutxes, vas,
0: sí,
2: net,
0: sí,
2: i tot això.
0: A partir d'aquí...
1: També acostuma a ajudar a prendre cafè.
0: Sí, home, sí, sí, això sí.
1: És el que diuen, no? Sí, sí. Que és una cosa de les que ajuda a fer-ne.
0: Va bé. Bueno, clar, hi ha gent que s'aixeca...
2: Esmorzar a casa, també perquè...

0: que deies esmorzar caca, Marta, per un moment m'ha anat la cosa molt junta. Esmorzar a casa, sí.
1: Clar.
0: Sí, sí, és veritat. Esmorzes
1: un cafè amb una torrada, amb una cosa, una peça de fruita o així, i t'ajuda a moure el... l'aparell.
0: Que se mueva el cucu, i tant, i tant. Mueve tu cucu, eh? Una mica és allò de...
1: Mueve tu caca.
0: Sí, sí, mueve tu cucu. I et dona caca. Ja tenim la cançó del verano, eh? Ves que no l'acabi versionant. Aquí sempre... Sí, sí, sí, qualsevol dia d'aquests us ho...
2: Aquesta aniria a la part de no guaxi, guaxi, no llami, llami.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Aquí, si no... Si després no guaxi, guaxi, no llami, llami amb l'esmorzar. És d'aquelles coses, és d'aquelles frases que els oients segur que us fan gràcia, com durant uns dies vam estar dient molt, i crec, David, que ho hem de recuperar, el guaxi pa mi, guaxi pa ti, com era?
2: També, el sopa de caracol.
0: Clar, clar, clar, perquè al final és molt important que tinguis guaxi pa mi, guaxi pa ti, no?
2: Us he de confessar que porto bastants dies repetint mentalment el no guaxi guaxi.
0: No llami llami, eh?
2: No llami llami.
0: És preciós, és preciós. Perquè dius, estàs fent japonès el Duolingo? No ben bé. No ben bé. Sona japonès, però és anglès, de fet, no? I és important.
1: Mira,
0: sí, digues.
1: El Xavi Verdaguer, sí, que és aquest divulgador científic,
0: sí,
1: diu que si no haces caca poco después de despertarte, algo no va bien en tu cuerpo.
0: Està molt bé, això. És preciós, eh? Són sàvies paraules. Aquesta, jo crec que ens ho hem de... No dic de tatuar-nos, però que hauríem de tenir en algun cartellet, doncs jo què sé, allò, del primer que vegis quan et lleves, no? Que diguis... Ai!
1: Però, exacte, però és que això està molt bé perquè així ja surts de casa i ja, jo, de veritat... A mi em sembla fantàstic.
0: Sí, sí, ja sortim tot, amb tot ja buidat, eh?
1: Tota la feina feta.
0: Tota la feina feta. Escoltem un altre d'aquests titulars importants que hem de tenir el dia abans de fer la pausa. Endavant, companys.
3: Soy viral, una nota de un compañero de trabajo que le advierte a otro, ahí la tienen, de que huele mal y de que con su olor pues incomoda al resto de la oficina. Puede sonar extremo, pero es un problema más común de lo que parece. Y ojo, porque el mal olor puede ser causa de despido sin indemnización.
0: ¡Ep! ¡Alerta!
4: ¿Quién no ha temido alguna vez que le digan algo como esto?
5: Dicen que notan un olor fuerte. Esto no es solo algo que ocurre al final del día, también hueles así cuando llegas por la mañana.
4: Se trata de la nota que recibe una persona por parte de sus compañeros. Se quejan del mal olor que desprende. Una situación cuanto menos desagradable, que ojo porque ahora podría costarle su trabajo. Despido por oler mal. Las empresas pueden echar a trabajadores por falta de higiene y la ley lo confirma. Efectivamente, es completamente legal. Tu jefe puede despedirte por falta de higiene.
6: Puede provocar un perjuicio dentro de la convivencia de tu oficina, por ejemplo. Vale. Está claro que a nadie le gusta compartir un espacio de trabajo con alguien que huele mal. Y esto, como es lógico, la empresa puede utilizarlo para despedirte y además sin indemnización.
0: Eso sí, y sin desodorante.
4: Tiene que haber al menos un aviso previo por parte de la empresa.
7: Es fundamental que exista una advertencia previa al trabajador y que esta conducta sea reiterada y acreditable.
4: Así que ya saben, cuando duden si ducharse o no antes de ir a trabajar, háganlo. Quien avisa no es traidor.
0: Val. Se'ns gira feina, perquè vol dir que hem de fer popó i ens hem de dutxar sí o sí abans d'anar a treballar. Això és un tema que ara, quan tornem de la pausa, us el lligo amb un altre, no? Que és el fet de dir, a veure un moment, això que diuen és de sentit comú, o sigui, és evident que cal portar una higiene, que cal dutxar-se, etcètera, etcètera. Però clar, ara això que tanta gent està dient, ai, que bé, que ja fa caloreta, que ja falten no sé quants caps de setmana per l'estiu, que bé. Escolta'm un moment, anar de casa, que et pots sortir perfectament dutxat, net i polit, segons a on tinguis la feina, pots arribar suat, pots arribar amb una calor...
1: I si vas amb bici,
0: si
1: no
0: vas amb bici, ets la Fontana di Trevi, com arribes. I a més, només que estiguis en pujada ja m'explicaràs. Clar, pots arribar calorat i hi ha gent que és més odorosa i menys. I això, clar, genera a molta gent unes inseguretats i unes

0: pors, que també crec que és interessant de debatre. Ho fem de seguida. Tornem després de que ens posin el dia...
1: Oh.
0: No, però tornem de seguida, vale, amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.